0: des del més bàsic, que seria aprofitar allò que et dona la natura per netejar-te, com poden ser les mans, no, que te les dona la pròpia vida, o l'aigua.
1: Avui aquest capítol serà complicat.
0: No. Bé, a veure, al final tots hi passem per aquí, eh? Vull dir, si ho fa el rei o ho fa el papa, la resta no serem menys. Però també, aquesta mateixa natura ens pot oferir fulles, ens pot oferir molsa, esponges, en el cas del mar. Els animals també ens poden oferir alguna alternativa, com per exemple les ovelles, llana. És a dir, està bé que primer s'esquili, també t'ho he de dir, no cal anar refregant el cul amb les pobres ovelles vives, fins al punt, no, de crear objectes específics al llarg de la història, sigui teixint fibres per crear teles o inventant l'objecte que ens ocupa avui, que és aquest, el paper de vàter. Les referències més antigues a l'ús de paper per netejar-se després d'anar al lavabo les tenim a la Xina. De fet, té lògica, perquè van ser ells qui van inventar el paper, doncs tindria lògica que fossin ells també qui els van començar a utilitzar per aquest propòsit, no? I al segle VI ja tenim algunes d'aquestes referències, que eren papers escrits que després doncs els reutilitzaven per això. No és que primer els escrivissin ja pensant en que després...
1: Oh, quina bona idea!
0: Sinó que era això, aquesta reutilització. I, de fet, és segles més tard, ja, per exemple, al segle IX, trobem algunes cròniques d'alguns viatgers àrabs que precisament van a la Xina i es sorprenen perquè veuen que aquella gent no es renten amb aigua, com feien ells, sinó que el que feien era utilitzar paper per aixugar-se. I, de fet, així ho escriuen en les seves cròniques de viatges. Però no serà fins al segle XIV que es comencen a fabricar a la Xina papers específicament destinats a aquest ús, el de netejar-se després d'anar al lavabo. Són papers especials que només utilitzarà la família imperial. Això, evidentment, doncs, ens diu quina era la qualitat i la despesa que s'havia de fer per generar-los, no? De fet, tenim fins i tot un inventari d'aquest segle XIV, de l'any 1393, on sabem que la família imperial, no tinc molt clar, ho he mirat a buscar, però no tinc molt clar si era una família molt extensa o eren dos culs i mig, no m'ha quedat molt clar, però en tot cas, el 1393, la família imperial xinesa va gastar 15.000 fulls de paper de vàter suaus i perfumats. Vull dir que aquesta gent no anaven pas en poc.
1: I perfumats des de l'inici. Pensava que això seria com una cosa de fa 4 dies, però no, ja ho devien, no? Com?
0: En aquest cas, sí, però clar, estan parlant de fucking emperador de Xina, saps?
1: Ja. Bueno, clar, sí.
0: Penses tu que,
1: no,
0: que anava
1: sí,
0: allà...
1: És poca cosa.
0: Després, en d'altres llocs, veiem, per exemple, la cultura o els àrabs que feien servir l'aigua, en aquest cas els xinesos, els de la família imperial que feien servir aquest paper, però d'altres feien servir aquests retalls ja impresos. I després, per exemple, hi havia els grecs, que jo crec que aquesta t'encantarà. Jo crec que aquí és el moment en què acabaràs ja desmai. El que feien eren, utilitzaven pessoi, que eren com a pedres, o trossos de ceràmica, que s'havien trencat. Si algun grec antic ha sobreviscut i ens ho vol explicar meravellosament, però clar, és que així, no? Jo m'imagino com una espàtula, com una cullera, i em sembla una cosa...
1: Jo m'estic imaginant una cosa molt gore ara mateix, eh?
0: No, pensa que tenen les vores arrodonides.
1: Ah, menys mal.
0: Les rodes arrodonides, sí, no, clar, perquè si no, depèn com...
1: Però ja està,
0: bueno,
1: tira,
0: clar,
1: tira.
0: Tu esborra allò.
1: Endavant, tira, saps? Endavant.
0: I després, salts molt ràpids, i molt amplis en el temps, però arribem a... arribem a Europa, al segle XVIII, on neix la premsa i el periodisme.
1: Bueno...
0: Tachan! I això és la gran revolució, és a dir, el periodisme i la premsa és la gran revolució del món del anar al lavabo, del món del fer caca, perquè és el primer cop que hi ha papers de curta durada. És a dir, fins ara, evidentment, un manual notarial, tot anaves a fer una escriptura al notari, que t'ho feia en paper, ostres, aquell paper tenia un llarg recorregut, l'havies de guardar molt de temps, perquè era important, no? Però en el cas de quan comença a néixer la premsa escrita... aquells papers caduquen molt ràpid, no? Perquè gairebé cada dia i a vegades més d'una vegada al dia, perquè hi havia edicions de matí i edicions de tarda, aquells papers queden obsolets molt, molt ràpidament. Per tant, és tot un material que està allà que està bé, que mira, que es pot reaprofitar en aquest cas, doncs, per llegir primer, i, o sigui, per, primer per llegir pel davant i després, doncs, llegir pel darrere, diguem-ho d'aquesta manera. Sort que estem fent ràdio i no tele, perquè l'Anna més blanca no pot estar. Dit això, tot canvia, això sí, ara sí, al 1857, quan als Estats Units, Joseph Gaiteri, patenta el primer paper higiènic fet de cel·lulosa. Clar, la resta no estaven fets tant d'aquest material tan més aviat més suau. Ell el venia com a paquets, com a tovalloletes soltes. Anaven d'una amb una, com si fossin mocadors, i no serà fins al 1890, gairebé fa 4 dies, sí, quan també als Estats Units, els germans Scott, que encara avui els descendents són els propietaris de la fàbrica o de la marca Scottex, per tant, ve de lluny, que són els primers que el que fan és agafar totes aquelles tovalloletes, les junten i les enrotllen al voltant d'un tros de cartró, no? És a dir, el 1890 neix el rotllo de paper de vàter tal i com el coneixem avui. I haurem d'esperar encara 50 anys per que aquest paper de vàter, aquest rotllo de paper de vàter, s'embolcalli dues vegades i tingui dues capes, no? Fins al 1942 que neix la doble capa. I a partir d'aquí ja, bueno, fins avui que en tenen no sé quantes mil, a vegades penses que no saps si és paper o és una funda de nòrdic, allò, saps? Està allà molt sudet, no? És a partir també després de la Segona Guerra Mundial, sempre n'hem fet més referències, és un moment molt transcendental pel món, perquè hi ha canvis socials molt importants en aquell moment, que es popularitza l'ús del paper de vàter, perquè se n'abateixen els cossos, però també perquè hi ha molts canvis en les llars, on les comunes van deixant enrere i comencen, no?, les reformes de lavabos, en el cas, per exemple, d'Espanya, a partir dels anys 60, l'aigua corrent a les cases, tot plegat millora, i per tant, doncs, totes aquestes noves invencions, aquesta tecnologia punta del moment, com era el paper de vàter, entra directament a les llars. En el cas espanyol serà precisament això, als anys 50, quan començaran a entrar aquests productes, aquest paper de vàter en rotllo. Serà una empresa de Bilbao, que es deia Paperera Espanyola, que crea el primer rotllo de paper de vàter espanyol, podríem dir. No tenia una marca concreta, el que sí que tenia era un dibuix d'un elefant al seu embolcall, un elefant vermell, i és per això que tothom en deia que era el paper l'elefante. Era com la marca, tot i que no tenia una marca concreta. Realment era un paper, és a dir, de rotlla continu, per tant no tenia aquesta cosa d'aquests puntets per anar tallant els fulls de paper. I era un paper que era més aviat setinat. Oh. Per tant, diguéssim que el poder absorbent ni estava ni se l'esperava. Aleshores, bueno, deien que, doncs, diguéssim que potser més que recollir el praliné, el que feia era escampar-lo. Aleshores, bé, però sí que és veritat que va fer molta fortuna, jo no entenc per què, però va fer molta fortuna, i van començar a sortir-li competidors que el que feien era imitar-los posant la forma d'imitar-los, i posaven un altre animal de color vermell a l'embolcall i ja estava. I d'aquesta manera, doncs, teníem el paper de l'elefante, però també vam tenir el paper de l'hipopòtam, del cèrvol, de l'estrus, de la zebra, del tigre, i hi havia infinitat d'animals de tots aquests competidors. A partir d'aquí fins a l'actualitat, doncs, ha guanyat moltíssim aquest producte, gràcies
1: Déu meu,
0: sisplau, no? Fins al punt, no, de que avui ja fins i tot, no, quin qüestiona la seva utilitat o si creu, no, que està o no està en perill d'extinció, no? De la mateixa manera que es propugna per acabar amb el lavabo amb aigua, no, i tornar als lavabos secs, o el que seria la comuna dels nostres avis. Doncs també hi ha qui posa en dubte aquest sistema, i potser veu més adequat un sistema on s'utilitza una miqueta més l'aigua i no es generi, en aquest cas, aquest residu de paper. Evidentment, queden prohibidíssimes les tovalloletes humides que neixen a partir dels anys 90 i que actualment veiem que són un problema en moltes de les nostres pobles i ciutats, no?
1: Bé, un visionari d'aquest país que ja va dir que ens quedaríem sense aigua per empassar tant paper de vàter, doncs ja saps qui és.

0: Bueno, ja ho va dir Albert Plan, aquesta mitiquíssima cançó de l'àlbum Ho sento molt, que en el moment en què ens quedem sense aigua, doncs això de llançar eternament paper de vàter i estirar la cadena com bojos s'acaba i, clar, fem servir el paper de vàter per moltíssimes coses. Llavors, clar, tu tota l'estona parlaves del praliné, però, amic, a mi em faries una mala jugada si em deixessis a casa sense paper de vàter. A més, la meva època universitària, jo sempre he compartit pis amb noies i ara que visc amb el meu company me n'adono de les quantitats ingents de paper de vàter que compràvem quan vivia només amb noies.
1: Compràveu, eh? No s'ha robat mai de la universitat paper de vàter.
0: Bueno, això diguéssim que de... com que encara no ha prescrit, no cal que ho diguem. Però en qualsevol cas se'm feia servir moltíssim. Per dignificar una mica aquest capítol, perquè la cosa és que està sent molt complicada avui, portarem algo artístic, ja et dic, per aixecar-ho una mica. D'una banda, he trobat un artista turc que es diu Sakir Gökepak, que ell el que fa és treballar sempre com amb materials d'aquests no valorats dins del món artístic, des de fruita, verdura, cintes mètriques, és a dir, fa servir coses com molt del dia a dia i molt barates econòmicament parlant, i una d'aquestes coses és el paper de vàter. Ell ha fet moltes instal·lacions en paper de vàter, que de veritat que són molt dignes si les busqueu. Concretament en té una que es diu Translayers, que seria com transcapes, no? Això que deies abans de les capes, que hi ha papers de vàter que són gairebé com un nòrdic. I aquesta instal·lació, clar, tota feta en blanc, la penja una part de la paret, l'altra part està dins a la sala, en el centre, caient com si fos un gran vestit amb tot el paper de vàter, i de veritat que dignifica moltíssim com el que és l'objecte, perquè li acaba donant una forma geomètrica, una harmonia visual molt interessant, i no es perd aquest debat de quin ha de ser el material de l'art. Clar, paper de vàter per defecte és algo bastant, no?, poc glamurós, poc valuós, etc. Llavors, si busqueu les instal·lacions dins de lo que seria un espai cub blanc dins d'un museu, estan molt dignificades. Són instal·lacions, això vol dir que envaeixen tot l'espai del que seria el museu o la galeria, el que sigui, i també he trobat, d'altra banda, amb peces que són més aviat pictòriques, però també fetes amb paper de vàter. En aquest cas, mira quina casualitat, d'un artista de Bilbao que es diu Ainhoa Moreno, que ella realment és enginyera, però li agrada molt tot el tema de disseny d'interiors, de jugar amb els materials, això ja ho tenen els enginyers, que els agrada molt el tema dels materials, i ella també li interessa tot el tema dels materials quotidians. Llavors, ella es va posar a investigar l'ús de la cel·lulosa en la història més recent, i se'n va adonar que, clar, és com una cosa molt simple, molt senzilla, i que dins d'aquesta simplicitat hi ha com una mena de puresa que li interessa explotar a nivell artístic. Llavors, ell el que fa amb el paper de vàter és una mena de quadres molt senzills, amb tons molt neutres, evidentment, però que a través de la creació de formes, hi ha moltes formes geomètriques també, el que fa, fixa't que bonic, és jugar amb els llums i les ombres, les formes i les textures, i doncs, de tal manera que tens una muntanya feta amb paper de vàter, tens una mena de quadre rotco geomètric meravellós, i una altra vegada el que està fent és dignificar aquest material tan poc glamurós com he dit abans. Estem parlant d'una banda d'instal·lacions, d'altra banda de quadres en dues dimensions, que és com la vessant de l'art més prototípica, però introduint un altre tipus d'art voldria parlar una mica de disseny, perquè quan preparava aquest capítol vaig recordar que jo quan era petita ja no l'he vist més, però segurament ha fet moltes més passarel·les. Recordo que quan era petita hi va haver una exposició i passarel·la al meu poble, crec que última vegada, primera i última vegada de la meva vida que he vist a Blancafort fer una passarel·la de moda, de veritat, d'una modista i dissenyadora de Blancafort que es diu Trini Baltà, i ella el que fa és vestits amb diferents tipus de paper, doncs des de paper d'aquest de maixé, paper més plasticós, a paper literalment de vàter, no? O mocadors per sonar-nos els mocs. Llavors la Trini acostuma a tardar un parell de mesos per fer cada vestit, i són vestits de disseny però preciosos, de veritat que molt bonics. i he exposat en diferents llocs. Jo només vaig veure una vegada, quan era petit, ja et dic, al meu poble, i és que em va impressionar molt, perquè no, tot el vestit, el recordo, els tocats, els accessoris, tot estava fet en paper. També amb els anys m'ha fet pensar que la Trini és una gran artista, perquè el paper també és una cosa molt delicada, vull dir que es trenca rapidíssimament.
1: Llavors, bé, tenir tota aquesta tradició també de Pollerussa,
0: dels
1: Terres de l'Ebre, d'aquests concursos,
0: sí,
1: que de fet
0: estan
1: lluitant per la candidatura a ser patrimoni material de la humanitat per la UNESCO.
0: Ah, sí, fixa't. Doncs guaita, la Trini, visionària. Mira, la Trini, Baltar, amb tota aquesta història dels vestits de paper, em va fer pensar també. Tu ja saps que jo soc de Blancafort, Trini, modista de Blancafortina, poble de 400 habitants del Conca de Barberà. Doncs els seus dissenys em van fer pensar en un vestit que va portar la Lady Gaga una vegada a Londres.
1: Ui, m'agradava dir Blancafort.
0: Ai, tant de bo, eh? Doncs va portar un vestit molt petitet, que realment crec que ella no va fer declaracions de qui l'havia fet ni com s'havia fet, però que es va especular molt de també si estava tot fet en paper de vàter, no? És a dir, va utilitzar també com un disseny que jugava molt al despiste, perquè encara que el paper sigui una coseta molt senzilla, si el món és bé, que és el que estic intentant explicar en aquesta secció, doncs acaba agafant molt de cos i molta dignitat. Aquest és que una cosa em porta a l'altra, és que de veritat. Aquest vestit de la Lady Gaga a Londres em va fer pensar a la vegada, no sé si tu t'ho has regalat mai, Àlex, en uns vestidets que cosia ma padrina, que eren de ganxet. Llavors, ella cosia el vestit de ganxet per una nina petitona d'aquestes que fa un pam, que té un nom, aquestes nines, però no el sé. No sé si són les xotxones, saps? Una nina petiteta que fa un pam. Llavors, el vestit, tu ara te l'imagines només sent tapete, però no, perquè les enagües
1: són de paper.
0: Són un rotllo de paper de vàter.
1: Ah.
0: Llavors, això és una producció rural en femení molt bèstia als pobles. Vull dir, a casa meva, ma germana, ma mare, totes tenim això que ens ha fet la padrina, que és una xotxona, que les enagües són un rotllo de paper de vàter i que a sobre té un vestidet fet a mà i fins i tot un tocat al cap, no? Una mena de gorret molt, molt diví. I també reivindico jo molt aquesta cosa en femení, del cosí, etcètera, etcètera. En qualsevol cas, evidentment les enagües no es poden canviar mai de la nina, rotllo, en realitat és un objecte bastant
1: inútil.
0: Sí, és que no ho volia
1: més
0: dir.
1: Més enllà de la decoració,
0: sí,
1: de l'estètica.
0: Sí, se suposa que és per guardar els rotllos de paper de vàter, però no es canvia mai, perquè si no el vestit li decau la forma. I llavors, quan vaig arribar a aquest punt ja de la secció, vaig pensar, però realment té sentit lo del paper de vàter? Per què? Tu ja abans has introduït una mica el debat que hi ha ara. Bueno, ara ja amb la sequera, l'Albert Pla, doncs ja diria, ja us ho vaig dir. Però és que jo recordo un viatge que vaig fer amb una amiga meva al Japó, i sempre, és que jo no em canso d'explicar-ho, al Japó els lavabos són molt intel·ligents, o sigui, la tassa la pots posar a la temperatura que tu vulguis, et posa música, si li demanes, fa moltes coses al lavabo, i una d'aquestes coses que fa és enviar-te un chorrito limpiador, que li pots dir la distància, li pots dir la intensitat, li pots dir tot. Jo, com que sóc una senyora carca de mena, ni que no ho sembli, no m'hi vaig acabar d'acostumar. Però la meva amiga Anita va dir, cito textual, quan ja tornàvem a casa, "Yo solo volvería a Japón por el chorrito".

Per tant, Àlex, més enllà de la utilitat o no utilitat pràctica del paper de vàter, sí que se li ha donat molts usos, perquè com a humans que som, de qualsevol... És que ara anava a dir de qualsevol merda en fem art, i el paper de vàter s'ha doncs, acabat convertint gairebé en un objecte de disseny. I que em sembla fantàstica aquesta capacitat que tenim les persones de fer art constantment.

0: museu particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Salut, amigues i amics. Som al Sendes, un programa de 25 minuts que traça cada setmana un camí en tres parades. La primera, un lloc d'interès del nostre país. La segona, una ruta senderista per estirar les cames. I la tercera, un viatge d'aquells que treuen el sentit. I en aquest capítol 548 no en serà pas una excepció. Els tres continguts d'avui són aquests. Sant Pere de Pons és un monestir reconstruït per la voluntat popular, una església romànica que els habitants d'aquesta vila de la Noguera van rescatar de la ruïna total ara fa 50 anys. Toni Sala, president de l'entitat que ho va fer possible, els amics de Sant Pere de Pons, parla del temple més que mil·lenari i de com les pedres van tornar a convertir-se en murs. A l'espai de senderisme, segona etapa de la ruta dels contrabandistes entre Navarra i Euskadi. Va des del Coll d'Artesiaga i fins a Elizondo, la bonica capital de la Vall de Baztán. En uns moments, el Xavi Tió ens dona tots els detalls descriptius d'aquesta ruta i també la seva fitxa tècnica. Segon de quatre capítols dedicats a Mongòlia. El fotògraf i escriptor de viatges Jordi Canal Soler continua explicant-nos coses molt interessants de l'estada al desert de Gobi amb finalitats arqueològiques. Cingleres vermelloses, serps, escorpins i tempestes de sorra són protagonistes en aquest segon capítol, Els quaderns del viatger. I sense esperar més temps, ens hi posem. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. A mig camí d'una línia recta imaginària entre Balaguer i Solsona, Pons es converteix en un punt de pas imprescindible per tothom qui va o qui torna d'Andorra o de l'Urgellet, és a dir, de l'Alt Urgell. Ja ho diu la dita, Pons, parada i fonda. Si la saviesa popular pregona aquesta cruïlla de camins, nosaltres en fem cas. Sobretot perquè Pons, vila emblemàtica de Ponent, té una edificació amb molta història que ens crida l'atenció. Alçada a 486 metres sobre el nivell del mar d'Alacant, la canònica de la que avui parlem destaca per l'interès arquitectònic, per la seva història mil·lenària i, sobretot, per la voluntat dels punsicans i punsicanes que va evitar fa 50 anys i fins avui la seva desaparició definitiva. Parlem de Sant Pere de Pons. Sant Pere s'erigeix un quilòmetre i mig a l'est de la localitat, en ple Tossal de les Forques. Té bones vistes, tot i que potser no tan destacades com les de les veïnes ruïnes del castell, que està una mica més elevat. Recentment, Sant Pere ha estat de celebració. Ha bufat 1.000 espelmes d'un pastís gegant. En parlem amb en Toni Sala, president dels Amics de Sant Pere de Pons.
1: Ara faria 1.001 anys on trobem un document que parla per primera vegada de Sant Pere de Pons. És un document, un facsímil, que es guarda al Museu Diocesà del Bisbat d'Urgell, i allà es parla d'un judici que hi va haver concretament l'1 de novembre de l'any 1024, i on ja s'anomena Sant Pere. Els orígens, potser els hauríem de buscar més enrere, hauríem d'anar ja cap a finals del segle VIII, quan es forma el comtat d'Urgell, no? I aquest comtat es va extenent cap al sud, cap a la zona on havia el califat de Còrdoba.
0: Unes èpoques de terra de frontera entre el món cristià i el musulmà que consoliden aquesta fortalesa i punt de guaita sobre la plana del Segre Mitjà. Indicis que fan pensar que va ser un enclavament molt important de l'antic comtat d'Urgell. Des del segle XII, Sant Pere es converteix en residència de canonges, d'aquí, òbviament, que rebi el qualificatiu de canònica. Però aquests, al segle XV, es traslladen i baixen a viure a la vila, un cop superada l'amenaça musulmana. Comença el declivi de la canònica i, segles més tard, les guerres carlines claven una daga mortal a l'edifici. És l'any 1839.
1: Que és quan es destruïix, quan es dinamita Sant Pere. No només Sant Pere, sinó que també el poble de Pons. El 1839 és quan Sant Pere es dinamita, Sant Pere, el castell i el poble, que en aquells moments era una vila closa. Des de llavors fins ben entrat al segle XX, el monument va patint una sèrie d'atrevidament per les inclemències del temps. Sí que és veritat que això m'he d'anomenar una data important, que és el 1931, quan és declarat Patrimoni Nacional de Catalunya.
0: I malgrat aquest reconeixement, Sant Pere toca fons. L'any 1968 les dependències pateixen un saqueig i és el punt en el qual, de les cendres, en surt la llavor. Primer, amb la posada en marxa d'un aplec popular cada 1 de maig i uns quants anys després, amb el naixement dels Amics de Sant Pere de Pons, entitat destinada a recuperar l'edifici. Tots els moviments els explica el Toni Sala.
1: Va ser més aviat moguda per un vicari que hi havia en aquell moment, mossèn Torrades, que va animar, no?, a un grup de jovent, era consciencial, no?, de la importància del patrimoni que teníem, i va sorgir una mica a partir d'aquest grup de jovent que van ser els primers que van organitzar el primer plec de l'1 de maig. A partir d'aquí hi va haver gent diversa, diguéssim, de tot tipus, des d'un professor d'autoescola a un botiguer. Per això també aquest fet crec que és difícil de trobar a d'altres llocs de Catalunya, no? Que la gent, siguin del color, que siguin... Tothom s'ajunten per aquest bé comú. Qualsevol persona que et puguis imaginar de Ponts, que tenia una inquietud i unes ganes de tirar endavant un projecte com aquest.
0: I així, just fa 50 anys, neix l'associació Amics de Sant Pere de Ponts. Com dèiem, gent de totes les edats i de tots els oficis que fan possible que en poc més de 15 anys i amb l'assessorament de tècnics de les administracions superiors es torni a aixecar l'edifici pedra a pedra. Som ara a finals dels anys 80 i la canònica ja ha recuperat una fesomia molt similar a l'originària. La reproducció més o menys fidedigna és possible gràcies a les dades, poques, això sí, que arriben d'època medieval i, sobretot, a les fotografies que es conserven de principis del segle XX. Per entendre tota la recuperació, Antoni Sala destaca tres figures clau.
1: Un va ser el president, Joan Viladot, que era una persona que tenia aquesta empenta, no?, per anar a trucar a totes les portes perquè doncs, aportessin els diners per tirar endavant la reconstrucció, però també hi havia un historiador, Manel Gravial, que és treballador de Ponts, i va estar sempre a davant que es fes una reconstrucció el més fidel al que va fer aquest monument durant el segle XI. I després Armengol Vidal, que va ser el mestre d'obra, va ser també la persona clau que va permetre que avui tots puguem gaudir de Sant Pere. Era una persona, un gran picapedrer, i a part tenia una empresa de construcció. Si els amics de Sant Pere sempre hem pujat al cap de setmana a fer les obres que pertocaven en cada moment, sí que l'empresa d'aquest senyor, doncs, entre setmanes, portava les obres de més envergadura.
0: El resultat és un vistós edifici d'estil romànic amb alguns elements molt cridaners i destacats, com ara el robust cimbori sobre el creuer, de 8 costats, que fa funció de campanar, amb arcs cecs i finestres geminades. També els seus 3 absis o la volta de canó interior.
1: És una església romànica, estil llombard, com totes les esglésies romàniques que es van fer durant el segle XI aquí a Catalunya, d'una sola nau, que per ser d'una sola nau és molt gran, no? És una església molt gran, i els 3 absis, un absis del central tribulat, és el més característic. I després, bé, clar, ara està derruït, però hi havia totes les dependències canonicals a la vora, amb un claustre. Al seu moment, estic segur que si poguessis tirar enrere i visitar el segle XI, doncs, en vez de veir un monument, doncs, hi hauria tot un gran complex, no només al que seria l'església, sinó també a la part emmurallada, amb la torre. Clar, seria una altra visió totalment diferent.
0: I ara situem-nos al present. Els Amics de Sant Pere de Ponts obren les portes de l'església al matí de cada primer diumenge de mes i de manera esporàdica la fan escenari d'exposicions, concerts i altres esdeveniments. Seguiu la seva agenda i actes a Instagram per estar-ne assabentats. Enguany, per exemple, han obert un petit espai museístic al mateix recinte.
1: De fet, aquest any, gràcies a l'ajut econòmic de la Generalitat, la Diputació i l'Ajuntament de Ponts i el Consell Comarcal, hem inaugurat el Centre d'Interpretació Manuel Gravial, l'hem posat el nom de l'historiador que abans hem parlat, i és un espai que hem recollit tot el material audiovisual que teníem. Els visitants que vinguin, doncs a partir d'ara, poden veure una mica com ha estat tota aquesta reconstrucció durant aquests 15 anys, una mica més de 15 anys, perquè de fet ja tenim material audiovisual ja del primer plec.
0: I a més organitzen visites guiades a l'església en horaris convinguts. Una cita en la qual recorren l'edifici i n'expliquen la seva història i curiositats. Però de tot allò que s'hi aborda, el que crida més l'atenció i admiració dels visitants és això.
1: De totes aquestes visites que tenim, perquè durant l'any doncs, venen a visitar gent de tot arreu, sí que el que més posen en valor és que la reconstrucció s'iniciés o es dugués a terme a partir de la gent de Pont, no? Dels ponsicans i ponsicanes. Això sí que és una cosa que la gent els impacta, no? I perquè diuen, un dia, que la societat, perquè no deixem de ser societat, es mobilitzin per una causa cultural, doncs això, tothom que ve ens felicita i ho posa molt en valor.
0: I ara toca celebrar-ho. Si l'any passat la canònica arribava als 1.000 anys des del primer document que donava fe de la seva existència, enguany els Amics de Sant Pere n'han fet 50. Ho van commemorar fa ben pocs dies amb un gran acte ple de cultura i de festa. Merescuda manera de celebrar que Sant Pere és més viu que mai i que ja fa mig segle que una vila com Ponts va saber defensar i lluitar pel seu patrimoni cultural.
2: Sennes.
0: Dos de set. No estem parlant de matemàtiques, sinó que estem parlant de la segona de les set etapes que estem seguint de la ruta o la senda de los contrabandistas. Xavi, tio, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
0: Segon capítol, que ens n'anem cap a terres de Nafarroa i del País Basc.
3: Ah, això mateix. Seguim amb la senda de los contrabandistas del Bidasoa. Recordem aquesta ruta circular de 153 quilòmetres, dividida en set etapes, que ressegueix les valls de Baztán-Bidasoa, és a dir, Navarra i un tros de Guipúzcoa, fins a tocar mar a Irún, i amb aquesta etapa, a més, pel límit també amb França, i que va recorrent entorns de boscos mixtos i fageda, i per entre zones d'activitat agrícola, ramadera i forestal, tot de paisatges ondulats, sempre verds pel clima atlàntic, i és una ruta que combina esport, natura i cultura per tot d'espais naturals protegits i en què trobarem moltes restes prehistòriques i d'altres de romanes i medievals també, i com el nom indica ressegueix senders i passos de muntanya que van tenir força importància en el contrabandisme, sobretot a mitjans del segle XX a la postguerra. Nosaltres la vam començar a la part més meridional i des de Vence la Bayen, a la primera etapa, vam fer fins a l'Alto de Artesiaga, des d'on vam baixar a Elizondo amb un taxi contractat prèviament, perquè a l'Alto de Artesiaga no hi ha més que la carretera.
0: Doncs vinga, fem aquesta segona etapa en el seu punt de sortida.
3: Doncs el que fem és, després de tornar amb taxi a l'Alto de Artesiaga, comencem a la segona etapa resseguint de pla camins de vaques per terreny obert que ens du cap a nord fins a trobar el límit entre la comarca de Baztán, Bidasoa, i la comarca de Pamplona. És un límit que resseguim tot un tros per lloms ondulats que van superant petits cims i collets, resseguint també el GR12, que ja seguíem des de l'etapa anterior, fins al Buzamberro Colepoa, és a dir, el coll de Buzamberro, és l'alçada màxima de l'etapa d'avui. Hem trobat en aquest primer tram tot de cromlecs, túmuls i menhirs prehistòrics catalogats, cada un amb un piló metàl·lic que els identifica. Amb aquí al coll el que fem és traspassem un filat pel bestiar per una gran porta metàl·lica, deixem el GR12, prenem altra vegada cap a nord, ara pel GR11, i continuem trobant restes prehistòriques acompanyades d'algun búnquer de la postguerra i sobretot d'un munt de palomeres. Són petits esguards on poder tirar els coloms quan passen volant en les migracions de la paloma Torcaz quan entren a la península Ibèrica. Anem per pastures obertes, alternades amb petits trams de roureda adulta, amb exemplars força grans, passem alguna borda i anem trobant tot de torres metàl·liques construïdes amb bastides de construcció. És una cosa molt curiosa, algunes fins i tot d'una vintena de metres, les més altes, amb llargues escales metàl·liques també inclinades per pujar-hi, i tot fixat a terra amb cables d'acer. Són també per la caça d'aquests coloms que deien. Estan situades als colls més baixos per on passen els grans estols de coloms, i el que fan és que amb unes pales de fusta pintades de blanc les llancen a l'aire imitant els falcons, de manera que els coloms s'espanten i baixen més a prop de terra i llavors se'ls poden caçar més fàcilment. Doncs en trobem tot un munt d'aquestes palomeres, d'aquestes grans construccions metàl·liques, i a poc a poc comencem a baixar ja molt suau fins a trobar la Muga, és a dir, trobem la frontera amb França, anem resseguint el filat metàl·lic que marca el límit territorial, trobem de tant en tant alguna fita de pedra numerada marcant la frontera, anem resseguint el llom, pujant i baixant més cimets i colls ondulats, anem passant també algun cul-de-sac d'alguna carretera que hi puja des de la banda francesa, i successivament anem passant d'una banda a l'altra de la frontera, traspassant el filat metàl·lic i veient més i més restes prehistòriques, fins que arribem al coll de Berderiz, on aquí ja deixem la frontera i ens posem definitivament a la banda de navarresa per baixar molt suau primer, passant tot d'antigues bordes de pedra, per entre pastures i camps oberts, per entre zones també de petits aiguamolls entollats, que progressivament ens van baixant, més endavant ja més decidits, passant per algun caseriu tradicional, fins a zones boscoses als afores de Elizondo. Elizondo és la capçalera de la vall de Baztán, i finalment, ja de pla, arran de riu, anem fins al centre del poble. És un petit poble d'uns 3.500 habitants, el centre comercial de la vall, i que pertany a la zona bascòfona de Navarra i que és alhora al final d'aquesta segona etapa.
0: Poble amb uns casals realment preciosos, molt bonics, i que val la pena fer-li una visita. Distància recorreguda?
3: Doncs estem parlant de 26 quilòmetres.
0: Desnivell?
3: 760 metres de desnivell positiu i 1.450 de negatius, acumulats els dos.
0: En quant de temps?
3: Posem-hi també, igual que la primera etapa, unes 8 horetes, xinuixano, per poder contemplar aquesta gran quantitat de restes prehistòriques que hem trobat i també les palomeres.
0: Grau de dificultat?
3: Doncs igual que la primera, 3 sobre 5 per la distància i pel desnivell negatiu.
0: I on trobarem referències?
3: Doncs a internet trobareu el lloc web oficial de la ruta, que es diu contrabandistac.com, contrabandístic amb dues cas, la primera i l'última de les lletres, i on hi trobarem el perfil i l'itinerari de totes les etapes.
0: Doncs vinga, anem per la tercera. Serà, però, la setmana vinent. Gràcies, Xavi.
3: Salut i república.
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
4: Hola, què tal? El meu nom és Jordi Canal Soler. M'agrada definir-me com a explorador de la diversitat del món. I sóc fotògraf, escriptor, viatger, i avui he vingut a parlar-vos de la meva última expedició, que va ser a Mongòlia.
0: Doncs seguim voltant pel desert de Gobi, punt on l'expedició científica internacional ha decidit recrear el centenari viatge de Roy Chapman Andrews. A diferència d'aquest, però, l'actual equip hi busca restes fòssils animals. Algunes de les troballes ja les ha explicades en Jordi, unes altres les coneixerem tot seguit. Però el que també hi abordarem serà la vida al desert. Un desert que no ho és per casualitat, ho és per les extremes condicions que no hi fan gaire apta la vida. I aprofundim en aquest segon capítol dels Quaderns del Viatger.

La idea inicial era intentar trobar restes homínides, restes de l'home prehistòric, perquè es pensava en aquella època, estem parlant dels anys 20, del segle passat, es pensava que l'home, l'ésser humà, havia sortit d'Àsia, no? El fet de pensar que sortís d'Àfrica, doncs en aquells moments, era impossible, era com un contrasentit per ells. I per això es va buscar aquestes restes a l'Àsia. No van trobar, evidentment, fòssils humans anteriors, doncs, el que seria Homo erectus, que se n'han trobat uns quants, però sí que van trobar ossos que encara es van convertir gairebé més importants, perquè són ossos de dinosaure i fins i tot també una sèrie d'ous de dinosaure, que fins aleshores doncs, no s'havien trobat mai i no se sabia com es reproduïen els dinosaures. Això de trobar dinosaures sembla que hagis de trobar el dinosaure sencer ja excavat, no? Això és com te'ls trobes en els museus, no? Quan te'ls trobes in situ, doncs normalment tot l'esquelet està envoltat de terra o sorra o fins i tot roca, no? Quan s'ha solidificat molt. De manera que únicament els pots detectar si detectes la diferència de color entre l'os i la roca mare. Dues setmanes doncs, vam trobar aproximadament uns 1.200 fragments d'ossos de diferents tipologies. Donat que vam estar explorant terrenys que tenien, per una banda, entre 150 milions d'anys o, més recentment, doncs, fins a 30, ens vam trobar des de dinosaures fins a protomamífers, els mamífers antics, tipus conills, i fins i tot, en un cas, vam trobar el Paraceratherium, una espècie similar al rinoceront, però molt més gran. Imagineu-vos un rinoceront de la mida d'una girafa i del volum d'un elefant. Quan he dit que no hi ha vegetació, realment n'hi ha molt poca, arbustos, plantetes mig seques, però també hi ha vida. No ho hem d'oblidar, no? Des de petits insectes que es puguin morir, tipus carbats, però també alguns animals que poden arribar a ser perillosos. Una de les directrius que teníem per deixar el campament i poder anar als jaciments a buscar fòssils era que havíem de portar sempre una espècie de paraneus, uns protectors de les cames, perquè hi havia un perill constant de trobar-nos amb serps. Si t'atacava, era més probable que ho fes a l'altura dels turmells i, per tant, doncs, els havies de tenir protegits. Per sort, no ens van trobar cap serp. Només en una ocasió hi va sortir ràpidament, però no ens van atacar, no? Però el que sé que hi havia moltíssim eren escorpins. I escorpins al campament. Al principi, doncs, no ho sabíem, anàvem tan tranquil·lament allà, fins i tot... Ja ens deien, diu, escolta, no aneu amb sandàlies perquè poden haver-hi coses, no? Però portàvem unes llanternes que són amb ultravioleta, tenen un LED que pots fer llum ultravioleta, i es veu que els escorpins tenen una capa, que es diu capa de hialina, el que és l'exoesquelet extern, no? I aquesta llum ultravioleta el que fa és una reacció que fa que siguin com fluorescents. De manera que, si enfoques al terra amb una d'aquestes llums, els veus amb moltíssima claredat. I quan una de les nits vam encendre les llanternes i vam començar a veure que aquí n'hi havia un, allà a 5 metres, un altre, aquí al cap de 2 metres, un altre, i s'anava movent molt ràpidament, dius, escolta, mai més tornaré a portar sandàlies i, sobretot, sempre aniré amb aquesta llum. Durant el dia podíem arribar a 45-50 graus i imagina't doncs, haver d'excavar amb aquesta calor. Doncs, realment era inconvenient, per això també una altra de les directrius que teníem, que érem, una mica anàvem organitzats com militars. Eh? Els americans ho tenen molt, això, que per assegurar que no passa res era bastant estricte. Doncs era haver de sortir amb dues cantimplores d'aigua plenes, sempre, per si de cas. I tot i així vam tenir unes quantes reaccions adverses a la calor de gent que es va marejar i va haver-se de quedar al campament. Però, en canvi, durant la nit doncs, podíem arribar fàcilment entre 5 i 10 graus sobre zero, això sí, no? Però, clar, que necessitaves doncs, posar-te un anorac o una jaqueta ben gruixuda. Una altra cosa a tenir en compte són les tempestes de sorra, que doncs, aquí al desert del Gobi són bastant comuns i, clar, imagina't, amb aquesta extensió que hi ha, sense gairebé muntanyes entremig, a la que comença a bufar el vent fàcilment, doncs comença a aixecar pols, i arriba, en poquíssim temps, tens una tempesta de sorra a sobre teu. No? Per sort,
no en vam tenir, tot i que sí que va haver-hi un moment en què el vent va bufar tan fort que ens va trencar una de les tendes. O sigui que quan bufa, bufa fort. Quan hi ha una tempesta d'aquestes, l'únic que pots fer és quedar-te quiet perquè no saps cap a on aniràs, si no, i si no, doncs amagar-te dins de les furgonetes.

Doncs punt i final. Us donem les gràcies per haver arribat fins aquí i ens emplacem per la setmana vinent, on seguirem descobrint Mongòlia, trepitjarem de nou el Pirineu Navarrès i farem interessants visites arreu del país. Ens emplacem al web de la xarxa, laxarxamés.cat, perquè ens trobeu a l'apartat de sendes i recupereu els continguts de qualsevol programa. Salut, cames, i fins al proper programa. Que tingueu una molt bona ruta.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
2: William James, un dels pares de la psicologia moderna, va dir que la frontera entre el visible i l'invisible és més fina del que ens agrada admetre. I potser per això, des que existeixen éssers humans, existeix també la pregunta que tots, tard o d'hora, ens fem. Què passa quan morim? Totes les cultures l'han intentat respondre. Els egipcis parlaven del duat, els grecs de l'hades, els romans dels manes, els budistes del cicle de la reencarnació. A les abadies medievals es recopilen històries de visions del més enllà, al segle XIX l'espiritisme esclata com mai, taules que ballen, copets que contesten preguntes i Allan Kardec fent manuals per comunicar-se amb l'altre costat. I aquí, a casa nostra, tenim de tot. Des de les llegendes d'esperits a Catalunya, amb els misteris que explicava en Sebastià d'Arbó, fins al contemporani actual doctor Manuel Sanz Segarra, metge mediàtic, que parla d'energies subtils, consciències que sobreviuen al cos i la física quàntica aplicada a l'ànima. Un còctel curiós, sobretot perquè algun dia ens pararem a explicar ben bé què hi té a veure la física quàntica, realment. Però avui, al segle XXI, el debat va més enllà del folklore. Tenim milers de testimonis d'experiències properes a la mort. Túnels de llum, sensació de pau, retrobaments amb familiars... Són un viatge a una altra realitat o una il·lusió potent del cervell al límit? Avui mirarem tot això sense prejudicis, però sense renunciar a l'esperit crític. Perquè potser els fantasmes sí que existeixen, però la majoria potser són ben vius. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri es troben, amb permís de la gravetat i de les energies quàntiques.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
2: I per entendre no només què creiem sobre la mort, sinó per què els humans desenvolupem creences en una vida més enllà, hem demanat a la bona amiga Candela Anton, antropòloga i divulgadora, que ens expliqui què diu la recerca sobre els mecanismes cognitius que hi ha al darrere. Una mirada que va molt més enllà del folklore i que ens ajuda a entendre què del nostre pensament és universal i què és cultural. Endavant amb l'àudio.
3: Doncs aquí va la meva resposta a aquesta pregunta de per què els humans creiem en la vida després de la mort. No donaré una resposta religiosa ni filosòfica, perquè no és el meu terreny, i us explicaré què diu la ciència sobre els mecanismes cognitius que ens porten a desenvolupar aquestes creences. Comencem per una cosa que tenim tots, la teoria de la ment. És aquesta capacitat d'atribuir estats mentals als altres, pensaments, desitjos, intencions, i això va evolucionar per predir i manipular el comportament d'altres persones. I funciona tan, tan bé que no la podem ni apagar. Quan algú mor, veiem clarament que el cos deixa de funcionar. No respira, no es mou, es descomposa... Però els estats mentals no són observables. Ens resulta fàcil imaginar que el cos cessa, que deixa de fer coses. Però extremadament difícil imaginar que el pensament, el desig, el record, simplement s'apaguen o desapareixen. Així que continuem aplicant la nostra teoria de la ment a persones que ja no hi són. És una espècie de subproducte, un efecte col·lateral de tenir un sistema cognitiu tan poderós com per entendre ments. Els estudis interculturals mostren que, amb l'edat, les persones desenvolupen el que s'anomena dualisme intuïtiu. La tendència a pensar que els processos psicològics continuen després de la mort, però els biològics no. Això s'ha documentat als Estats Units, Espanya, Madagascar, a Vanuatu... Però ojo, perquè a Vanuatu, quan se'ls dona un marc religiós cristià amb èmfasi en la resurrecció del cos, la gent diu el contrari, que els processos biològics continuen després de la mort més que els psicològics. Així que la cultura modifica profundament com expressem aquestes intuïcions cognitives bàsiques. I gairebé la meitat de les persones barregen explicacions naturals i sobrenaturals sense cap conflicte aparent. Diuen, el cos es descompon. I a la frase següent potser et diuen, però el seu esperit està amb Déu. Aleshores, les creences en el més enllà són una adaptació o són un subproducte? La hipòtesi del subproducte suggereix que són efectes secundaris d'altres capacitats cognitives que sí que han sigut adaptatives. Per exemple, la teoria de la ment, la por a la mort o la nostra incapacitat per imaginar la nostra pròpia inexistència. És com el melic. No és que la selecció natural l'afavorís, és només el resultat inevitable de tenir cordó umbilical. I això és el que sabem. Les creences en la vida després de la mort semblen emergir de l'arquitectura bàsica del nostre cervell social. Però la forma específica que prenen depèn massivament del context cultural. No hi ha un més enllà universal als nostres caps. hi ha mecanismes cognitius universals que cada cultura, doncs, modela de forma diferent. En fi, fins aquí el meu detallet.
2: Doncs, Candela, escolta, moltes gràcies per haver volgut ser en aquest espai avui i gràcies també per ajudar-nos a veure que el més enllà, abans de ser un lloc, és una conseqüència del tipus de cervell i de cultura que tenim. Entrem en matèria. Ara saludem en Jordi Vilà, el nostre expert en posar llum natural quan tot sembla llum sobrenatural. Jordi Vilà, geòleg, divulgador i promotor de la plataforma geòleg.cat. Què tal, Jordi? Com estàs?
4: Festa.
2: Jordi?
4: Digues.
2: Ep.
4: Sento veus.
2: Ep.
4: Què
2: són aquests sorolls? Què és això? Què són aquests cops?
4: Ets tu?
2: Ep.
4: Sí.
2: Jo no estic fent res. Jo no estic fent res. Què dius? Què dius?
4: És que porto els cascos posats. Sí. Noi, ho sento. Sí.
2: Punyeta. Així no podem anar enlloc, Mare de Déu. Què feies? Què feies?
4: Doncs mira, estava llegint precisament sobre cultures antigues. I m'ha vingut a col·lació molt bé tot això, doncs, que dels enterraments, de la vida després de la mort, de quines coses passen. Fixa't, abans que existissin els mèdiums, abans que existissin les taules de fer Ouija o les sèries de Netflix sobre fantasmes, hi havia una cosa que és claríssima i que passa a tothom. Doncs que la gent es mor i que els vius ho hem de gestionar d'alguna manera.
2: Aquest segurament és un dels temes que ha generat més literatura i que ha generat més preguntes al llarg de la història de tota la humanitat. Probablement. Què passa...
4: Pel·lícules i sèries.
2: Després,
4: Sí.
2: No, pel·lícules ara, com... però abans, novel·les i teories, i de fet, la Candela ens ho explicava a l'àudio, que totes les cultures del món s'ho han preguntat, s'ho han explicat, han intentat buscar algun tipus d'explicació al respecte, oi?
4: Sí, pel·lícules com Ghost, allà amb el fang.
2: Per exemple, sí, home. I tantes, tantes i tantes.
4: Sí, d'altres. No m'ha vingut aquest al cap, no sé per què.
2: Què seria del gènere del terror sense algunes d'aquestes històries,
4: Exacte. Fixa-t'hi que tot molt humà. Com sempre, ens rematem a la consciència humana per intentar recuperar la memòria d'aquells éssers que ja no hi són.
2: I
4: és clar, i com ho fas? Doncs mira, quan es moren o no, quan es morien abans, ara també, els hi retem homenatge, no? Els hi fem un últim homenatge. I en aquelles èpoques passades, doncs, per exemple, se'ls adornava, se'ls hi donava armes perquè poguessin continuar el seu viatge en una altra vida. Fins i tot se'ls hi donava una moneda que se'ls hi posava aquí als ulls perquè poguessin passar a l'altre món, que això es dedicava a fer això a Caron.
2: Per travessar l'Hades, justament, no? Cap a l'Hades, oi? Sí.
4: Doncs els hi donaven monedes per pagar a Caron. Els hi posaven roba, els vestien... O els posaven, fins i tot, aquí a Catalunya, en èpoques prehistòriques, es troben els cossos en posició fetal, en posició així com de fetus. Diuen els historiadors que s'enterraven d'aquesta manera perquè poguessin tornar a sortir a l'altra vida de la mateixa manera, de la mateixa posició que havien nascut en aquesta.
2: Com per tornar a néixer allà, diguem.
4: Sí. Això, evidentment, són les teories que ells expliquen. Segurament n'hi ha més d'una d'aquestes teories, però una d'aquestes l'expliquen d'aquesta manera i això és maco de sentir. Se'ls enterrava sempre d'est a oest, amb el rostre mirant cap a l'est, que és cap on neix el sol, i els peus cap a l'oest, que és cap on mor el sol. No, aleshores, ja des de l'antigo, fixa't que buscava una explicació, se'ls hi buscava una mica de sentit a totes aquestes coses.
2: I però... sempre cap per munt, mirant el cel, diguem, també.
4: N'hi ha que miren al cel, n'hi ha que miren de costat, en altres cultures els enterren de costat, mirant cap a una direcció concreta, cap a l'est, per exemple. És a dir, cada cultura té la seva manera de fer-ho. Però sí que totes respecten el mateix, que se'ls enterra d'una manera digna i a punt per anar a un altre lloc, no?
2: A una transcendentalitat, alguna determinada...
4: Exacte.
2: Altra realitat, diguem-ne, no?
4: Sí. Això és la manera que tenim una mica de gestionar aquests moments difícils. Però sí que és veritat que fa un cert temps, això és una data molt concreta, el 1848, comença el moviment de l'espiritisme. Tal com el coneixem avui en dia, que són l'espiritisme, és aquest el parlar directament amb els morts, els copets a les taules, aquests moviments imperceptibles, fins i tot les ànimes es posen dins del mèdium i parlen a través del mèdium. És a dir, hi ha aquest auge.
2: Però això és un fenomen occidental i segurament modern, d'alguna manera, no? És a dir, del segle XX.
4: Sí, modern. Això és 1848. Ens situem en un cas molt concret. És als Estats Units, a Hyattsville, prop de Nova York, on hi ha tota una sèrie doncs, de famílies que viuen en cases aïllades, amb creences fortament religioses, protestantistes en aquest cas, i allà en una d'aquestes cases hi viuen les germanes Maggie i Kate Fox. Són unes adolescents que afirmen que se senten cops misteriosos per casa, que són d'un esperit que li diuen elles, que li diuen Mr. Splitfoot. Ah. I acorden amb ell un codi, cops, per respondre sí i no a les seves preguntes. Aquí, realment, això es torna molt mediàtic. Uh-huh. I aquestes germanes, fins i tot, acaben fent actuacions davant de molta gent i acaba sent doncs, un moviment que s'expandeix molt ràpidament per lo vistós que arriba a ser.
2: Mitjans del segle XIX, això?
4: Mitjans del segle XIX, sí, sí. Època victoriana.
2: Sí, sí.
4: Ens hem d'imaginar també que en aquest moment que s'arrela tant, doncs és perquè doncs, es viu un moment d'una doncs, crisi, forta crisi de fe i fins i tot una crisi religiosa. Es comença a qüestionar les lectures habituals, les lectures normals de la Bíblia, on ja apareixen diferents teories científiques, Darwin, teories geològiques, que canvia el paradigma. Molta gent busca doncs, una espiritualitat que sigui de tu a tu i no tant vinculada amb l'Església.
2: Clar.
4: És a dir, amb l'Església
2: o sigui, que sigui més individual...
4: Una espècie d'ésser, sí.
2: Exacte, sí, entenc. Clar. O sigui, que sigui més domèstica, fins i tot, no?
4: Com sí, senyor, perquè l'Església ens vincula amb una espècie d'ésser superior que li direm Déu. No, però no, jo vull el meu familiar. Precisament tot això coincideix doncs, amb la Guerra Civil Nord-Americana, on hi van haver-hi milers i milers i milers de morts, i les famílies, per poder gestionar aquest dol, acudien als mèdiums que els donaven les respostes que necessitaven o que buscaven o que ells volien sentir.
2: Una determinada esperança, diguem, no?
4: Sí, estic bé des d'aquí al més enllà, no patiu per mi, ens trobarem més endavant.
2: Clar.
4: També els vius busquem una mica a veure que no se m'acabi ni a mi això, com apretar el botó, off, s'ha acabat.
2: Clar.
4: No, tenim aquesta por doncs, que
2: duri una mica més.
4: De continuar en un altre lloc, sí, home.
2: De fet, remetent-nos al que ens explicava la Candela Anton, deia que tenim aquest biaix, que tendim a pensar aquesta dualitat cognitiva que deia ella, de que els processos biològics s'aturen, però els espirituals no s'aturen, no? I això realment és un biaix pràcticament arbitrari, això és un... és pensar-ho perquè ens agrada pensar això, no?
4: Exacte, però si això no està pensat a l'espiritisme per gent que diries, ostres, que clar, aquesta gent té aquest problema, no, al contrari. Molts participants i molta gent fermament creents d'aquest moviment són gent culta, són gent que precisament té ganes de novetats, pensa que és un moment en què hi ha el ferrocarril, el telègraf.
2: Fins i tot classes benestants,
4: Sí, sí, sí, tant. Precisament classes benestants són les que acudien al mèdium.
2: Es posa de moda, diguem.
4: Es posa de moda, és una moda. És una, en certa manera, si s'inventa el telègraf, també s'inventa doncs, el telègraf pels morts, per comunicar-los amb els morts. Fem molt el zoom de l'època.
2: Exacte, o sigui que aconsegueixen un canal de comunicació,
4: Per exemple, el creador de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle,
2: sí, tant.
4: Que és l'escriptor doncs, que crea el detectiu racional per excel·lència,
2: sí, senyor.
4: Doncs creu en les fotografies de fades i creu en l'espiritisme. És una persona que, tot i escriure de manera tan racional, té aquest altre vessant. No té per què ser incompatible. Doncs bé, el que potser no ha transcendit d'aquestes germanes, en tot retorno aquestes dues germanes, la Maggie i la Kate Fox, és que cap al final de les seves vides van dir que s'ho van inventar tot.
2: Fixa't tu. Sí, que van muntar un pollastre monumental, es van fer famoses i al final resulta que, com tants d'altres casos similars, ha resultat ser un invent.
4: Exacte. Al final s'ho van inventar, el que passa és que no va transcendir, perquè l'altre ja estava tan arrelat que la gent ja...
2: Agradava més la versió de creure's que això era tot cert, no?
4: I a qui no li agrada?
2: Efectivament.
4: Qui no ha sentit mai, qui no ha vist mai una cosa estranya? Has sentit alguna vegada? Heu sentit? Vosaltres? A mi m'ha passat una vegada, estant sol a casa, vaig sentir el meu nom.
2: Ah, però sí?
4: Sí, és producte del meu cervell, que simplement és això.
2: Sí, sí. No, realment és atractiu pensar que aquestes coses són fidedignes i existeixen, no?
4: Sí, sí, sí.
2: Fem una cosa. Deixem que entri també el nostre convidat resident, que és biòleg i és responsable de comunicació i relacions institucionals del Centre d'Investigació Beta, l'Albert Palou. Hola, Albert, què tal? Com
5: Hola,
2: estàs?
5: Hola, bona tarda. Em fa molta gràcia aquest concepte de convidat resident. Em fa pensar...
2: Convidat resident, bueno.
5: Sí, em fa pensar... Saps aquells familiars que no acaben de marxar mai de casa per Nadal?
2: Bueno, no sé, escolta, no, aquí ens encanta qui siguis i mentre hi vulguis ser, hi seràs, sense cap mena de dubte. Escolta, com ho veus això? Ara en Jordi ens estava fent una mica de context de com va esclatar tot aquest fenomen de l'espiritisme. No sé si tu t'hi has capbussat una mica en aquells moments també per revolució industrial.
5: Sí.
2: Com es vivia tot això? Què ens
5: en dius? Sí. Està fent una mica de recerca bibliogràfica. Ja sabeu que m'agrada buscar científics que hagin estat relacionats amb aquests temes, amb els temes que tractem a cada programa. I aquí he de dir que, ostres, hi ha nivell, eh?
2: Sí? Sí, hi ha gènere.
5: Potser és dels dies que hi ha més nivell en quant a això, a currículum científic. O sigui, aquí
2: home, és que, clar, és un temàs. És un temàs.
5: Primera divisió, gairebé diria Champions, eh?
2: Caram, home, és normal, és que aquí totes les cultures del món, com dèiem abans, s'hi han intentat trobar respostes. Per tant, sí, ja pertoca. A veure, digues.
5: Només per completar una cosa que ha comentat abans el Jordi sobre l'Arthur Conan Doyle, una de les persones que va estar intentant convèncer Arthur Conan Doyle de que tot això, bueno, no era veritat, va ser Harry Houdini.
2: Fixa't.
5: És un dels primers noms de Champions League que podem mencionar avui. Harry Houdini es va dedicar gran part de la seva vida també a intentar rebatre teories pseudocientífiques i coses que considerava estafes.
2: De fet, James Randi, que l'hem nomenat alguna vegada en aquest mateix espai, s'havia inspirat en Houdini, efectivament.
5: Sí, ell tenia una màxima molt simple, que és quan tenia coneixement d'algú que tenia activitats de mèdium o d'espiritisme reconegudes, doncs es presentava a casa seva i li deia, doncs va, fes-ho davant meu, ho vull veure amb els meus ulls. És així,
2: llavors no hi havia manera, llavors, eh?
5: Sí, si voleu, bueno, ho va desmuntar tot. O sigui, no va...
2: Llavors, de cop, el poltergeist, no saps per què, però ja no hi és, diguem.
5: Hi ha una cosa que m'ha fet molta gràcia que he trobat de Houdini, que és que va pactar amb la seva dona un missatge en clau. I li va dir que, mira, que si el dia que em mori, si des de l'altra banda veig alguna opció de contactar, jo et faré arribar aquest missatge. I durant 10 anys...
4: Interessant.
5: Sí, durant 10 anys molts mèdiums van intentar contactar amb l'esperit de Houdini per veure si podien rebre aquest missatge per la seva dona i no...
2: No hi va haver manera.
5: No va arribar, no feia, comunicava.
2: Ostres.
4: Però més que algú d'algun mèdium segurament va fer servir l'ànima de Houdini per parlar a través del mèdium, segurament.
2: Bueno, però esclar, potser Houdini no tenia cobertura i clar, llavors...
4: Sí.
2: Passa això.
5: Us deia abans que he trobat noms de primera divisió relacionats amb el món de la mediumnitat i aquestes coses. Un altre no és tan popular. Hem parlat de Charles Richet.
2: No em sona.
5: Potser no us sona, eh? El senyor va guanyar el Premi Nobel de Medicina el 1913. Vull dir que...
2: Ah, Déu-n'hi-do, caram.
5: I per si us fa gràcia saber exactament per què, va descobrir la anafilaxi.
2: Ah, ostres, Déu-n'hi-do, doncs sí, home. Per tant, era un senyor que amb un prestigi reconegudíssim,
5: sí,
2: no?
5: Sí, tocava bastant, o sigui, encara ara tot el que és el coneixement que tenim mèdics i fisiològics sobre el funcionament de les al·lèrgies mortals veu molt dels descobriments de Charles Richet. Passa que feia bona una màxima, que és que a vegades pot ser molt, molt bon un àmbit, però en l'altre patinar una mica... Ell creia profundament en els mèdiums i creia molt profundament en un aspecte molt concret del fenomen dels mèdiums, que eren els ectoplasmes.
2: Home, sí, esclar, i tant. Això...
4: Jo he vist els caçafantasmes.
2: Sí, home, caçafantasmes jo crec que és de les primeres pel·lícules...
5: Ho representen com un moc que té resposta emocional, és la imatge que tenim.
2: Com era l'ectoplasma? Explica'ns una mica, però...
5: Clar, l'ectoplasma, el senyor Charles Richet estava convençudíssim que els mèdiums, en algun moment del trànsit en el que estaven, podien externalitzar algunes substàncies físiques, orgàniques, que eren generades pels esperits que estaven contactant en aquella sessió.
2: Val. I que era una substància, una cosa orgànica, diguem-ho.
5: Es podia generar i emetre des del cos del mèdium cap a l'exterior i que aquests ectoplasmes podien prendre formes.
2: Ah, val.
5: Formes de cara, formes de braços, mans, peus, tentacles...
2: Ah-ha.
5: I el tio estava convencidíssim que això era veritat.
2: Sí.
4: Jo estic refredat, això no compta, no?
5: Bueno, no. Mm. Bueno, després veurem que si quan faci...
2: Potser una mica.
5: Sí, després potser sí. Harry Houdini li va intentar treure una mica del cap, eh? Perquè al final el que li passava a Charles Richet és que es va deixar entabanar una mica per una sèrie de mèdiums que, bueno, basaven molta part del seu show en l'emissió d'ectoplasmes. I aquí destaquem tres noms: Eva Carrier, Eusèpia Paludino, noms macos tots, i Marjorie Crandon. Seria mica la tríada màgica de l'ectoplasma.
2: Se suposa que aquestes persones eren mèdium.
5: Sí.
2: I feien espiritisme. O sigui, eren gent que els podies contractar, venien a casa, no?
5: Sí, diguem que a dalt de tot de la piràmide posaria Eva Carrier, que és una senyora que amb el seu ectoplasma que generava podia produir cares que parlaven.
2: Déu-n'hi-do, eh?
5: Així, en general, Pont tenia una que era molt especialista en invocar l'esperit, un esperit que es deia Bienboa.
2: Bienboa.
5: Que era l'esperit d'un turc, així amb barba.
4: Hagués dit un portuguès, sí. Aquest nom hagués dit portuguès. Sí.
5: Doncs Eva Carrier era especialista en invocar Bienboa i que es materialitzés a les seves sessions. Sí. Eusebia Palladino era especialista en materialitzar tentacles. Tentacles que després, durant les sessions, tocaven les cames de la gent i els agafaven. I Marjorie Crandon també una mica pel tema. Aquí, Harry Houdini es va dedicar a analitzar aquestes coses. Va descobrir que Bienboa, bueno, era un maniquí bastant lamentable.
2: Ja.
5: O en algunes ocasions era l'assistent personal de, diguem-li, assistent personal d'Eva Carrier.
2: Perquè, que feia de les seves,
5: sí,
2: diguem.
5: Houdini es va adonar que Bienboa només apareixia a les invocacions si aquell dia l'assistent personal era a casa d'Eva Carrier.
2: Ah, esclar, si no hi era, llavors no hi era. Necessitava un compinche per poder fer-ho i no hi era. Clar.
5: Sí, també van descobrir que les cares que projectava en realitat eren retalls de revistes.
2: Clar, i això va descobrir Houdini, i llavors, perquè clar, si representava que aquestes persones les contractaves venint a casa o tu anaves a casa d'elles i feien aquesta mena de joc de llums d'espectacle.
5: En el cas d'Eusebia Palladino van descobrir que els tentacles amb els que donava cops a la gent mentre feien les sessions de mèdium eren les seves pròpies cames. I en el cas de Marjorie Crandon van descobrir que tot l'ectoplasma sortia d'un sistema de bosses que tenia la roba interior.
2: Però també, clar, és sorprenent que aquestes persones fessin una... Si s'aconseguissin fer un nom i que ningú els destapés abans, perquè pel que expliques és com tot molt matusser, no?
5: Sí, va, suposo que la cosa és preparar-ho bé. Ells feien bé l'ectoplasma. Yeah. Està més o menys documentat que es feia amb cotó, amb tela, amb gelatina, paper higiènic moll i clara d'ou. Amb això...
2: No sé,
4: eh? És guapo, eh?
5: I poses unes cares d'una revista pel mig i et quedava una cosa...
2: Una cosa arregladeta. No sé, però poca llum, eh? Si hi ha gaire llum, podés veure el tema, eh?
4: Sí, sí.
5: Sí, potser aquest era el problema. Però bé, el bo de Charles Richet no es va retractar mai.
2: Ah, no? O sigui, no. Houdini el va destapar, però ell tant sí com no va aguantar fins al final, eh?
5: Sí, sí, sí, sí.
2: Jordi, una cosa, el tema de... No sé si ho has mirat últimament, això, per preparar el programa. Se n'ha parlat molt de les experiències properes a la mort, eh? Home. És un tema que està gairebé, diria, que de moda ara mateix, no? I això de la gent doncs, que ha tingut una parada cardiorrespiratòria i ha vist el túnel i ha estat una estona, diguem-ne, allò que en diem entre la vida i la mort, o ha estat fins i tot a l'altre costat, si és que existeix aquest costat, no? I expliquen una sèrie de vivència més o menys similars. I es diu que no són només en aquí, al món occidental, sinó que passa també en altres cultures. No sé si has investigat sobre el tema una mica.
4: Home, doncs sí. Fixa't una cosa. Jo, d'entrada, no desmentirem les experiències properes a la mort. La persona que l'hagi tingut realment l'ha viscut com a tal.
2: Segurament, sí.
4: Perquè no deixa de ser un record al cervell que es queda i m'imagino que es deu quedar durant molt i molt de temps. Crec que deu ser una cosa bestial viure això. Però, esclar, estàs en un moment en què el cervell està en estat molt crític, està a les últimes, està sense oxigen, segurament. Fixa't que tenen una hipòxia inferior al 50%, quan lo normal ha de ser un 97, 98, 99%.
2: Clar.
4: En aquestes condicions, doncs és normal doncs, que el cervell es vegi forçat a fer coses que normalment no ha de fer.
2: Clar.
4: Es genera una sèrie de neurotransmissors. Tot aquest estat d'hipòxia pot arribar a portar tota una sèrie de visions que en molts dels casos no es recorden en el moment que surt d'aquella parada cardiorrespiratòria, sinó que algunes d'aquests records es generen al cap d'alguns minuts, en el millor dels casos, però també al cap d'hores o fins i tot setmanes. I és a dir,
2: sí, no és immediat, moment, eh?
4: No, i en aquest moment el cervell subjectiu humà el que fa, el que intenta fer és enllaçar aquests buits de memòria que ha arribat a tenir i construir una imatge que tingui un sentit.
2: Clar, clar. I associar-ho amb alguna cosa molt... més o menys, diguem-ne, mundana o que puguem relacionar amb alguna cosa que sigui de la nostra experiència quotidiana, no?
4: Exacte. I en aquest sentit de reconstruir això, culturalment, l'experiència propera a la mort és diferent, per segons quina cultura la viu. La cultura nostra, la cristiana, doncs veuen aquest túnel de llum i veiem aquesta llum, que són aquesta llum solen ser doncs en la cultura cristiana, els àngels, la Jesús, que ens ve a buscar.
2: S'associa a figures tot, divines, no?
4: Sí, o fins i tot algunes figures familiars, el meu avi i el meu pare, doncs en aquells moments, que t'arriba. El món hindú, per exemple, aquestes experiències properes a la mort, ells les viuen com que entren en una espècie d'oficina burocràtica, amb molts de paper, amb molts papers, i el jutge, o allà també n'hi diuen Yamraj, sí, els mira els registres i no troba el seu nom. I els diu, perdona, t'hem portat aquí per error,
2: Encara no et toca,
4: el teu nom,
2: sí, no és el teu moment.
4: Et tornem.
2: Fa pensar... la pel·lícula aquella Vita el Just, que entren en aquella sala d'espera, no? I que van passant per allà, no? Sí
4: que ho sembla. I ells ho viuen una mica més burocràtic tot, burocràtic i judicial. Mm. Els budistes i taoistes parlen, doncs, de viatges als tribunals de l'infern. Mm. Imagina't, on allà els hi fan un judici moral i miren a veure si quin cicle de reencarnació els hi toca.
2: Ah, esclar, sí, allò de si et toca, si et reencarnaràs en un cuc o en un rei, no?
4: Exacte, sí, a veure si ho has fet bé, doncs t'evoluciones una miqueta més, etc. Al Japó veuen els seus familiars i a diferència d'Occident, on parlem d'un túnel, allà veuen doncs, un paisatge familiar amb els seus avantpassats. Els islàmics, per exemple, veuen figures islàmiques que són doncs, àngels, profetes, Mahoma, que no els hi apareix de forma visual directa, diu així, com a presència, i veu, i també els hi fan el judici. Però tot sempre és molt... Amb aquestes experiències hi ha molta burocràcia pel mig,
2: Judicis, ja veig,
4: veure com ho has fet, perquè això preocupa.
2: Aquí potser algú espera si Sant Pere té les claus o no, no? També.
4: Exacte. On anem a cultures que no s'assemblen res a les nostres, com els pobles indígenes de Nord-Amèrica, per exemple, els d'Austràlia o Pacífic, aquestes cultures que són animalistes, veuen, no veuen un túnel, sinó que veuen un paisatge natural. Mm-hmm. Els esperits que els venen a buscar doncs, són animals o guies, que són doncs, tot temps animals protectors que els acompanyen. I la frontera de passar d'una banda a l'altra doncs, sol ser una frontera física. Doncs, pot ser un riu, pot ser un pont, una serralada, que si passes a través, si la travesses ja no tornes. Mm-hmm. Imagina't, Per tant, l'experiència per a la mort té molt a veure amb la cultura on vius tu.
2: I tant, sí, pel que explica, sí. És a dir, segurament la visió, el que veu el cervell en aquest estat d'hipòxia extrema i de, com deies tu, no? En un moment en el que el cervell no està en una situació basal normal, sinó que ha de fer uns processos que segurament no tenim ni tan sols clars quins són, no? Però després nosaltres, quan aquestes persones que entre cometes retornen, fent un abús de llenguatge, ho interpreten el que han vist o viscut en base a la seva experiència quotidiana, no? El que han viscut culturalment a la seva vida, no?
4: Exacte, i això està molt estudiat últimament, aquestes experiències.
2: Cal dir que molts també acaben coincidint amb que aquesta mena de transcendentalitat els hi canvia la vida, no? Que a partir de llavors viuen més
4: segur.
2: Intensament, etc. No?
4: N'estic segur, a mi segur que em canviaria la vida. I si vius una cosa d'aquesta, t'ha de canviar la vida, segur. Uh-huh. Perquè ha de ser molt intensa l'experiència.
2: Però clar, bé, perquè no deixa de ser dia, subjectiva. És a dir, difícilment és pràcticament impossible, segurament, viure i sentir el que sents en aquesta circumstància en qualsevol altra de la teva vida normal, de la teva vida quotidiana,
4: sí,
2: no?
4: Sí. És un cas extrem. Estàs en un cas extrem. Mm. Doncs això s'està estudiant avui, està molt en voga i, sobretot, com que són experiències properes a la mort que es viuen en hospitals, doncs hi ha metges que les han vistes en pacients.
2: Sí.
4: I els pacients els hi expliquen i després aquests metges han fet estudis. Hi ha metges prestigiosos, que tenen com a metges tenen un prestigi bastant important, que són bons, però que parlen d'aquestes experiències properes a la mort i parlen de coses com ara la superconsciència humana.
2: Sí.
4: Parlen, doncs, que la mort física no és el final, perquè com que hi ha diferents plans quàntics, que és com si la Terra estigués dividida en diferents plans, com si la Terra... No com si la Terra fos plana, que per cert algun dia n'haurem de parlar,
2: però sí que
4: també es parla de la reencarnació, aquesta continuïtat.
2: Dimensions,
4: exacte. I això, si t'ho diu un senyor amb bata, i amb un currículum molt extens, té una repercussió mediàtica que no pas si t'ho dic jo amb les ulleres del revés.
2: Està clar. Sí, claríssim.
4: I em poso una bata així de lleopard i colors vistosos.
2: I en ell, probablement, també li aporta bastants beneficis, a vegades crematístics, si treu algun llibre, oi?
4: M'imagino que deu ser un best-seller, segurament.
2: Sí.
4: Però,
2: esclar... Això...
4: Pensa, fa servir llenguatge científic per descriure coses subjectives. Aquí tenim un problema de que estem encaixant, una mica en castellà es diu xurros com merines.
2: Sí, senyor.
4: Què estem fent aquí? Estem fent coses que no s'han de fer. Estem portant el llenguatge científic per donar una mica d'empaque, per donar validesa a tot el que jo estic dient i que són coses que no he vist.
2: Clar, i també juga una mica amb una confusió i un cert desconeixement general, no? I a la gent, com que en cert moment varen donar per bo que el llenguatge científic era el correcte, no? El que tenia una autoritat, sí, no? I el que ens explicava les coses tal com són, no? Mm-hmm. Clar, si algú utilitza el llenguatge científic per explicar coses que potser no són tan científiques, doncs sembla que tingui més credibilitat, no?
4: I té una autoritat. I a més a més amb gravetat, explicar-ho amb gravetat.
2: Clar. Això,
4: que és
2: Albert,
4: una persona molt convincent.
2: Sí, Albert, això segurament no passa només d'ara, sinó fins i tot aquests mèdiums del segle XIX ja devien utilitzar determinats llenguatges en el seu moment, no? Segurament, no sé si has indagat en algun altre experiment o en algun altre moment d'aquests.
5: Sí, si voleu, tornem cap al segle XIX. Un comentari previ que per lligar una mica amb el que deia el Jordi, i crec que ja ho hem dit en algun altre episodi. Hi ha molta gent que s'aprofita del gran encara camí i el camp per córrer que té la neurobiologia. Uh-huh. O sigui, jo sé que ho he explicat alguna altra vegada, tot el que jo vaig estudiar fa 20 anys sobre el funcionament del cervell ha caducat, perquè és un camp que avança molt ràpid, i hi ha gent que se n'aprofita per dir, bueno, és que encara no en sabem prou, que és el mateix joc que es fa amb la física quàntica.
2: Per tant, hi cap tot. Com que no en sabem prou, utilitzo llenguatge i argot de la neurobiologia o de la física per explicar coses d'una forma més o menys esotèrica, no?
5: Sí. Molt bé, viatgem un cop més cap al segle XIX. Us he promès abans científics de Champions League. Hem tret un premi Nobel, però crec que encara podem pujar l'aposta.
2: A veure, sorprèn-nos.
5: Michael Faraday.
2: Home, caram, això sí que són palabres mayores, eh?
5: Michael Faraday, per posar una mica de context, un dels científics més rellevants i un dels físics més importants de la història, bàsicament, per la seva feina en el camp de l'electricitat i l'electromagnetisme. O sigui, li devem bastant a Michael Faraday.
2: És un top, eh?
5: I és un senyor que, en un moment donat, li sobrava un temps, i crec que, per lo que he vist, es va enfadar una mica algun dia en un debat amb els seus estudiants que creien en certes coses, i va decidir invertir part del seu temps preciós en rebatre el tema de les taules que es mouen soles.
2: Ah, home, importantíssim, això.
5: Que podríem considerar una mica l'antecessor de la Ouija. Per si algú no està al cas, durant molt de temps s'ha cregut que una sèrie de gent al voltant d'una taula que imposen les mans sobre la taula, això genera una connexió espiritual que fa que la taula es mogui i pugui transmetre alguns missatges. És una creença bastant popular encara avui, més del que us, que us pensaríeu.
2: La Ouija també és tamàs, eh? Sí.
5: El Michael Faraday va aprofitar un rato que tenia lliure entre bobines d'electrocoses i es va inventar un sistema amb unes planxes de metàl·liques i capes de cartró i de vidre i amb unes agulles indicadores per rebatre un d'aquests temes, que és el de les taules que ballen. Va agafar una sèrie d'estudiants i els hi va donar a cadascú d'ells una d'aquestes sistemes de plaques que bàsicament es posaven sobre la taula, ells posaven les mans a sobre i feien una sessió espiritista d'aquestes d'invocació de missatges a través de la taula, i les plaques el que permetien és detectar d'on venia la força. Si la força venia de la persona que tenia les mans a sobre, les agulles indicadores es movien d'una forma, i si la taula es movia per una força externa aliena a les persones que hi havia allà, les agulles indicadores es movien d'una altra forma. I a partir d'aquí va fer una sèrie...
2: I com va sortir la cosa?
5: No va passar mai que fos la taula que es movia.
2: Punyet, a veure si algun dia en trobes algun que sí.
5: Sí, i aquí ell, i és aquests experiments són mica el naixement d'un concepte que després lliga amb un altre tamàs que deies, que és la Ouija, que és el tema del moviment ideomotor, que són moviments inconscients que podem arribar a fer sense que nosaltres sapiguem que els estem fent. Què és el que estava passant en aquest cas? Les persones participants dels experiments de Faraday no eren conscients que en un moment donat estaven fent força sobre la taula, per exemple.
2: I això pot provenir de l'autosuggestió, per exemple, no?
5: Després, per rematar-ho, he trobat un article molt interessant en positiu respecte d'això, que és bastant curiós.
2: Val, doncs escolta, Jordi, acabem el tema de que deies tu abans, les experiències properes a la mort, que dèiem aquesta una mica de... Ho diré clarament, aquesta xarlataneria que combina l'argot científic per explicar fenòmens d'una forma una mica obscurs, però que no acaben de demostrar res i que, a més a més, és una mica incoherent. Si li poses una mica de lupa, t'adones que potser no porten gaire enlloc. Què més ens portes al respecte?
4: Doncs mira, parlàvem d'això de la supraconsciència. La supraconsciència és una espècie de teoria que diu que la nostra consciència habita en diferents plans. No només en el nostre, sinó que habita en un altre pla físic.
2: És transcendental,
4: diferent.
2: No?
4: sí, en un altre, potser fins i tot en una altra dimensió, i per això se li fa, li posa aquest, aquest nom de ciència, que és que estan en d'una manera quàntica. Que, a veure, barrejar la quàntica, que és a nivell atòmic, amb la consciència, que és una cosa que no es pot medir, doncs no deixa de ser curiós.
2: Que no, no es pot mesurar, i que la consciència com a tal, una cosa és la consciència i l'altra és l'ànima, que és un altre concepte que surt, que potser no acabem de saber ben bé què és.
4: Esclar. Hi ha unes coses aquí que em pregunto, que m'he preguntat, jo dic si, si tenim una supraconsciència, és a dir, que la nostra consciència transcendeix a l'humà i transcendeix a lo material, per què quan em claven un cop al cap puc canviar el meu caràcter? És a dir, i per què hi ha persones que tenen pèrdues de memòria i fins i tot pèrdues de personalitat?
2: És
4: perquè
2: veritat?
4: Es veu que mèdicament, doncs, el teu cervell no està bé i la teva consciència, doncs, té fallades.
2: Clar.
4: Canvis de personalitat, pèrdues de memòria, pèrdues fins i tot de no saber ni qui ets.
2: Clar, aleshores... el que vens a dir és que si tinguéssim aquesta mena de transcendentalitat, que se suposa que no hauria de passar això, no? O sigui, podries mantenir la teva personalitat intacta, no?
4: Sí, representaria que la teva personalitat està en un pla diferent, no està en el físic estàs malalt.
2: Perquè... O sigui, el teu jo seria igual, i en canvi es demostra que en base a segons quin tipus d'experiències, accidents, etc, tot allò que se'n diu de la neuroplasticitat, i aquí entraríem també el que deia l'Albert, no? De la neurobiologia, que falta molt de camp per recórrer i que canvia constantment.
4: Clar, realment la consciència és una cosa digna d'estudi, que encara no se sap ben bé d'on acaba sortint. Sí que se sap, doncs, que és del cervell. Això segurament ho sap més bé l'Albert que jo.
5: Sí, és que de fet, ara que dius consciència i el tema del subconscient, és que em lliga molt amb el que us deia abans dels experiments fets amb Ouija, perquè justament hi ha un experiment fet amb Ouija bastant recent, del 2012, que tenia a veure una mica amb això. D'experiments amb Ouija se n'han fet molts, des del segle XIX, 1880-1910, n'hi ha un munt. I, com us deia, molts per rebatre. Hi ha molts experiments en el que s'estenen gent fent la Ouija i el que fan és que, sense que s'adonin, per exemple, els hi canvien el tauler.
2: Clar.
5: I els missatges deixen de ser coherents, perquè, us imagineu gent amb poca llum i que de cop et canvien un tauler de la Ouija i que les lletres han canviat. Doncs, els esperits sembla que es tornaven una mica dislèxics quan canviava el tauler. També hi ha molts experiments fets amb gent fent la Ouija amb els ulls embenats i que també, curiosament, els missatges deixen de ser coherents. Hi ha gent que s'ho va fer més en sèrio, com he trobat William Barrett, un senyor que va fer unes sessions de Ouija plegant la taula de sensors per captar qualsevol mínim moviment que es fes sobre la taula i qualsevol mínima reacció muscular dels participants, i va descobrir que tot era, diguem, que les fitxes de la Ouija es movien per moviments fets no voluntàriament, en molts casos, i aquest no voluntàriament és important, perquè hem parlat abans del moviment ideomotor, que és això que...
2: Sí, involuntari, no?
5: Inconscient. El 2012 inconscient. Hi va haver una sèrie de gent una mica boja que van fer una campanya de crowdfunding, de microfinançament, per poder fer ells a la seva universitat un estudi relacionat amb la Ouija.
2: Sí. Bueno, si ho van prendre seriosament, sempre hi ha algú que ho intenta.
5: Sí, el que ells no van avisar és que realment era més seriós del que es pensava i que no tenia a veure amb la Ouija en si. Estem parlant de Ronald Rensick, Helen Gauchu, Sid Cudier, sempre els noms en francès se m'atreveixen una mica, però bueno.
2: Sí, ja ho hem notat.
5: Passa res. Els francesos també mereixen la nostra estima.
4: Des d'aquí una salutació.
5: Sí. L'experiment era molt simple. És que agafaven gent i li feien preguntes de cultura general. Quina és la capital d'Alemanya? Coses així. I deixaven que responguessin. I després els hi feien també preguntes, però deixaven que responguessin fent servir una Ouija.
2: Ah, d'acord. A veure com sortia el tema. Sí.
5: I ja us avanço que quan la pregunta era directa, el percentatge d'encert era del 50%, i que quan hi havia la Ouija pel mig, el percentatge era del 65%. O sigui, encertaven molt més.
2: Amb la Ouija.
5: Significativament més amb la Ouija que sense la Ouija.
2: I això?
5: I això té una mica de tríngulis. Resulta que, bueno, feien això. Feien la pregunta... I després et feien les preguntes, però amb la Ouija. La Ouija tu la feies amb una altra persona. Si era Ouija, a dos, un duo. I l'altra persona...
2: Com a mínim. O sigui, tu sol, en principi, no pots jugar a la Ouija.
4: És com tenir una parella al Trivial.
5: Sí, l'altra persona...
2: Això.
5: L'altra persona, diguem que formava part activa de l'estudi, però el participant no ho sabia.
2: Ah, val, que era un ganxo, diguem.
5: Sí, però aquesta persona no feia absolutament res. O sigui, conscientment no aplicava cap tipus de força
2: sobre el got o
5: sobre
2: el que fos,
5: o sobre la peça, sobre l'aparell de la Ouija. El que feien era, en alguns moments, moure la Ouija a través d'un sistema d'imants per crear una mena de moment en el que la persona, diguem, participant de veritat, de cop veiés que ella, sense fer res, el got es movia i responia bé.
2: Yeah.
5: I això generava una atmosfera...
2: Un estat mental de tots, no?
5: Un estat. I després deixaven... Bueno, això ho feien alguna vegada, la Ouija, la peça es movia, la movien ells i feien que respongués. I això, clar, això no ha fet res, no ha fet res, això se'ls posa, no sé què. I després seguien amb les preguntes. I a partir d'aquí ja no movien mai voluntàriament la peça de la Ouija. Doncs això, quan calculaves el percentatge d'encerts era significativament bastant més alt...
2: Més alt, amb Ouija que sense.
5: Quan estaven fent la Ouija, de preguntes de cultura general. I la hipòtesi que ells feien, primer que, evidentment, quan no movien la peça a ells, eren moviments involuntaris de la persona participant, i que l'estat que havien induït ells feia que, inconscientment, els facilitava trobar la informació que realment tenien al seu cervell, però que en condicions normals no n'eren conscients.
2: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
4: Molt bé.
2: O sigui, va ser un experiment neurobiològic, de fet, o gairebé
5: sí,
2: neurobiològic. Sí,
5: ells acabaven demostrant que la gent a vegades té més informació a la seva memòria inconscient del que és conscient, i que aquesta inducció així amb la Ouija el que feia és que alliberava alguns coneixements que la gent no sabia que tenia.
2: O sigui, no va servir per demostrar l'existència de vida després de la mort, o que aquesta vida després de la mort en tot cas es comunica amb els vius, sinó va servir per una altra cosa, però en tot cas no va ser un experiment inútil del tot.
5: No, de fet la utilitat que es considera que té aquest experiment és demostrar que hi ha alguns mecanismes que poden alliberar records a partir de determinades reaccions, i això ha servit per teoritzar en els temes de com tractar malalts d'Alzheimer o gent amb demència, i la forma com processen alguns dels seus records.
2: Escolta, i Jordi, hem parlat dels que han utilitzat això de les experiències properes a la mort a dia d'avui i tal, però no han parlat tant d'experiments. No sé si en coneixes algun.
4: Sí, i tant. N'hi va haver un de molt famós, que de fet és molt recent, és del 2014, sí. Que es diuen els estudis AWARE. Hi ha l'AWARE 1, l'AWARE 2. Són uns estudis que es van fer en condicions controlades en diferents hospitals d'Estats Units, al Regne Unit,
2: sí.
4: I aquests hospitals estaven tenint la sala de reanimació amb objectes dins la sala posats expressament per veure si realment les ànimes sortien del cos i podien veure mentre ells els estaven practicant la reanimació, que moltes vegades es descriu això.
2: Sí, allò que diuen el viatge astral, no? Que surten del cos.
4: Sí, surten del cos i ho veuen tot des de dalt. Doncs aquests científics van posar tota una sèrie de targetes amb símbols molt vistosos, sí. Enfocats cara amunt, cap al sostre, de manera que si una persona estigués sobrevolant aquella habitació en aquell moment, veuria perfectament aquestes senyals. S'ha de dir que de tots la gent que va entrar allà en reanimació en parada cardiorrespiratòria,
2: sí.
4: I van poder sobreviure i després van poder ser entrevistats, s'ha de dir que cap d'ells va poder veure aquestes targetes, a pesar de que alguns d'ells sí que van dir que havien sobresortit del seu cos.
5: És que no t'hi fixes. No t'hi fixes. Sí,
4: clar, en aquell moment, com t'hi has de fixar en aquestes coses? L'objectiu d'aquest experiment era demostrar que els records durant la reanimació, sense activitat cerebral, no hi poden ser. És a dir, si no hi ha activitat cerebral, no pots tenir records. Per tant, es va demostrar que la llum al final del túnel era perquè el cervell encara tenia una mica d'activitat. Però si el cervell no té activitat, no pot recordar. També van perfeccionar una mica tot això, i durant la reanimació els hi posaven llums de colors, els hi posaven sons, i cap d'ells va poder sentir ni escoltar res, excepte un d'ells, que sí que recorda alguns dels sons, però li van medir l'activitat cerebral i tenia activitat cerebral. Els que no tenien activitat cerebral no van sentir ni escoltar res, a pesar de que molts d'ells havien sortit del cos, havien vist la llum al final del túnel, havien viscut experiències properes a la mort. Per tant, no deixa de ser una cosa física del propi cos, la consciència, i està emmagatzemada dins el cervell o dins el propi cos. No ho sabem. Encara s'ha d'estudiar molt això.
2: Déu-n'hi-do, sí. I aquí, com ens ha dit molts cops l'Albert i deia abans també, la neurobiologia encara hi tindrà molt a dir. De fet, crec que una mica ens passa que això, no? Que la ciència pot ser difícil, però la pseudociència fins i tot pot arribar a ser perillosa, precisament perquè a vegades dona respostes molt fàcils a coses que són molt complexes, no? Potser massa fàcils, i segurament per això genera més desinformació que informació. A veure, ara arriba ja el nostre tècnic, eh? Arriba el nostre home orquestra, de les ones i explorador oficial del Museu d'Invents Extravagants. Xavi Gorro, il·lumina'ns, però no ens espantis, eh? Avui què ens portes? Què tal, com estàs, Xavi?
6: Hola, què tal, molt bones. Invents o invents?
2: Bueno, no sé, això digue'ns-ho tu. Bueno. Què ens portes? No sé, un detector d'esperits o alguna trampa, alguna història, no sé.
6: Avui començarem amb una prèvia.
2: A veure.
6: Perquè vosaltres, al principi del programa, heu parlat de com enterraven a la gent, sobretot a l'edat mitjana i a èpoques anteriors,
2: sí.
6: No?
2: Vale. Sí.
6: Hi ha diferents casos de gent enterrada de manera, diguem-ho, curiosa.
2: Uh-huh.
6: Si et sembla, us explico un cas. I, bàsicament, estan fetes en un motiu, eh? Bàsicament, en moltes cultures, i en, sobretot en èpoques d'edat mitjana, baixa edat mitjana, alta edat mitjana, s'enterrava a la gent boca avall, o sigui, cap avall.
2: Sí, allò que dèiem abans, sí, sí.
6: Sí, que era considerada perillosa, que tenien males intencions o que...
2: Fixa't.
6: Potser eren vampirs. Ojo.
2: Home, esclar.
6: I això pot semblar una xaladura, però hi ha proves reals, eh?
2: Això vol dir que... Perquè, clar, i cap a baix, perquè si es despertaven...
6: Clar, no pogués sortir.
2: Més aviat...
6: Clar.
2: Clar.
5: O perquè no es giren.
2: Si haguessin d'excavar i anessin escapant cap a baix i no cap a dalt, diguem.
6: Exacte, i sortissin a Xina. I que es fotin ells.
2: Això ho feien,
6: bueno,
2: eh?
6: Bueno, clar, això, un moment, si la Terra és rodona, sí que deixen a Xina, però si és plana, te'n vas a la merda.
2: No ho sé, no ho sabem, això.
6: Que causa...
2: No està clar. Això algun dia ja veurem, veure si arribem a alguna conclusió, no sé quan, eh? Però... Clar.
6: Algun així, dia s'ha d'estudiar, això.
2: Però explica, així excavaven... O sigui, la cosa és que n'enterraven, diguem-ne, de boca
6: sí.
2: terrosa.
6: Sí,
2: diguem.
6: Bàsicament això... Això
2: es devia dir així.
6: Sí, exacte. Bàsicament, alguns, era per motius... per creences, diguem, supersticioses o per por, perquè consideraven que eren morts vivents o eren vampirs, però també era un càstig per gent que era considerada, doncs, gent que eren criminals, eren considerats gent que estaven fora de la societat, doncs ho feien d'aquesta manera per castigar-los, i també aquelles persones que tenien una mena d'aïllament social, que estaven fora dels costums, diguem, de la tradició. Us dic, si voleu, uns exemples. El primer passa a Polònia, que és el cas del nen vampir, que és un nen que va ser enterrat cap avall, o sigui, cap avall, bueno, al revés, amb una cadena al peu, que s'entén que a l'època era un ritual contra el vampirisme, i a la seva mandíbula se li van trobar restes d'or, una cosa que no és, que és permanganat de potassi, coure,
2: caram.
6: I que aquests, ja veu que aquests ingredients, aquesta barreja, era una poció que es feia servir per prevenir la maledicció. També un soldat romà, un soldat que es veu que era de les tropes d'èlit de Roma, va ser enterrat així, però aquest no per coses esotèriques, sinó perquè el van castigar i el van fotre així, com a càstig.
2: Però...
6: Jo entenc que viu, pobre home.
2: Però tot plegat, amb quin objectiu, diguem?
6: Pues per castigar-lo. El van enterrar viu cap per avall. Algú dolent n'hauria fet, bueno, o no, però bueno.
2: Home, o algú devia interpretar que era molt dolent, no?
6: Sí, sí, pot ser. També, a l'època medieval, a Anglaterra, una jove va ser trobada així, i aquesta noia tampoc havia fet res, l'únic que tenia signes de tenir les articulacions completament deformades i no estar dintre dels cànons de persona normal, per tant, pensaven que potser era un ésser estrany, i la van castigar així. Exacte. I el cas, que aquest el podeu veure a Google documentat, també passa a Polònia, passa en el segle XVII, d'una dona coneguda com a Zòsia, que va ser enterrada no cap per avall, cap per dalt, però en el coll se li va ficar una mena de fals. Per què? Perquè es creia que era un vampir. I si es despertava, que us tallava el coll.
5: Sí, això havia, el havia pensat. Podríem haver tallat abans, també.
6: Sí, la veritat és que sí.
2: Sí, no acabo d'entendre-ho, això. És a dir, bueno, sí, perquè els hi feia mandra, o com va anar.
6: Segurament, o fer ràpid. Hòstia, ràpid, ràpid, o que viene el vampiro.
2: Ràpid, i posa la fals aquí.
6: Sí, exacte. Cas,
2: si això sí, si no va a Google,
6: veieu, veureu les imatges, estan allà ben fetes.
2: Ah, hi ha la foto.
6: Hi ha la foto. Hi ha la cara de la noia reconstruïda, suposo que amb intel·ligència artificial o ves a saber com, però hi ha la foto de la tomba oberta, que la van trobar fa uns anys, la van escalar uns arqueòlegs, i hi ha això, hi ha l'esquelet, i en el coll hi ha una fals, una mena de fals, allà.
2: Tot plegat una mena de ritual tot, eh?
6: Sí, sí. Això? Però jo no es parlava d'això, que això és una prèvia. Jo vull parlar d'un experiment que no va funcionar. No va funcionar perquè no sabem si és real o no, però jo crec que no és real. I
2: un dia en trobarem algun que funcionés, eh?
6: De moment,
2: tots els que trobem són fallits.
6: No. Hem d'anar a l'any 1901 i parlar d'un senyor, un metge, de Haverhill, que es deia Duncan McDowell. Aquest senyor era de Massachusetts i va fer un experiment per determinar científicament que l'ànima tenia pes.
2: Home, veus?
6: Això
4: té un sentit.
2: Això seria molt seriós, eh? Això seria molt seriós. De fet, està ben pensat, això, potser, no?
4: Sí. La hipòtesi és bona.
6: Sí, primer aquest senyor va començar a experimentar en animals, però per tot el contrari, per demostrar que els animals no tenien ànima, i que els humans sí. Però, clar, la cosa és... En el tema dels animals, la cosa és bastant tèrbola, en els humans també, però els animals ho és molt, perquè va agafar a 15 gossos i, doncs... ell volia 15 gossos que estiguessin a punt de morir-se, bàsicament, per no haver d'esperar.
2: Tenim 15... audiència animalista, Xavi, el tanto.
6: No, espera, doncs enfadaran molt, perquè aquest senyor això va buscar 15 gossos malalts, no? Però que no els trobava, i què va dir? Bueno, doncs, si no trobo 15 gossos malalts, doncs els faig jo malaltir i els enverina.
2: Home...
6: I, per tant, malament. Malament. En el cas dels humans, en va escollir 6, i aquí se'n va anar a una residència d'avis, una residència de gent gran, o sigui, un hospital, on hi havia gent que estava a punt de morir, que patien malalties que els hi provocaven un esgotament físic molt sever, per tant, gent que no es podia moure, perquè així, estaven, en el moment de la mort, estaven immòbils, i així podia pesar-los amb precisió. I per fer això, va ficar sota el llit, sota on estaven aquesta gent, una balança industrial amb una sensibilitat de 5,6 grams. O sigui, que mesurava 5,6... O sigui, el mínim que mesurava era 5,6 grams, que entenc que és bastant precís. O sigui, és molt poc pes.
2: Tu, quan entrava aquest tio, quan entrava aquest tio a la teva habitació, ja, ojo, preocupa't, clar, perquè ja l'assumpte va amb el borràs, diguem.
6: Amb una bàscula allà, saps?
2: Clar.
6: Fill de puta, sí, aquest. Sí. Eh? Sí. Doncs bé, aquest home això ho feia per demostrar que els humans tenien ànima, però també que els animals no en tenien. Vale, els resultats van ser els següents. Un dels pacients, quan va morir, va perdre pes, però després el va recuperar. Per tant, bueno...
2: Llavors, quina era la teoria aquí? Clar.
6: Bueno, de moment, només en portem un. Llavors,
2: sí.
6: Dos més van registrar pèrdua de pes en el moment que van morir, però minuts més tard encara en van perdre més. Vale? Bueno. Un pacient va perdre 21,3 grams exactes en el moment que va morir. I els altres, doncs, no va poder calcular perquè la bàscula no estava ben ajustada i, per tant, doncs, no funcionava el tema.
4: La mostra, diguem, vull recalcar que la mostra era de 6.
6: I 3 no funcionen.
2: No ha de ser fàcil, perquè has d'anar a buscar gent que estigui a punt de palmar-la, diguem-ne. No,
6: com els gossos una mica... i matar-los.
2: Sí, sí, clar, això és fotut.
6: Vale. Més o menys sembla que ha funcionat la cosa, l'únic que la mostra és molt petita, però com a mínim, bueno, algú ha funcionat, no?
2: Doncs, sí, clar, bueno.
6: A mitges. Perquè resulta que els gossos, quan va fer allò que va fer, doncs també van perdre pes. I, per tant, els gossos també tenien ànima, no? Segons la seva teoria.
2: Clar, sí. Bueno, si aquesta és la base teòrica, sí, clar.
6: Però ell volia demostrar que els gossos no en tenien, els animals que no en tenien. Per tant, d'augment, malament.
5: Ja és mala sort.
6: Sí, d'augment, el tio està putejat. Sí, però, bueno, això va haver una reacció científica, com més obvi, i el The New York Times va difondre la notícia en un article titulat "El metge creu que l'ànima té pes". I, finalment, els resultats es van publicar, no en un diari, sinó en un diari sí que és científic, en el Journal of American Society of Physical Research, que és una revista mèdica, i també a l'American Medicine, que és una altra revista mèdica. I aquesta, un metge, un senyor que es deia Augustus P. Clark, va criticar la validesa d'aquest experiment perquè va dir que en el moment de la mort d'una persona es produeix un augment sobtat de la temperatura corporal, ja que els pulmons deixen de refredar la sang, que això provoca que creixi la sudoració i que, per tant, seria molt fàcil que a partir d'aquí una persona primers, o sigui, de pesés 21 grams menys, perquè 21 grams posem molt poc.
2: Clar.
6: Per tant, dius, a veure, noi, que no... Això científicament no s'aguanta per enlloc. També va remarcar que els gossos, al no tenir glandes subpudíferes, o sigui que no, els gossos no suen, també podrien perdre pes, però ho farien d'una altra manera. Eh? Per tant, això, a veure...
2: Clar.
6: De moment,
2: una mica
6: no...
2: pilladet, perquè al final, a última hora, no anava per enlloc, això, no?
6: No. Però no només,
2: o sigui,
6: va dir...
2: Això ni tan sols era forçar els resultats, era una interpretació una mica extravagant de tot plegat, no?
6: Ell deia, si perden pes, doncs mira, com perdut 21 grams, l'ànima pesa 21 grams.
2: Clar.
6: Si hagués perdut 28, però aquest dia que em perdés 28.
2: 28, i ja està.
4: Però pesa 21, encara que pesis tu 70 quilos com en pesis 15.
6: Entenc
4: sempre passarà 21
6: sí,
4: graus,
6: entenc
4: no?
6: Que sempre pesa el mateix, segons la teoria d'aquest senyor.
2: Clar,
4: però això si ningú... Si realment passés això, tots els hospitals tindrien una bàscula al llit.
2: Clar.
6: És sí.
4: Dir, realment... Hi hauria estadística de mesures d'això, no?
6: Clar, però bàsicament la comunitat científica que va dir, va mira el que fa aquest senyor, van dir, a veure, noi, no. El senyor John McDowell, això circulen. No té cap mena de valor científic. A més, la mostra que has fet servir són de 6 persones. A veure,
2: clar,
6: no,
2: aquí poca
6: no
2: hi... cosa. No,
6: clar. I a més, li van dir, que van concloure que el mètode en què recollia els resultats doncs eren força defectuosos, perquè tot i que la bàscula era molt precisa, la manera una mica potser rudimentària, i que potser havia fet frau per obtenir aquests resultats. I que, per tant, doncs, bueno, potser no...
2: A més,

0: Poder el van pesar, també, potser.
1: Sí, potser sí, i no. O sigui, no tenim, no sabem si això de les fotografies, que sí que hi han, si busqueu per internet, gent que està dedicat a intentar fotografiar l'ànima i tal, però no, a veure, científicament, doncs, tampoc s'aguanta per enlloc. S'ha de dir que hi ha hagut gent que l'ha intentat imitar, fer experiments similars. Hi ha gent que va pesar, un senyor que es deia, un físic, que es deia Lewis Holder Jr., va pesar un porc, 7 ovelles, 3 xais i una cabra en el moment de la mort. Les ovelles van variar de pes, però no van perdre.
2: Totes
1: juntes? No, per separat. Les ovelles van pujar de pes. Per tant, van guanyar entre 18 i 780 grams. Però després van tornar al pes ideal, al pes normal, bueno, el seu pes que tenia.
0: Ullet, llavors, així...
1: Sí,
0: per tant, poc concloent tot plegat, eh?
1: Tot molt concloent, sí, sí.
0: Xavi, Jordi, Albert, Candela, també, gràcies per aquest programa rodó. I ja ho sabeu, si el relat sona massa bé per ser veritat, recordeu el vell principi dels caçafantasmes. A qui trucaràs? Doncs algú que porti dades solvents i no pas rifles de protons. Nosaltres seguirem buscant. No esperits, sinó bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu que la Terra no és plana. Fins aviat.

0: fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els
1: adoratava. Són les 7 del matí.

Un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada, amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras i del periodista europeista Gabriel Vázquez. Compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
2: Són les 8 del matí.
3: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
4: Hola, què tal? Salutacions des d'aquest petit gran programa en el que ens agrada parlar de senderisme, d'excursionisme i de viatges, on no deixem racó per descobrir, lloc per visitar. Un petit lloc dins del mapa radiofònic, de vegades difícil de trobar, però a qui li agrada rebre visites. De nou tenim les piles carregadíssimes per tal d'explicar-vos molts llocs. I com ho hem fet en els 545 capítols anteriors, no serem menys. Tres continguts en cada programa. Els d'avui són aquests que comencem a repassar en el nostre sumari. Un prat rodó, tapissat d'herba, centrat per un arbre solitari i encerclat per baumes i roques de color gris perla. Un petit oasi verd enmig del Montsant. És el Clot del Cirer, un dels racons més especials d'aquest massís a l'interior tarragoní. La Montserrat Solà, del Parc Natural del Montsant, ens en parla i ens proposa camins per arribar-hi a peu. També caminarem amb el Xavi Tió. Ho farem pel Vallès Occidental.

0: capital al voltant de Rellinars. Una ruta suau per començar temporada pel Turó de la Pòpia i la Serra de Ginebral, que destaca per unes vistes panoràmiques espaterrants de Montserrat i de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac. Descripció i fitxa tècnica, com sempre, característiques de la secció. I a la part final sabeu que ens agrada marxar de viatge. Avui encetem una minissèrie de 2 capítols, on la nostra col·laboradora habitual, la Cristina Duró, ens enumera els 10 imprescindibles i que més la van marcar de la ciutat de Kyoto, que va ser, durant més de 1.000 anys, la capital nipona. Un camí, com veieu, amb 3 parades, perquè ja sabeu que a nosaltres ens agrada més gaudir del trajecte que no pas arribar al destí. Ens acompanyeu en aquest viatge? Doncs va, que marxem. El Montsant, serra que monopolitza tot el nord de la comarca del Priorat. Santa Fora entremig de 9 pobles, o més aviat hauríem de dir que els 9 pobles s'hi van situar al seu voltant. I té una superfície gens desdenyable, 135 quilòmetres quadrats, amb una longitud màxima de sud-oest a nord-est de gairebé 17 quilòmetres i una amplària nord-sud que, en alguns punts, supera els 5 quilòmetres. No és la serralada més alta de les comarques tarragonines. Potser tampoc és la més espectacular, però en personalitat n'hi ha ben poques que la guanyin. Pel seu paisatge, un univers de roques arrodonides, solcades per barrancs interns, alguns congostos i una gran cinglera que la tanca pel sud, farcida de petits i vertiginosos graus. El marró i el gris dels blocs de conglomerats la fan inconfusible, però avui ens palplantem en un petit oasi rodó entre tanta pedra, el Clot del Cirer. Una de les raconades més encisadores, tranquil·les i alhora més espectaculars d'aquesta serra, com ens explica la tècnica d'ús públic i patrimoni cultural del Parc Natural del Montsant, la Montserrat Solà.
1: És un dels nostres espais més emblemàtics perquè, a més, és un accident geomorfològic que il·lustra excepcionalment els 2 fenòmens que ens passen a Montsant i que li donen aquest, i que donen, caracteritzen aquest paisatge, no? Que és aquest paisatge de roques arrodonides, modelades per les erosions, però també aquest paisatge farcit de balmes i coves que caracteritzen Montsant.
0: Vist en el mapa, el Clot del Cirer es troba més encarat a la part meridional del Montsant. El nom ja ens ho diu tot. Bé, tot no, exactament. La primera part, la de Clot, sí. I és que el Clot del Cirer és, de fet, un forat. Com s'ha generat? La Montserrat ens ho detalla.
1: Un clot que s'ha format al llarg del temps fruit de què? Doncs estem a Montserrat, és bàsicament a la part superior, és un conglomerat calcari, és un conglomerat que es dissol a partir de l'acció de l'atmosfera, no? Del diòxid de carboni que l'atmosfera, i a partir de l'aigua també. Llavors, l'aigua, quan entra en contacte amb aquesta roca, acaba provocant, podríem dir, una mena de reacció química, no? Que en diem crestificació, que és que va dissolent la roca a poc a poc, no? La va dissolent fins al punt que hi ha un moment que col·lapsa i es desfà i provoca, doncs, aquest enfonsament que caracteritza el que anomenem clot, aquesta dolina, que és el Clot del Cirer.
0: Un forat envoltat per unes parets a manera de balmes, generades també per l'acció de l'aigua.
1: L'aigua, quan s'està escolant per aquesta mena de ciment calcari, va trobant també altres tipus de roques, no? Com les argiles o les sorres. Aquí són més resistents a l'erosió, però igualment es va produint, aquesta resistència a l'erosió es va produint, va foradant i provoca aquestes balmes que també trobem al Clot del Cirer. Llavors, ens hem d'imaginar que quan arribes al Clot del Cirer, entres en un clot, pròpiament el baixes, i allà trobes aquest forat que a les vores, no, el contorneja una balma profunda en el qual hi trobaran, per exemple, uns bassis que s'han recuperat des del parc, però que havien estat històricament. Per què? Perquè ens trobem que en aquesta roca, que també tan rupícola, que és la Serra Major, aquest clot, fruit de l'aigua que hi corre, doncs s'ha generat una vegetació que crea un prat, un ambient de prat mediterrani que ha sigut òptim per la pastura al llarg dels segles.
0: Dèiem abans que la part del topònim Clot és fidel a la realitat present. La de Cirer, diríem que no tant. Cirer, de fet, vol dir cirerer. Però quan davallem aquest indret i contemplem l'arbre central situat al vell mig d'aquest prat i un altre que està situat una mica més al marge, ens adonem que no són precisament cirerers.
1: No hi trobarem cap cirerer, de fet. el que es trobaran les persones que s'hi acostin són dos noguers. La toponímia ens explica que antigament hi havia hagut un cirerer, però que ja no en queda cap rastre, al contrari. El que tenim ara són dos noguers, que és un arbre que necessita aigua, justament, i que són els que, quan s'arriba, doncs, t'acullen.
0: El clot del cirer no només és peculiar per la seva geografia física, també ha estat tocat per la petja humana. Explica la Montserrat que ha estat terreny ramader i també cinegètic, un lloc històric en ser punt de retirada de les tropes republicanes durant la Guerra Civil i lloc on els pastors pujaven durant l'estiu amb el seu ramat. Avui, bàsicament, les petjades són de senderistes. Hi ha diversos camins que hi arriben, però des del Parc Natural del Montsant ens en proposen un que està molt ben indicat.
1: És una ruta d'uns 9 quilòmetres de distància, amb un desnivell positiu d'uns 600 metres, que s'estima que es pot realitzar en unes 4 hores, per tant, és una bona sortida matinal, que surt de la Morera de Montsant, on també hi ha la seu del Parc Natural, puja pel Grau de la Grallera, que havia sigut un antic camí de bas, de la manera més ràpida, de fet, d'accedir a la serra, i de fet es poden comprovar encara alguns trams empedrats en aquest camí, i quan accedeixes de la de serra dirigeixes cap al Piló dels Senyalets, que és un altre dels elements més emblemàtics de dalt de la serra i que t'orienten, és un punt geodèsic del de Montsant, i d'allà has d'anar al Pi del Cugat, que també és un arbre molt emblemàtic a Montsant, perquè penseu que amb el vent no hi ha vegetació d'arbres a Montsant.
0: Com que és una ruta circular, després de fer l'obligada aturada al clot del cirer pròpiament, es torna pel Grau de Salfores. I des d'un lloc anomenat el Racó de Missa, gaudirem de vistes espectaculars de la cinglera sud del Montsant. Seguint aquesta ruta, encara trobarem molts altres punts d'interès.
1: Com pot ser un mirador astronòmic, que trobaran a només sortir del poble de la Morera amb un mirador que hi ha a res a 100 metres de la Morera, o, per exemple, aquestes roques emblemàtiques que dèiem de Montsant sovint han donat formes que la cultura popular, la toponímia popular, hi ha posat nom. I aquí trobaràs dues roques que són conegudes per la gent com el rei i la reina, que recorden els símbols dels escacs, i per això han rebut aquest nom.
0: El recorregut que ens proposa la Montserrat Solà és un dels 20 que ha dissenyat el Parc Natural. Rutes que parteixen des de tots els pobles que envolten el Montsant, de diferents característiques i per públics variats. La tècnica recorda que, malgrat que les rutes estiguin senyalitzades, cal anar sempre amb tots els sentits ben desperts i amb molta precaució.
1: Montsant és una muntanya que necessites orientar-te. Evidentment, el parc té senyalitzats els itineraris, però no tenim un senyal cada 50 metres. I sempre diem que Montsant s'ha de tindre molt en compte una, anar ben equipat, amb aigua, sobretot. Estem a una terra de secà, habitualment no et trobes fonts on omplir la cantimplora com si estiguessis al Pirineu. Per tant, cal anar ben equipat, ben calçat i sobretot tindre molt en compte les condicions meteorològiques, perquè Montsant és traïdor, si se't posa la boira realment és molt perdedor, eh? I, per tant, cal tindre unes mínimes garanties de que pots realitzar l'excursió.
0: El Clot del Cirer, punt destacat, doncs, del Montsant. I no pas l'únic. La Roca Corbatera, el Congost de Fregarau, el Toll de l'Ou, Escala d'Ell, els incomptables graus que remunten la muralla sud, n'hi ha per triar i per remenar. Entreu a parcsnaturals.gencat.cat, busqueu-hi el Montsant i de ben segur que trobareu i tornareu a sentir-vos atrapats per aquesta serra màgica.
2: Sendes.
0: I temporada rere temporada, nosaltres ja sabeu que ens encanta agafar, acordar-nos les xiruques, agafar la motxilla, tots els estris necessaris i posar-nos a caminar. Però per posar-nos a caminar ens han d'arribar propostes, ens han d'arribar idees, ens han d'arribar suggeriments. I en aquest programa ja sabeu que qui ens fa les idees, propostes i suggeriments és el Xavi, tio. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
0: Molt bé, teníem ganes de tornar, es notava, no? Que sí?
3: Comencem temporada.
0: Però vinga, no comencem massa forts, comencem d'una manera soft, una miqueta suau, no?
3: Comencem
0: si més no pel que fa a l'esforç, a l'exercici.
3: Una passejadeta curteta, i a més, força panoràmica.
0: Sí.
3: I a més, no massa lluny de Martorell. Us proposo anar cap al Vallès Occidental per anar a fer un tomb pel Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
0: Fantàstic.
3: I anar a pujar al Turó de la Pòpia i la Serra del Ginebral.
0: On és això?
3: És una excursió circular en sentit horari que des de Rellinars ens durà a contemplar algunes barraques de pedra seca, ens enfilarà al capdamunt del Turó de la Pòpia i encara ens durà a resseguir tota la serra del Ginebral, passant pel Turó del Gipó, des d'on anirem a buscar el camí ral de Barcelona a Manresa i després, ja de tornada, anar al coll del Gipó i llavors entaforar-nos al torrent de la Font del Bosc, d'on ens desviarem en una anada i tornada breu a contemplar el Racó, un lloc força interessant, i acabar de tancar el cercle pel torrent de l'Esbarzer. I, si volem, encara tindrem temps d'acostar-nos en un passeig fins a la interessant Balma de l'Andaló.
0: Mira, avui precisament parlem, no d'Esbarzers, hem parlat de cirers, de cirerers, i també, doncs, de Balmes, a la part inicial del programa, el Clot del Cirer, i continuem, per tant, tot i que amb una altra comarca, el Vallès Occidental, i concretament amb un punt de sortida que és, Xavi?
3: Doncs anem a començar a caminar a l'església de Sant Pere i Sant Fermí de Rellinars, que és a la part baixa del poble, a tocar de la riera de Rellinars. Hi ha un aparcament condicionat, i ens sortim cap a nord per anar a traspassar de seguida el torrent de la Font d'en Sala per una carretereta asfaltada que ens du a passar entre les cases del Givert de Vall i les Ferreres, dues antigues i grans cases pairals. Baixem a traspassar el torrent de l'Esbarzer, deixem l'asfalt i per la dreta fem uns pocs metres per una pista fins a una gran alzina surera amb una taula de pícnic a sota on hem de deixar la pista per enfilar-nos per un senderó a l'esquerra que ens puja a passar per una barraca de pedra seca, circular, molt ben conservada, amb la típica coberta amb lliris, i al poc desemboquem de nou a la pista que havíem deixat avall abans. És el camí de Cal Manel, que ens va pujant suau fins a un collet sota una línia elèctrica d'alta tensió, i aquí comencem a intuir les vistes panoràmiques que tindrem perquè ja tenim al davant el Turó de la Pòpia. És encastellat, d'arenisca vermella conglomerada. D'aquí fem 300 metres més per la pista per anar a agafar un senderó per la dreta que, planejant, ens du per sobre el torrent de la Font del Bosc, per on tornarem, fins a trobar una petita careneta que s'enfila fort, amb bastant de pendent, el centenar de metres llargs que ens duen a l'extrem sud de la Serra del Ginebral, amb un darrer tram per una petita canaleta on haurem de posar les mans al terra. Sortim en un primer mirador planer on ja veiem completament el proper massís de Montserrat. Continuem amunt fins a assolir la Pòpia, és una petita proa encastellada, i poc més enllà el Turó de la Pòpia, punt més alt del primer tram de la Serra del Ginebral. Planers, descendim una mica entre arbossos, alzines i bruc, passem un parell de cimets secundaris amb els respectius collets i anem a desembocar en una pista que ve de la propera masia enrunada del Ginebral, una masia que tenim sota nostra, amb una gran bassa rodona al costat. Aquí enfilem el darrer tram de pujada de l'excursió per anar a pujar al Turó del Gipó. És l'elevació màxima de la Serra del Ginebral i, poc abans d'arribar-hi, però, ens desviem un no-re per anar a treure el cap en una petita foradada entre roques, just a sota el Turó de la Foradada. Al cap de res, assolim un altre turó i acabem d'arribar de seguida al Turó del Gipó, ratllant els 600 metres d'altura, amb vistes de 360 graus panoràmic cap a tota la paret nord de Montserrat, amb el monestir de Sant Benet i el proper turó de l'Ermità a sota, vistes cap al Pla de Bages, amb el Ronam Salí de Sallent i el Coll Baix sobre Manresa, vistes cap a la Serra de l'Ubac i Sant Llorenç del Munt, i cap a sud veiem el característic cimet del Cul de Portadora sobre Monistrol de Montserrat, veiem el Puig Ventós amb la Creu de Saba a sobre d'Olesa i també el Turó del Ros a la Serra de Collcardús sobre Viladecavalls. Doncs, contemplat tot aquest gran i superb panorama, continuem a nord un trosset de baixada fins a desembocar el camí ral de Barcelona a Manresa, que anava per la carena. Aquí girem 180 graus i ens posem a sud per un tram a l'Obaga, humit entre un túnel de vegetació, fins a sortir al Coll de Gipó, on creuem una pista ampla, per anar a entaforar-nos per un senderó estret que força dret ens baixa per un camí de mal passar per tota la capçalera del torrent de la Font del Bosc, fins a desembocar força avall en una pista que seguim a sud, ja més de pla, entre pins, fins en un trencall on, per la dreta, fem una anada i tornada per anar a veure el Racó. És un lloc molt interessant, a l'encreuament de dos petits torrents, on hi ha les runes d'un antic molí, el Racó, amb la bassa d'aigua i el rec que li duia al darrere, i amb una gran tina de rajols per elaborar vi i aiguardent, i tenim, també trobem un pou i una font, tot construït amb pedra seca. Retornem a la pista per on havíem anat baixant i la continuem aigua savall fins a trobar el torrent de l'Esbarzer, on ens desviem tres punts per anar a veure properes la barraca d'en Ramon de Givert de baix, una balma força interessant després de tocar del torrent, i la barraca d'en Pere Baquer. I ja poc més avall anem a passar per la font de l'Esbarzer i de seguida retrobem la gran alzina surera per on hem passat a l'anada, i en un no-res arribem a l'església de Sant Pere i Sant Fermí, on tenim el cotxe, i si volem encara podem acostar-nos en una passejada fins a la gran balma de l'Andaló i allargar l'excursió un parell de quilòmetres totalment planers.
0: Doncs aquesta és la primera proposta de la temporada i, com sempre, acompanyada de la seva corresponent fitxa tècnica, que comencem amb la distància recorreguda.
3: Doncs si visitem la Palma de l'Andaloiva, la fem tota l'excursió sencera, estem parlant de 10,7 quilòmetres.
0: Perfectament assumible. Desnivell.
3: 340 metres de desnivell positiu acumulat.
0: Temps.
3: Posem-hi unes 4 horetes, xino-xano, per contemplar les barraques i les balmes i, sobretot, les vistes panoràmiques espectaculars.
0: Grau de dificultat de l'1 al 5?
3: Només d'un 1,5 sobre 5 per dos puntets puntuals, per pujar el Puro de la Pòpia i el descens des del Coll de Gipó.
0: Referències a Wikiloc.
3: Doncs trobareu la proposta d'aquesta excursió amb el nom Serra del Ginebral, la Pòpia, la Foradada i Balma de l'Andaló des de Rellinars, d'un usuari que ja ens és conegut, que es diu Tot Natura.
0: Gràcies, Xavi, fins al proper programa.
3: Salut i República.
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
4: Hola, sóc la Cristina Duró i avui us faré un resum dels 10 imprescindibles de Kyoto.
0: Kyoto, ciutat de les més grans del país del sol naixent, prop d'un 1,5 milió d'habitants. Capital del Japó durant una pila d'anys, entre el 794 i el 1868, situada a la part central de l'illa de Honshu, la principal de l'arxipèlag japonès. Coneguda també per ser la seu l'any 1997 d'un protocol internacional per combatre l'escalfament global per les emissions de gas d'efecte hivernacle. Però nosaltres la volem conèixer pel seu patrimoni monumental, molt ric, i que l'ha convertida en una de les ciutats turístiques del Japó. I en coneixerem 10 indrets. Avui els 5 primers. Kyoto, els quaderns del viatger.
4: Lloc 1. La primera parada la realitzarem al barri de Higashiyama. És un barri en el qual es troben dos dels carrers més destacats o més importants de Kyoto. Són els carrers de Ninenzaka i de Sanenzaka. Doncs bàsicament podreu trobar cases tradicionals d'estil japonès. Són cases de fusta, d'una planta. Quan hi entres són molt àmplies per dins. I ara aquestes casetes estan dedicades bàsicament al comerç. És una zona eminentment turística, però no per això deixa de tenir encant. Lloc 2. Si recorrem els carrers de Ninenzaka i de Sanenzaka de punta a punta, podrem veure que a l'inici del nostre recorregut partirem des del temple de Hokanji. Dins d'aquest temple de Hokanji destaca la pagoda de Yasaka. És una parada recurrent, ja que és un dels punts on us podeu aturar a fer una de les fotos més xules de Kyoto. Llavors, si pugem aquests carrers, arribarem al temple de Kiyomizu-dera. És una estructura molt gran. Hem de pensar que els temples japonesos no estan concebuts com els nostres temples, és a dir, en una única estructura o construcció. Està enclavat en un recinte ja gairebé als afores de la ciutat, gairebé en plena natura. Està molt ben conservat, té diferents edificis i va ser fundat l'any 1788, tot i que s'han hagut de fer diverses reconstruccions i la més destacada és una del període Edo. Fet rellevant o fet curiós d'aquest temple, doncs que l'edifici principal en la seva construcció no es va utilitzar ni un clau per fer-lo, sinó que es van utilitzar tècniques d'ensamblatge. En aquest complex, què més trobarem? Trobarem la cascada d'Otowa. En aquesta cascada hi ha tres brolladors i la llegenda diu que si tastes les aigües dels tres brolladors tindràs beneficis per la teva salut, ja que tenen propietats beneficioses. Lloc 3. Baixant al temple de Kiyomizu-dera, podem arribar fins al barri de Gion. El barri de Gion és un barri que està a prop del riu i es caracteritza per ser el barri en el qual es troben allotjades les geishes. Fins i tot podeu visitar un museu en el qual s'explica la seva història i les seves tradicions. Un altre cop, torna a ser una zona molt semblant a la dels carrers de Ninenzaka i Zanenzaka. Són casetes tradicionals japoneses, un o dos pisos màxim, fetes de fusta, i la veritat és que està superben conservat. Si anem caminant per aquesta zona, tal com us he dit, veureu que arribarem a la banda del riu, a la qual trobem un pont en el qual hi ha vistes molt boniques i, a part, és una de les zones comercials més famoses de la ciutat de Kyoto. Lloc 4. Una de les altres visites fonamentals que cal fer a Kyoto és la del santuari de Fushiminari. És considerat el principal santuari sintoista dedicat a l'esperit dinari, la deïtat japonesa dels negocis i de l'èxit. Està format per més de 10.000 toris, que són aquelles estructures de color taronja que tenen com una mena de forma d'arcada. I cal tenir present dues coses. La primera, els toris sempre s'ha de passar per sota, mai es pot passar pel costat. I la segona curiositat, aquesta localització es va fer famosa per la pel·lícula Memòries d'una geisha. Llavors, el santuari està situat al capdamunt d'un turonet. La pujada es fa mitjançant el camí que està marcat per als toris, que creen com una mena de túnels. I la veritat és que és un paratge preciós situat en un bosc. Un dels boscos més famosos d'aquesta zona és un bosc de bambú. I per pujar s'estima bàsicament gastar en fer tot el recorregut sencer unes 3 hores. Cal dir que jo no el vaig fer sencer perquè feia moltíssima calor, estàvem gairebé a 40 graus. Em vaig quedar a la meitat del camí, però tot el que vaig veure va valer la pena. Lloc 5. Un dels altres llocs que cal visitar si és que aneu a Kyoto és el carrer de Pontocho. El carrer de Pontocho torna a ser un carrer tradicional bastant pintoresc amb casetes tradicionals japoneses. Aquest carrer es troba proper a la zona del riu i també proper a la zona de botigues de la ciutat. Jo el vaig visitar per la nit i es caracteritza perquè està decorat amb els típics fanalets japonesos que tenen encesos al llarg del carrer. I en aquest carrer, així com en els carrers de Ninenzaka i Zanenzaka, trobàveu moltes botigues destinades al turisme, aquí el que trobem són molts restaurants tradicionals, en els quals podeu tastar la vedella de Kobe, que és típica del Japó, i tot i que es menja a la ciutat de Kobe, a Kyoto la podeu trobar a molts restaurants. Però jo en concret aquí vaig menjar okonomiyakis, que són com una mena de croquetetes de pop, i les vaig menjar en un restaurant tradicional en el qual hi havia tatamis, havies d'entrar, havies de descalçar i menjaves en una barra.
0: Doncs s'ha esgotat el nostre temps. Tornarem molt aviat i mentrestant recupereu els nostres continguts al web de la xarxa Més, a l'apartat dels Sendes. Us saludem l'Andreu Ortega des dels botons, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Us esperem molt aviat per començar un nou camí, una nova ruta, un nou programa. Fins aleshores.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.

Salutacions cordials i sigueu benvinguts un dia més al programa Sardanes d'Autor. Avui amb Laura Segalà i Maranyà. I la primera sardana que escoltarem de la Laura Segalà és la que porta per títol Sardanes a la Torre del Palau i ens la interpreta la cobla Ciutat de Terrassa.

Per la cobla Ciutat de Terrassa acabem d'escoltar la sardana Sardanes a la Torre del Palau de Laura Segalà i Maranyà. Laura Segalà i Maranyà neix a Terrassa, al Vallès Occidental, el 25 de gener de l'any 1967. És sardanista i compositora de sardanes. És filla del també conegut sardanista i compositor Heribert Segalà i Ridameia, que ens deixà el 14 de novembre de l'any 2021. I escoltem una altra sardana de Laura Segalà i Maranyà. És la que porta per títol Entre el Vallès i el Penedès i ens la interpreta la cobla La Principal de la Bisbal.

En interpretació de la cobla La Principal de la Bisbal, hem pogut escoltar la sardana Entre el Vallès i el Penedès de Laura Segalà i Maranyà. La vinculació de Laura Segalà amb el món de la sardana i la música de cobla prové d'una forta tradició familiar. Comença els estudis musicals l'any 1976 al Conservatori Municipal de Música de Terrassa, estudis que posteriorment deixa aparcats. El desembre de 2022 reemprèn els estudis i comença a estudiar piano a l'Escola Projecte de Música al Barri de Terrassa, on hi fa 4 cursos, i a l'any 2026 es matricula a l'Escola de Música de Capellades, on estudia llenguatge musical, instruments i harmonia. Li hauria agradat també estudiar algun instrument de cobla, com el flabiol, però ha continuat amb el piano. I la següent sardana que escoltarem de Laura Segalà i Maranyà és la titulada L'Ermita de Sant Mus, sardana que ens interpreta la cobla Ciutat de Girona.

l'ermita de Sant Mós, sardana dedicada a l'ermita de Sant Mós i al foment de la sardana de Rubí, és la sardana de Laura Segalà que acabem d'escoltar, interpretada per la cobla Ciutat de Girona. Pel que fa a la composició de sardanes, la primera l'escriu l'any 2022 i porta per títol Sardanes a la Torre del Palau. Li segueixen, entre el Vallès i el Penedès, l'ermita de Sant Mús, 77 anys de Monicrits, l'últim Nadal amb vosaltres, en Joan de Collsospina i de la noia a la Garrotxa. A més de la seva faceta com a compositora, manté una presència activa en la divulgació d'enregistraments de ballades de sardanes i concerts de cobla a través de mitjans digitals i a les xarxes socials. 77 anys de Monicrits és la sardana de Laura Segalà que escoltarem tot seguit interpretada per la cobla Juvenívola de Sabadell.

Per la cobla juvenívola de Sabadell hem pogut escoltar la sardana 77 anys d'Amunt i Crits, de Laura, Segalà i Maranyà. Acabarem els sardanes d'autor d'avui que hem dedicat a Laura, Segalà i Maranyà, tot escoltant la seva sardana titulada En Joan de Collsospina, sardana dedicada a Joan Mas, que viu entre Collsospina i Rubí. En Joan de Collsospina ens la interpreta la Lluïsos Cobla.

interpretada per la Lluís Oscobla, acabem d'escoltar la sardana En Joan de Collsospina, de Laura Segalà i Maranyà. I fins aquí ha estat els sardanes d'autor d'avui, que hem dedicat a Laura Segalà i Maranyà. Res més, en nom de Ràdio Rubí i del qui us parla, en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins la setmana que ve. Fins aleshores, adeu-siau i molt bon dia.

Ara i sempre, les ballades, les sardanes, els aplecs, l'informació sardanista. Cada diumenge a Ràdio Rubí, de 10 a 11 del matí, amb Josep Puigventós.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9. Us parla Adrià Jurado. Tornen els controls fronterers dintre de l'espai Schengen en un nou capítol de la tensió creixent entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria de Ceuta. El govern italià assegurava que no cediria a les pressions espanyoles i mantindria com a mínim una setmana més els seus controls fronterers fins al 15 d'agost. I l'executiu espanyol ha respost amb controls fronterers també en ports i aeroports als viatgers provenients d'Itàlia a partir d'avui. Precisament a l'aeroport del Prat aquest matí han pogut entrar sense cues. Els controls consistiran en revisions en el control de passaport i document de DNI. Tant dels viatgers com, en cas de nacionals de tercers estats, visa i permís de residència. Les mesures es practicaran de forma aleatòria i estaran en vigor fins al 7 de setembre, a excepció d'un canvi de circumstàncies que comporti la modificació d'aquest termini, segons el Ministeri d'Exteriors. I la Comissió Europea demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i a la restauració del 10 al 21%. Una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un grup de pensadors vinculat a la COE. També s'han posicionat en contra de la proposta el grup d'economistes autors de l'informe Fènix, que qüestionen l'actual model català. Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva encararia els preus i suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. Les conclusions també remarquen que l'augment d'aquest tipus impositiu afectaria el turisme local i, per tant, a l'economia de proximitat, ja que els residents en zones turístiques també patirien aquest augment de preus. I anem cap a casa nostra, ja que el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha informat que al llarg de la setmana vinent es completarà el retorn dels veïns al 60% dels pisos afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet. Es tracta de 31 habitatges i un local al del carrer Sant Gervasi de Casoles. Així ho han

0: I divendres el veïnat i comerciants en la reunió mantinguda on també va participar l'Ajuntament de Barcelona. Una decisió que s'ha pres després que s'hagin dut a terme unes comprovacions tècniques complementàries. Els residents no acaben de veure clars els certificats que acrediten que tornar és segur perquè venen dels mateixos tècnics que van portar les obres. I consideren que hi va haver una negligència i que és necessària una auditoria externa. De moment, les obres continuen només uns dies després que es trobés una nova esquerda estructural que allargarà fins al setembre el retorn del 40% restant dels veïns. I en el temps, avui dissabte la temperatura és lleugerament més elevada respecte ahir a la mateixa hora i al litoral i a Ponent, que no ha baixat dels 20 graus. I en esports, Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Bona tarda, són les 6 i 8 minuts i sigueu benvinguts a un nou programa del De Sèrie, aquí, a Ràdio Rubí, el programa on parlem del món de les sèries de televisió amb tota l'actualitat, el món de les plataformes, amb les estrenes, notícies, anàlisi, recomanacions i molt més. Per complir aquesta tasca tindreu, com sempre, un servidor, Víctor Pérez, com a presentador del programa, i a la Núria Molina, la nostra col·laboradora i amant de les sèries. Bona tarda, Núria.
1: Bona tarda.
0: Una Núria que ja pot fer un altre cop spoiler de The Boys, ho estan comentant ara, perquè hi ha polèmica, no?, amb la sèrie d'Amazon. Parlarem d'això. També parlarem un altre cop d'Eufòria, que jo sé que aquesta setmana... Ha traït mucha cola, Eufòria, aquesta setmana. Jo encara no entenc com la gent no sap de què va Eufòria, però bueno, ara ja parlarem d'això. I avui, a la sèrie de la setmana en concret, i després d'uns mesos, crec que des de Pluribus, sense analitzar cap sèrie d'aquesta plataforma, doncs anem fins a Apple TV per parlar d'una de les sèries, de les noves sèries més destacades del que portem d'any. Parlem de Margo tiene problemas de dinero, que adapta el llibre homònim de la Ruthie Thorpe amb un repartiment estel·lar. Fins i tot una Nicole Kidman, que potser molta gent ni que sortia, sí, però com a productora que és, també surt a la sèrie, no? Mm. Ja parlarem també d'aquesta sèrie, de què ens ha semblat. Jo crec que ens ha agradat als dos. Que la Núria, no li he demanat que em digui res, per esperar-me, que m'agrada a mi. Ja sí, ho sabem, sí, però... no? Esperar-nos al programa. I, a més, doncs, donarem, com dèiem, protagonisme a Prime Video amb The Boys i també amb el retorn de La Casa de Paper, les estrenes, que no s'acaba mai, ja. Això. Doncs, dit això, comencem ja, com sempre, amb la nostra ronda setmanal d'estrenes i notícies.

0: Doncs parlàvem de, que avui parlem de, cosetes, no? d'Amazon Prime Video, i és que hem tingut ja oficialment la data d'estrena i la primera imatge, o first look, no? de la tercera temporada de Los Anillos de Poder.
1: Doncs sí, Prime Video ja ha anunciat el retorn d'una de les seves sèries més importants, Los Anillos del Poder. La tercera temporada començarà a emetre's l'11 de novembre i hem pogut també veure alguna imatge nova. L'entrega tindrà lloc uns anys després del final de la segona temporada, enmig de la Guerra dels Elfs amb Sauron, mentre aquest busca, últim, busca com crear l'anell que el farà guanyar la guerra i governar la Terra Mitjana.
0: Ens preguntem molts què va passar, no?, a la segona temporada.
1: Sí.
0: Perquè ja després de tant temps...
1: Jo és que no me'n recordo de res. En plan...
0: Jo crec que, bueno, jo sí me'n recordo de tenir la sensació, no sé si era així, però jo crec que sí, que la segona temporada per fi se n'adonava de què ens anava a explicar aquesta sèrie. Mm. En plan, la trama de la sèrie, de veritat, que molta gent deia, vale, aquí hi ha moltes subtrames, molts personatges, però de què va la sèrie, no?
1: Exacte.
0: I al final de la segona temporada, no, amb el tema dels anells i tot això, per fi vèiem, no, quina era la història principal dels Anells de Poder, aquesta sèrie que sempre fem comèdia, no, i bromes sobre ella... perquè s'ho ha merescut també, sí. No? Aquest projecte que se'ns va dir des d'Amazon que era, pues, seria la sèrie més important de la història de televisió, que clar, després de la trilogia de pel·lícules, no? que va guanyar tants Oscars i és tan important, no?, la història del cinema, pues, ens ho vam creure, i després, bueno, la sèrie, pues, a veure, no és la pitjor sèrie que hem vist,
1: no.
0: Però evidentment no va estar a l'alçada, no?, de les expectatives.
1: Clar, al final se'ns va promocionar com la gran sèrie i tal, i al final és una sèrie que... a nivell de guió no t'aporta massa, és això, té imatges molt espectaculars, molts bons efectes visuals, però a nivell de trames, de personatges, etc, no sabem molt bé l'escriptura, no està molt ben feta i no, per mi no fa connectar, que jo crec que és el gran problema d'aquesta sèrie, que les pel·lícules originals o els llibres originals, vull dir, connectes de seguida amb tots els personatges i aquí, pues, bueno, en plan, existeixen i ja està.
0: Una sèrie,
1: no?
0: també, jo molt, crec que molt plana, eh?
1: Sí,
0: parlem de visualment, que està bé, però tampoc...
1: Però no fa res...
0: Està correcte.
1: Exacte, sí. És com... És correcte visualment, és a dir, es veuen bé els efectes visuals, etc, però no és allò que estiguis veient el pla i diguis... Hòstia, que guapo,
0: sí.
1: saps?
0: Que me'n recordo quan va sortir la primera imatge, que era l'episodi pilot que dirigia el Juan Antonio Bayona, i va sortir la primera imatge i era com, uau, com se ve esto, no?
1: Sí.
0: I es veia millor la imatge aquella, el frame, que després el capítol en si, no?
1: Sí. Però,
0: una sèrie que jo espero que pugui remuntar, però després de dues temporades i veient com el patró que ha seguit la sèrie, no sembla que vagi a canviar molt, no? La manera de fer-se aquesta Los Anillos de Poder.
1: Sí.
0: Veurem com surt, la gravació ja està completada i ja la tindrem al mes de novembre, que sempre hem tingut a l'estiu aquesta sèrie. Sempre es barallava amb La Casa del Dragón i aquest any han decidit distanciar-se una miqueta en el temps, les dues propostes de fantasia. I una altra sèrie que tindrem també de fantasia a Amazon Prime Video, no serà encara, però s'ha confirmat, és una saga que ha tingut bastant èxit, no?, a nivell literari, i és la saga de Fourth Wing, Núria.
1: Doncs sí, Prime Video ha fet un altre gran tracte per adaptar un llibre supervendes. Es tracta d'Ales de Sangre, la saga de novel·les de Rebecca Yarros, que ho està patant en el gènere de fantasia juvenil. Outlier Society, la productora de Michael B. Jordan, es farà càrrec de portar-la endavant i també estarà la mateixa autora com a productora, Elissa Joy, que serà directora del primer episodi.
0: Una saga de la que jo reconec que no hi ha seguit cap llibre, ni tinc massa informació, però sí que és veritat que és una saga que es parla, no?, entre
1: sí.
0: el públic que li agrada la fantasia, i que arribarà un altre cop, pues, una altra saga de fantasia que tindrem a Amazon. De moment, cap els hi ha sortit bé, no?, perquè a part del Senyor dels Anillos, pues, van tenir el cas de La Rueda del Tiempo, que pels fans de la fantasia diuen que, si no és la millor, és de les millors de la història de sagues de fantasia, i no va sortir bé tampoc.
1: Sí.
0: Pues un altre intent per part d'Amazon, veurem si li surt amb aquesta.
1: Clar, a veure, aquí jo crec que la cosa és una mica diferent. Aquesta sèrie sí que és això, com que va més encaminat al tema juvenil, sí que és veritat que en gènere juvenil crec que Prime Video ha anat traient sèries que sembla que han anat agradant, llavors potser si tira una mica més cap aquí, potser sí que els hi surt millor. Haig de dir que recordo que el dia de Sant Jordi, quan vam estar preguntant a la gent, va haver una noia que ens va dir... que a ella li feia il·lusió que haguessin adaptat a sèrie aquesta saga. O sigui que, mira...
0: HBO. Ja està... pues és, aquesta
1: HBO,
0: sort no l'ha
1: no.
0: tingut. Ha tingut la pitjor sort que podia tenir
1: sí.
0: aquesta persona, no? Que ella, aquella persona ens va dir també allò dels Anillos de Poder. I Amazon, pues... un altre cop se l'ha de menjar. Així de clar. O sigui, ens ho mengem tothom. És que Amazon...
1: Sí.
0: Ja sabem el que passa. Amb la fantasia i amb les sèries en general, les més top que tenen
1: sí.
0: Amazon, que ja ho diem sempre, que The Boys és la que més ha triomfat, però que més enllà d'això, Amazon deixa molt que desitjar, no?
1: Sí, i també ara que té alguns altres projectes en ment, per exemple, l'adaptació que està de God of War, que mm-hmm. això serà, ha de ser molt totxo, però és que com ho facin malament, vull dir, tindrà un exèrcit de gent de videojuegos que no
0: I vam veure una primera imatge que va sortir d'aquesta sèrie, també de God of War, i no estan massa contents tampoc els fans. Sí. Però bueno, veurem què tal li dona a Amazon, però Amazon potser... Les sèries que no dic que no promocioni, però que potser no s'esperava que fossin les més bones, han sigut al final les que més públic han tingut, com The Boys o Fallout, que Fallout sí s'esperava més, però potser s'esperen més de Los Anillos de Poder que de Fallout, i al final pues, ha sigut una miqueta a la inversa. Doncs veurem com surt aquesta sèrie amb el Michael B. Jordan, que després de guanyar l'Oscar, pues, bueno, li surten projectes, m'imagino, no? a l'actor, i amb aquesta directora, que és Lisa Joy, que ara ens va bé no? lligar-ho, perquè era una directora que va començar fent sèries, o sobretot dirigint a la sèrie de Westworld, a HBO, després també ha fet Fallout, a Amazon Prime Video, i parlant d'aquesta sèrie de Westworld, d'HBO, doncs sembla que aquesta sèrie que la van cancel·lar doncs podria tornar, Núria.
1: Doncs sí, després de la cancel·lació de la sèrie original, Warner Bros. Ha anunciat que s'està treballant en una pel·lícula de Westworld. No coneixem massa detalls de moment, només que en David Koepp està com a guionista i que un director de cinema misteriós amb molt de renom està interessat a dirigir-la.
0: Això veurem de renom qui és, perquè potser després no té tant renom, no? La persona que
1: segons
0: farà això.
1: Deadline.
0: Segons la informació, no?, del mitjà. Doncs és interessant a nivell del guionista, no?, perquè va escriure Jurassic Park, que és un guionista habitualment de Steven Spielberg, que llavors, bueno, pues, hi ha calidad, no?
1: Sí.
0: Però sí que és veritat que la història de Westworld és bastant curiosa, en la sèrie que quan es va estrenar el 2016 era, bueno, tothom deia que la nova Juego de Tronos a nivell d'audiència, sí que és veritat que la primera temporada va ser i segueix sent avui en dia, la primera temporada més vista, crec que la va superar de Last of Us, si no recordo malament, però fins a llavors la primera temporada més vista de la història de la cadena. I sí que és veritat que després va passar aquí una cosa a la sèrie, va haver una davallada, que les dues primeres temporades van ser boníssimes i després la sèrie es va convertir en una altra cosa. Per mi no mai va deixar de ser bona, però sí que és veritat que la primera va ser una cosa inigualable i que potser es podria haver quedat en minissèrie. I al final HBO, pues, també per l'audiència que va baixar, va decidir cancel·lar-la. El que passa amb aquesta sèrie és que la van cancel·lar i la van eliminar d'HBO.
1: Clar,
0: quan Netflix cancel·la les seves sèries, no les elimina de la seva plataforma. Però per tema de royalties o no sé què, o de pagar els actors, que era com massa car mantenir la sèrie a la plataforma, la va deixar fora i Westworld legalment no es pot veure a no ser que la compris físicament.
1: Sí.
0: Llavors és una cosa molt estranya el que va passar amb aquesta sèrie.
1: Sí, sí, vull dir, és molt curiós. És una sèrie que mai li he donat una oportunitat, però sí que és veritat que és un concepte curiós, no sé. Vull dir, algun moment li donaré una oportunitat, també és això, fa llàstima que estigui cancel·lada al final, vull dir, molta gent que treballa en això i que de cop t'ho cancel·lin.
0: I més HBO, sí que no...
1: I clar, HBO, que sempre ha apostat molt per seguir les sèries, vull dir, sèries que tens com els Sopranos, que van fer no sé quantes temporades i els era igual, vull dir
0: o
1: que...
0: O pues, jo sempre recordo The Wire, que The Wire tenia molt poca audiència, i de fet, David Simon deia que potser la cancel·larien, i al final, pues no, només per lo bona que era, la van deixar continuar, però en aquest cas Westworld no va tenir aquesta sort, i és veritat que també era una sèrie que... com parla aquí de cineasta, no? de renombre, una sèrie que el guionista principal i creador era Jonathan Nolan, amb la Lisa Joy, que són parella els dos. Jonathan Nolan, pues, germà no? de Christopher Nolan, pues, ojalà fos Christopher Nolan. El director, jo estaria encantadíssim, però no passarà, jo crec que no passarà això, encara que bueno, té la seva família involucrada, llavors, doncs podria passar. Veurem si es confirma aquesta pel·lícula, jo estaria encantat, la veritat, però bueno, si no, nos quedaremos con la sèrie que hi ha, encara que no es pot veure a cap lloc. Això és una cosa molt difícil d'entendre. Doncs anem a parlar ja de les estrenes d'aquesta setmana. El primer d'ells és diferent, no és una sèrie en si, és un especial de televisió, o així ho ha dit Disney+, que és The Punisher, One Last Kill, que va sortir ahir mateix a la plataforma, que se centra en el personatge, no? aquest antiheroi de The Punisher, el Frank Castle, que mentre busca sentit més enllà de la venjança, una força inesperada l'empenta de nou a la lluita. Un especial que jo ja he vist, va sortir, com dic, ahir, d'uns 50 minutets d'episodi, una mini-peli, podríem dir, que està dirigida per, ho tinc per aquí, que no se me'n recorda, Reinaldo Marcus Green, que ja ha treballat amb el John Berthel, són dues persones que van treballar a la pel·li de King Richard, aquella pel·lícula que Will Smith va guanyar l'Oscar i tot això que va passar, no?
1: Bueno.
0: Increïble. I a la sèrie de We Own the City, HBO també, o sigui que, bueno, es coneixen aquests dos, actor i guionista en aquest cas, i director. Un especial que podríem dir que és la Marvel més violenta de la història, i si no, pues, si no me creéis, veieu les imatges, perquè això sembla més John Wick que l'UCM.
2: Frank. ¿Cómo te va, hermano? Habla conmigo. Cuéntame, ¿qué te pasa?
3: ¿Qué te pasa?
2: crees que Dios va a perdonarnos todo lo que hemos hecho? A mí no sé. ¿Pero a ti? Joder, a ti ni por asomo.

0: Doncs, com deia, molt violent, aquest especial de televisió. Mai hi ha hagut tanta sang a un producte de Marvel. Molta gent, quan Disney Plus va adquirir aquests drets a Netflix, no?, de Daredevil, Punisher, etc., deia, és impossible que Disney Plus veiem una cosa tan violenta com es veia a Netflix. Pues, error. S'ha demostrat, sobretot amb Daredevil, però sobretot amb aquest especial que va sortir ahir, que va servir com una mena de seqüela, no?, després d'acabar la segona temporada de Daredevil. Ja dic, molt, molt recomanable, eh? O sigui, fins i tot l'idea de Núria, que fins i tot algú que no hagi vist la sèrie de The Punisher a Netflix podria veure aquest especial i s'enterraria de tot. Sí. Tampoc és una cosa molt difícil d'entendre.
1: També jo crec que potser també l'estratègia una mica de treure aquest episodi també és de cara a la pel·lícula que ha de sortir de Spider-Man, que sortirà doncs, aquest personatge. Llavors entenc que és una mica... Potser la gent que no vulgui veure la sèrie de Punisher tenir una mica de context de com és el personatge, què és el que li passa... etc. i així saber un poc la movida sense veure una sèrie sencera.
0: Totalment, són intel·ligents, si és veritat. Encara que sí que és veritat que Spider-Man 4, diguem que el to no serà el mateix.
1: Evidentment.
0: I això em tira cap enrere, perquè aquest personatge en un context de... Almenys el to que hem vist a Spider-Man de l'UCM és una mica que no m'encaixa.
1: Sí, però bueno. A veure, jo crec que aquesta nova pel·lícula serà més en un altre... O almenys a mi em dóna la sensació que serà un altre to no tan similar a les anteriors pel·lícules. Tenint en compte que canvien les coses, és a dir, que ja no comencem des de dalt, sinó que teòricament està sol, per dir-ho d'una manera.
0: Veurem també quin és... El director és un altre, comparat amb el John Watts, que va fer la primera trilogia. Però igualment jo tinc dubtes del to de la pel·lícula, perquè sí que és veritat que la tercera, amb tot el fanservice, no, dels Spider-Man, pues va estar, a mi em va agradar personalment, encara que potser ha envejecido d'aquella manera, però home, a mi el Tom Holland mai m'ha cridat massa l'atenció com Spider-Man. O sigui, físicament sí, o sigui, sí. Dona el pego, o sigui, és més el personatge que no m'agrada tant. Però bueno, veurem què tal aquesta Spider-Man 4, és un any important per Marvel, ja ho vam dir. Porta una bona ratxa, Wonder Man, Daredevil i Punisher a nivell televisiu. Veurem al cinema com li va aquest any. Passem ara al segon estrena d'aquesta setmana. En aquest cas és a Netflix i ens arribarà demà mateix, divendres 15 de maig. I és una nova sèrie, una nova temporada, una nova, podríem dir, projecte, no?, del món de la Casa de Papel, que és Berlín i la Dama de l'Armiño. Ansiós per donar un altre cop, en Berlín reuneix a la seva banda a Sevilla i converteix un ambiciós duc en víctima del seu propi pla, robar una obra d'art de Leonardo da Vinci, coneguda com la Dama de l'Armiño. Aquesta sèrie pues, ja va tenir una primera temporada, no? El 2023, crec que va ser, el 24, ja fa temps, no? Sí. D'aquesta primera entrega. I ara ens arriba pues, aquesta nous episodis d'aquest univers de la Casa de Papel, que fa poquet Netflix va sortir un vídeo dient que això anava pa largo, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Cuántos robos va haver más? És la pregunta que es fan molts. Jo mai he vist la Casa de Papel, increïblement, ni tengo això, ganes, la verdad. Encara que la Núria, jo sé que em diu que, al principi pues, valia la pena, no?
1: Les dues primeres temporades, sobretot, per mi van ser molt bones. Vull dir que jo ho recomano com a producte nacional, allò que s'ha de veure, la Casa de Papel és un d'aquests.
0: Bueno, va ser un fenomen també global, sí. No? Ja ho sabem, no? Va guanyar Emmys internacionals, però bueno, anem a veure com pinta aquest spin-off, no? Aquesta segona entrega de Berlín.
2: Seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
3: Nos han encargado robar este cuadro, la Dama del Armiño.
2: El duque de Málaga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo. Brindo por su éxito, que será el mío.
4: Un aristócrata, un tipo insufrible.
5: ¿Pero quién se ha creído que soy yo, el peón del robo?
4: Le vamos a decir que sí. Luego le vamos a robar y al final no va a poder hacer nada.
6: Está de suerte, porque estoy buscando banda.
4: Se llama Candela. Me encanto a la vida.
7: Ese duque es un criminal.
0: Doncs una sèrie que tornarà a tenir el Pedro Alonso com a protagonista i a Tristán Ulloa, que jo el veia per aquí, ja, és que sempre el relaciono amb el cas Assumpta.
1: Yeah.
0: Ja no m'ho trec del cap, és que ho feia tan bé, que sé també de Netflix. Però Núria, tu que vas veure la primera entrega, no sé si tens algunes ganes, perquè me recordo que no et va agradar gens.
1: O sigui, aquesta sèrie és d'aquestes de... per passar l'estona està bé, però...
0: Algoritmo.
1: Sí, al final no té el nivell de la Casa de Papel, jo crec, l'atenció i tal. També jo crec que busca tenir una història diferent, més amena i tal. I no ho sé. I també una mica com allargar el personatge del Berlín, que al final va funcionar molt bé la sèrie i pues, és una manera d'intentar allargar-lo, però bueno. A veure, que sí que és veritat que és això, que és una sèrie que es pot veure, que és disfrutable, que és això molt... és entretinguda, però bueno, ja està.
0: Però prou, no?
1: Sí.
0: Bueno, pues Netflix sacando cuartos, ¿no? Producció nacional a l'audiovisual espanyol, no ens queixarem d'això. I anem amb l'última estrena de la setmana, en aquest cas hi ha Apple TV, plataforma després a la que ens quedarem, que ens arriba en aquest dimecres 20 de maig, es diu Satisfacció Garantizada. I es centra a la Paula, que és una mare recentment divorciada que es veu endinsada en una perillosa espiral de xantatges, assassinats i futbol juvenil. Convençuda d'haver presenciat un crim i enmig d'un divorci i una crisi d'identitat, la Paula emprèn la seva pròpia investigació. Podria destapar una gran conspiració i al mateix temps amagar les claus per recompondre la seva família i la seva pròpia vida. Està creada aquesta sèrie pel Simon Kinberg, que era aquesta persona que estava darrere dels pel·lis dels X-Men, als 2000, tantes pel·lícules, unes molt bones, unes altres molt dolentes, i la protagonista és la Tatiana Maslany. Tatiana Maslany va protagonitzar aquella sèrie que era Orphan Black, una sèrie pues, que va guanyar també premis, va estar nominada a Globus d'Or, etc. O sigui que, bueno, veurem, però Apple TV ja sabem que s'està convertint en televisió de prestigio, o sigui que veurem si aquesta sèrie també és tan bona.
8: ¿Puedo ser incómodamente sincera? No me veía haciendo esto. Ya debería tener la vida resuelta.
9: Eso exige compromiso.
8: Compromiso, sí.
10: Es una gran oportunidad.
8: La verdad, soy un desastre. ¿Vosotros veis porno?
9: Compromiso.
11: ¿Mamá?
12: ¿Tú crees que eres la víctima?
8: ¡Oh! Me mantengo a flote de milagro.
13: Es lo de seguir a flote como si fuera algo malo. Vas muy bien.
8: Gracias por escuchar.
13: No hay de qué. Me sabe mal, pero solo nos quedan 6 minutos.
8: ¿Podemos hacerlo en 6 minutos?
13: Paula.
14: Me están entrando gases, lo noto.
0: Doncs, a nivell visual m'agrada, sí que és veritat que Apple sempre compleix, jo crec, això. I una sèrie que no la tenia fitxada, de fet, anava a posar una altra, però vaig veure el trailer i dic, bueno, puede estar bien, me fío de Apple. No sé si, això ja no sé si valdrà ja perquè la veiem, això és un altre tema.
1: Ja, bueno.
0: O sigui, hi ha bones crítiques, això sempre ajuda una miqueta.
1: Sí, a veure, Apple sempre és garantia de que la sèrie mínimament tindrà un nivell, estarà bé, i no sé, amb el protagònic que té i el trailer en general, la trama pinta bé, pinta divertida almenys.
0: Doncs no ens anirem d'Apple TV, ja enllacem amb la nostra sèrie de la setmana, sé que també doncs, té qualitat a nivell visual, sobretot i a nivell de repartiment. Parlem de Margo, tiene problemas de dinero.

0: Doncs una sèrie que aquesta melodia és la intro, però té molt bona banda sonora a nivell de soundtrack, no? De cançons que surten a la sèrie, algunes que ens agraden bastant, de diferents èpoques també. Una sèrie que esperàvem, ja vam dir quan miràvem els estrenes nous d'aquest any, que era una de les que tenia així millor pinta, però bueno, anem a recordar sobretot de què ens explica aquesta sèrie que està basada en el llibre que dèiem de la Ruffy Thorpe.
1: Doncs narra la història de Margo, una mare soltera de 20 anys, sense feina i amb dificultats econòmiques, que decideix obrir un compte a OnlyFans per tirar endavant el seu nadó. No només això, també haurà de gestionar la tornada del seu pare, un exlluitador de lluita lliure, i la relació amb la seva mare, qui va patir la mateixa sort que ella quan era jove.
0: Una sèrie que destaca, que dèiem, no? Aquest repartiment, sobretot Michelle Pfeiffer, que és una diosa. Sí, ja està. O sigui, tots els premis a Michelle Pfeiffer. Després parlem del seu personatge. La protagonista, en aquest cas, és la Elle Fanning, que fa de la seva filla a la sèrie. A part de Nick Offerman, el Greg Kinnear, que per cert, Greg Kinnear era aquell pare de Pequeña Miss Sunshine, que m'han recordat. Estava veient la sèrie, de què em sona aquest home tant?
1: No?
0: Aquell paper tan boníssim, no? Que feia pel·lícula mítica. I també tenim per aquí la Nicole Kidman. Nicole Kidman, que és productora de la sèrie, i va dir, bueno, me apetece salir, i també pues, té un paper.
1: Estupendo.
0: No ens queixarem, no? De tenir a Nicole Kidman. I la sèrie està creada pel David E. Kelley, aquest guionista que porta dècades treballant a la televisió d'Estats Units, que va tenir més renom des de Big Little Lies, i llavors pues, també ha treballat amb Nicole Kidman, també té sentit, no? Que es retrobin, no? També van fer una altra sèrie que veu, que es deia Down Doing, que no va sortir també, però bueno, tenen aquesta connexió. Doncs veiem imatges, escoltem de què va aquesta sèrie d'Apple i analitzem el que ens ha semblat. It's just like... Don't you be listening to the nonsense coming out of people's mouths. We're on the precipice of greatness. How did I let this happen? I dream about the girl I used to be. Margo? Why are you here? You can go anywhere. Like Harvard? Yes, like Harvard. Oh. Tell all the silly boys. Smokehouse school. Scars they got me deep. Oh my God. You were gonna be somebody. Who was I gonna be? Whatever you wanted. The kid chose to keep me. I ruined your life. You ruined my life so pretty. I need to make money. I'm open to any job there is. Digging ditches even. Looks like you've already dug one. In order to earn income for my child, I've been doing some work on the internet. For your first taco pix, we'll make you a scary girl. I'll marinate on it. This is not you. Well, my mom worked at Hooters and my father was a pro wrestler. Tell me what's me.
2: Your fans? It's a popular website.
3: I doubt Marco's fitness as a parent.
0: Doncs una sèrie que tracta molts temes, potser amb aquest mix de drama i comèdia, que són temes seriosos, no?, els que tracta aquesta sèrie, però així, de primeres, Núria, què t'ha semblat aquesta proposta d'Apple?
1: Doncs a mi m'ha agradat bastant, és això, és el que deies, que és una mica un mix de comèdia i drama, són temes potser una mica complicats, al final... Parlem d'Estats Units, un país que també, amb, bueno, amb el tema de l'avortament i les mares i l'economia en general, és un tema complicat. Però crec que aquesta sèrie ho porta bastant bé, és a dir, podria jo crec haver caigut massa en l'estereotip, potser, o en fer massa comèdia d'un tema important, però crec que fa un bon balanç de portar tant les experiències dels diferents personatges a la taula, de com narren la història d'ells, i també és això, no sé, sí, el balanç crec que està molt ben fet, els personatges jo crec que t'enganxes amb ells de seguida, vull dir, sobretot la Elle Fanning i la Michelle Pfeiffer per mi fan un duo molt xulo. Nick Offerman, otra vez emocionándonos, perquè és el millor. I jo crec que és una sèrie que recau molt en els actors, però és això, que també té un molt bon guió, que jo crec que sap balancejar bé aquestes coses, i que és això, que al final porta d'una manera molt natural temes complicats, que és això, em sembla una cosa molt difícil de fer, i crec que aquesta sèrie ho fa molt bé. Vull dir, ja després podem una mica, com es diu, en plan... o sigui, agafar els temes en plan, i desxifrar-los una miqueta més, no?, anar més a detall, per dir-ho d'alguna manera, però en general crec que és una bona sèrie, que això funciona bé com a drama, comèdia, que emociona inclús en els moments que ho necessita, I que, no sé, és que està molt bé, a mi m'ha agradat bastant, la veritat.
4: De moment també, parlant d'aquest any, encara no tenim un gran estrena, que diem, aquesta estrena és sí. La sèrie, no? L'any passat pues, va ser Adolescència, Pluribus, Task, que vam tenir sèries molt importants, no? Mm-hmm. Aquest any de moment no, però aquesta sèrie jo crec que és una de les primeres noves que ens ha agradat més.
1: Sí.
4: I jo vull començar parlant del tema que el teníem una altra sèrie present, no? Com a Eufòria de OnlyFans,
1: sí.
4: que és un tema que tractat de maneres...
1: Molt diferents.
4: Sí, molt diferents. Podem debatre si bé o malament, això és un altre tema, però des de perspectives pues, totalment diferents. I en aquest cas, des d'una perspectiva de precarietat, no? A nivell econòmic, que es podria debatre si Eufòria també va per aquí una mica de la cosa, però bueno, no tant, yeah. No? I en aquest cas, ve per aquí, no? Per aquest tema que ens parla la sèrie de com la nostra generació, no? La generació Z, pues, a nivell econòmic té una precarietat que en aquest cas... Pues, la porta a fer aquest tipus d'activitats, no? Que aquí genera el típic debat, no? D'una
1: sí.
4: persona jove que té un fill, no? El tema de vendre el seu cos d'alguna manera, encara que no sigui pornografia com a tal, pues, com diu ella, jo no estic con nadie en pantalla. Però, bueno, evidentment, hi ha un treball aquí on s'està venent la imatge, no?
1: Sí.
4: Tot això pues, genera debats pues, molt interessants. Jo crec que la sèrie potser no aprofundeix molt, perquè tampoc crec que sigui el seu objectiu,
1: no.
4: Sobretot una sèrie on té, com diem, aquest toc comèdic i tal, però també té molt de drama. Però potser es centra més a les relacions, no? Interaccions sobretot entre mare i filla i el seu pare, no? Que més ha aprofundit aquest tema, però igualment jo crec que ho fa d'una manera correcta.
1: Sí, perquè al final jo crec que és una sèrie que podria recaure, no, molt en el que dèiem, doncs, el tema d'això de tant a l'OnlyFans, també el moment en què es queda embarassada i el decidir què fer, si tenir el nen o no tenir el nen, podria caure com en el debat fàcil o tal, però simplement veus la manera que ella ho té de portar-ho. És a dir, no et diu, no, això és el correcte i és el que has de fer, saps? Mm-hmm. Sinó que és com que simplement és com va la cosa. I això es veu, pues, això que té el fill i les conseqüències, òbviament, que té per la seva vida tant laboral com la seva vida personal, econòmicament, evidentment, també. I llavors crec que ho porta això d'una manera... genial, vull dir, també a mi em va agradar molt això, el personatge del Nico Ferman també m'agrada molt, el del pare, crec que està molt bé, vull veure a veure com evoluciona, també ara tenint en compte que renovaran la sèrie i seguirà, veure com evoluciona una mica el personatge, no? Perquè és allò que la mare, jo crec que al principi sobretot no es fia perquè és aquesta persona, no? Que s'ha anat no sé què i tal, però que se'l veu rehabilitat, no? I canviat, o que d'alguna manera vol ajudar a fer les coses millor. També una mica això, l'estigma que deies tu abans, una mica de les mares joves, les companyes aquestes de pis que hi ha, per exemple, que les altres dos la miren fatal quan decideix això.
4: Sí, sí. Però tot i això té el seu dret també a
1: que... Òbviament, a enfadar-se.
4: Mi vida és esta, jo he de decidir també el que fer.
1: Clar.
4: També s'ha de fer un respecte, podríem dir, no? I tractar la gent com es mereix, no?
1: Sí.
4: Que, evidentment, el personatge principal té una situació difícil, no?
1: Sí.
4: Parles també del tema de l'avortament, evidentment, és un tema molt important, als Estats Units, més que en qualsevol altre país, no?, sobretot, i el tema també del personatge de professor, d'aquest aprofitament, no?, de com s'aprofita d'ella com a alumna, són temes també que són situacions que passen, no sé si cada dia, però, bueno, als Estats Units és bastant normal, desgraciadament.
1: Sí.
4: I no sé per què, però als Estats Units em dona la sensació que és un país on hi ha molt, molt embaràs jove, no? També, i és curiós.
1: Sí, als Estats Units crec que hi ha molt embaràs jove, també perquè hi ha moltes persones que es casen també molt joves. Vull dir,
4: la religió també és molt important.
1: La religió és molt important. I, clar, també tot el tema de l'avortament i tot això és com es prohibeix. A mi em fa molta gràcia també quan hi ha aquests debats als Estats Units, no?, de la prohibició de l'avortament, és com, vull dir, podràs prohibir, igualment la gent ho farà, això és evident,
4: sí.
1: Però és que a més, després és com, quan neix el nen ja, els és igual. De dir, si et mors en la pobresa,
4: ja
1: ens és igual. Vull dir, que també aquesta sèrie jo crec que retrata una mica això, no?, de dir, és la seva decisió, evidentment, però també veus les conseqüències que pot tenir el fet de no tenir una estabilitat econòmica o una carrera feta, el fet de això, tenir un fill de cop i que tot, vull dir, que no tinguis ajuda al final, vull dir, la teva família pues, és el que és i també als Estats Units el que són les ajudes socials són mínimes, si no hi ha directament, llavors.
4: I també enllaça amb un tema que també jo crec que és molt real, que passa al país americà, però en altres països també, que és el tema d'aquest cambara jove, però a nivell generacional, no? Perquè ho enllaça amb la mare. Mm. Podríem dir que és una mena de trauma generacional,
1: sí,
4: ja que la seva mare va ser una mare jove també, soltera, amb una relació amb el pare una mica semblant, entre cometes, al que li passa a la seva filla,
1: sí,
4: i que també es pot englobar en aquest grup que diuen a vegades de white trash, no? De gent dels Estats Units, així com que estan apartats, com aquesta gent... No són paletos, però bueno,
1: yeah,
4: pràcticament, no? I com aquesta... Aquest embaràs jove de mare i filla, no? Pues, la seva relació pues, es basa molt, no? En aquest fet que passa, no? Que he de dir que és, per mi és el millor de la sèrie. La,
1: sí,
4: la relació entre elles dues.
1: Totalment.
4: Hem de parlar de Michelle Pfeiffer, o sigui, fa una actuació, a mi sembla, increïble, que sempre ho diem, però que jo dono gràcies que hi hagi personatges, perquè Michelle Pfeiffer, encara que no sembli, té 68 anys, no? I veure una dona amb aquesta edat fent un personatge així, no? Amb,
1: sí,
4: aquest... És de poderío, no? A nivell interpretatiu i sobretot de pes, no? La trama també, pues, joder, s'agraeix bastant.
1: Sí, a més tenint en compte que, o sigui, per càlculs, o sigui, si la filla, la Margot, té un 20 i algo anys, vull dir, si el va tenir jove, segurament la Michelle Pfeiffer hauria de tenir com 40, 45, una cosa així, vull dir que... Que
4: molt
1: està molt bé el fet de que la retractin a ella com a mare jove.
4: També han agafat a l'actriu que menys aparenta 68 anys,
1: sí, sí,
4: de Hollywood.
1: Però
4: que és el paper,
1: no? Em refereixo que està molt bé, vull dir que això és molt important. I també és el que... Vull dir, jo sempre ho dic, que és molt interessant veure històries més enllà del fet de... És a dir, sí que aquí tot circula molt al voltant del fet de ser mares, les dues, però també parla, pues, això de les seves il·lusions, les seves... També la sort de la mare, no? Aquesta obsessió que té per tenir una parella estable, no? De dir, m'han tractat molt malament tota la meva vida... I buscar una cosa com més enllà d'això.
4: Encara
1: això
4: que
1: també...
4: no signifiqui amor.
1: Exacte. Però és com... Està molt bé perquè crec que els dos personatges estan molt ben escrits i molt ben desenvolupats a l'hora de que vegis dos persones que són mare i filla però que tenen maneres de fer molt diferents. S'ha dit que també m'estava recordant una mica a Gilmore Girls també, que passa una mica el mateix. La Lorelai és una mare que té la Rory de molt jove i també té com aquest pique amb la seva mare per el fet d'haver-li tingut jove, no sé què. No. Llavors, m'agrada com aquest vincle generacional, no?, que hi ha una mica, i com aquest debat que s'obre de dir, ella farà els mateixos errors que vaig fer jo, o té una altra oportunitat, o està fent bé o no, o s'està abocant al desastre. Clar, és el cas aquest, no?, de... Per mi ha sortit bé, però potser a tu no et surt bé. Vull dir, perquè això...
4: I bé entre cometes.
1: Clar.
4: També, i... perquè hi ha molta història aquí.
1: Claro.
4: Que, per cert, ho he mirat, no sabia quina edat tenia Elle Fanning, té 28 anys, es porten 40 anys entre dues, però cuelen perfectament,
1: sí,
4: com a mare i filla, i mira que no s'assemblen físicament, no? Més allà que són rubies les dues, pues
1: sí,
4: no hi ha res més, no? Però tenen tanta química les dues que ho compres perfectament. També està el tema de la mare, com, per exemple, ella sembla que no vulgui tenir massa a veure amb el seu net, potser, però quan s'involucra el pare és com... Però...
1: Sí, que tu... jo tinc...
4: Que jo no sé què. Com, això és molt realista, eh?
1: Sí.
4: Això passa molt a la vida, també.
1: Sí.
4: No només amb fills i nets, sinó amb més coses, no? De gent que no li interessa, però després si un altre li agafa el puesto, com, que no.
1: Yeah.
4: Que no, que jo estic aquí, no? I també per acabar destacar que aquesta sèrie pues, està produïda per A24, que ho hem dit, no? L'estudi independent de cinema, que jo crec que totes les sèries que està fent, de moment, estan fent un molt bon treball, i a totes les plataformes, menys a Amazon, quina casualitat, no? Perquè fins i tot a Netflix, amb Bronca, que ho vam comentar, sí, i en HBO, amb Eufòria, i aquí, pues, amb aquesta, estan fent les coses molt bé, i són sèries a part que tu pots veure que són de A24.
1: Sí.
4: Si tenen... Tu creus, no?
1: Sí, té aquest toc... O sigui... Crec que A24, el bo, o sigui, ho hem vist més en el cinema, no? Que té una producció molt variada, jo crec, o sigui, ha fet de tot, han fet des de terror, drama, comèdia, vull dir, tenen el que vulguis. Però sempre és això, tenen com aquesta marca que jo crec que es veu bastant, inclús això, les tres sèries aquestes que han fet són molt diferents, però saps allò, o sigui, hi ha aquell toc que jo crec que és molt, molt seu.
4: Estic mirant si hi havia més que m'havia oblidat. I van fer aquella del simpatizante, HBO, que també és molt bona.
1: És veritat.
4: Però hi ha alguna per aquí també una mica que els va sortir malament. Apple TV va fer una que es deia Sunny, no estava tan bé aquesta sèrie. Però bueno, un fallo se lo permitimos a 24. Bueno, quina serà la següent? Veig que tenen dos a Netflix, una a Apple. O sigui, bueno, aquesta gent està treballant, encara que a 24 no acostuma a treure 15 o 20 sèries a l'any, no? Al final és un estudi que es dedica al cinema, no?
1: Sí.
4: Doncs una sèrie que ens ha agradat molt, ja diem, aquesta Margot tiene problemes de dinero, veurem com acaba la setmana que ve sortirà el seu últim episodi d'aquesta primera temporada i, com ha dit la Núria, doncs està renovada per una segona. Encara que no sé si la segona, això sí que no ho he mirat, si està també basada en el llibre o ja serà inventada.
1: Això
4: és un misteri, ja ho veurem, no? També depèn de com vagi a nivell de premis, ja sabem què passa amb les minissèries i tot. Bueno, en aquest cas no és minissèrie, ja està confirmat. Doncs anem a fer una petita aturada del camí, com sempre, per posar una cançoneta abans del nostre top 10. I és d'aquesta sèrie que la Núria s'està veient, no?
1: Sí.
4: Ja dèiem de forma sorprenent, no? Que és From. Es pot actualitzar una miqueta com va la cosa, Núria, en From?
1: Bueno, bé, o sigui... Bueno. A veure, està bé i jo crec que amb els episodis m'està agradant menys. Més, o sigui, no crec que sigui una gran sèrie.
4: Oiga, menys, cada cop menys m'agrada.
1: No, sí, jo crec que m'està agradant més, però és això, no és la gran sèrie, però està interessant i està entretingut.
4: Jo ja vaig prometre, l'any que ve, segona temporada de la sèrie, parlarem de From, per l'última temporada, que ja ens va bé.
1: Sí.
4: Doncs escoltem el tema principal, si no m'equivoco, que és Què serà, serà, en aquesta versió, en aquest cas, de Pixies.

0: Doncs anem amb el nostre top 10 i comencem precisament, no?, amb la sèrie que estàvem parlant.
1: Doncs sí, al número 10 tenim Margot tiene problemas de dinero a Apple TV.
0: Que no és la més vista a Apple, però bueno, quasi, perquè la següent que hi ha doncs, està per damunt, Núria.
1: Doncs al número 9 tenim Para toda la humanidad a Apple TV també.
0: Que ja està a punt d'acabar temporada, crec que en dues setmanetes, aquesta sèrie que sempre és de les més vistes a Apple TV. Ja parlàvem que era de les tres primeres sèries que van sortir a la plataforma, el novembre de 2019, que... Sembla que Apple porti menys.
1: Sí.
0: Si no, 7 anys no sembla que porti quasi, no? Mm. Però sí, va sortir aquesta sèrie amb The Morning Show i la sèrie de Jason Momoa, de sí. I no va tenir cap d'elles, va tenir bones crítiques. Però mira, aquesta és la que més ha durat i al final la que més bona crítica ha tingut amb el pas dels anys. No? Sempre diem que potser l'hauríem de veure, però tenim altres coses que fer ara. Passem al 8.
1: A número 8 tenim Hacks, a HBO Max.
0: Que està a punt ja també, a recta final. Va sortir l'antepenúltim episodi d'aquesta sèrie que acaba amb la seva 5ª temporada. I que jo deseo, espero que no sigui... Sempre amb aquesta por amb els finals, no? Que sigui un final a l'alçada. L'actriu protagonista deia que van passar mesos, perquè això es va gravar doncs, l'any passat, fins que s'ha fet les pauses amb el final, que no li agradava gens. L'últim episodi, però que amb el pas dels mesos... Només parlava de l'últim episodi. O sigui, tota la temporada final molt bé, però l'últim episodi no li encaixava.
1: Mm-hmm.
0: Però després s'ha donat compte que els guionistes saben més que ella. Això és el que... No sé si és tot irònic o és veritat. Però bueno, ho descobrirem d'aquí dues setmanes. Passem al 7.
1: Número 7 tenim Half-Man a HBO Max.
0: La sèrie que parla del Richard Gadd, que l'hem de veure, a la Núria i jo. Veurem si parlem d'ella o no, perquè hi ha altres sèries per ahí, potser sí. Parlant de Spider-Noir, no? Un dels últims programes. Veurem si fem un programa especial de Bear. És que jo no puc estar sense parlar de... O sigui, és l'última temporada, eh?
1: Ja.
0: Yeah.
1: Sí, sí, sí.
0: Si ens deixen, ho farem. Però bueno, serà el 25 de juny, surt, sí. Que no sé què dia de la setmana és. Mm. Segur que és un dimecres o un dijous per només molestar-nos,
1: sí.
0: No? Ara m'ho diu la Núria.
1: És 25, has dit?
0: Sí, 25,
1: és un dijous.
0: És un dijous, bueno. Que grandes són. Pues, pues el dijous següent, si ens deixen, farem programa d'una hora entera de cocina. Ens vestirem aquí con la sartén i todo. Bueno, ja ho veurem. Passem al 6.
1: A l'hora 6 tenim Rooster, HBO Max.
0: Que es va acabar també aquesta sèrie el dilluns, a la plataforma d'HBO, i està renovada també per, si no m'equivoco, per una segona temporada. Jo crec que leí això, però bueno. HBO no s'ho cancela, ja ho diem, però últimament alguna ha caigut.
1: Ja, s'han posat un poc més còmodos.
0: Sí,
1: per això,
0: sí. I més amb Paramount, que ja veurem el que fa al futur. Mm. Passem al 5.
1: A número 5 tenim El senyor de les mosques, de Movistar Plus.
0: Que ha tingut una bona rebuda a la plataforma de Movistar, parlant d'aquesta nova sèrie del creador d'adolescència, del Jack Thorne, que jo me l'he guardat per veure, no sé si potser ara, però és curteta, només són 4 episodis, una minissèrie britànica de
1: sí.
0: Tota la vida.
1: Sí, sí.
0: No? Encara que vaig a ser una crítica de El senyor de los filtros, també, perquè la sèrie era com està com molt saturada, no?
1: Mm.
0: Sí, bueno, veurem si això és veritat, però no tenia mala pinta, pel que vam veure la setmana passada. Mm. Passem al 4.
1: Número 4 tenim From, HBO Max.
0: La sèrie que Núria potser està patint més del que... Más de lo que admite, ¿no? Podríem dir, jo no ho sé, jo...
1: Bueno, és d'aquestes sèries que és allò de... Començaran a fer masses preguntes que no resoldran, que això també pot ser.
0: Pues tens 4 temporades per descobrir-ho,
1: sí. Bueno,
0: ja m'ho diràs.
1: Però de moment entretenida. O sigui,
0: bueno,
1: que
0: menys, no?
1: Sí.
0: Doncs passem al 3.
1: Número 3 tenim Hombre en llamas a Netflix.
0: Que segueix sent la sèrie més vista a Netflix i, de fet, ha pujat les seves dades respecte a la setmana passada, així que, bueno, Netflix, amb aquests èxits inesperats que mai fallen, no?
1: Uh-huh.
0: Però igualment les dues primeres segueixen sent les mateixes. Número 2.
1: Número 2 tenim The Boys a Prime Video.
0: Que ahir va estrenar el seu penúltim episodi ja de la sèrie. Jo encara no l'he vist, la Núria sí l'ha vist.
1: Sí.
0: Jo he llegit crítiques sense spoilers, no m'ha fet spoilers, però no he llegit masses coses bones.
1: No és que jo crec que hi ha sentiments molt barrejats amb aquesta temporada. Jo crec que és això, hi havia unes expectatives, no? També els últims episodis de The Boys normalment són molt potents.
0: Mm-hmm.
1: O sigui que si l'últim de l'última temporada no és així de potente allò com els altres que han sigut...
0: Segur que dura una hora i mitja.
1: És que...
0: Sí. Esperem que sí ho sigui, perquè la sèrie sempre ha estat a un nivell bastant... Bastant regular, no?
1: Sí.
0: Llavors seria una mica estrany acabar d'una manera pues, més baixeta, no?
1: Mm.
0: Però bueno, veurem. A ver si hoy lo veo, si no mañana. I ja dirà Núria, esto es una mierda. Pues infravalorado. I dit això ja el nostre número 1.
1: Número 1 tenim Euphoria, HBO Max.
0: Que un altre cop ha despertat, no? Polèmiques, no? Aquesta setmana amb, Sidney Sweeney otra vez. Nuda, no sé què.
1: Ensenyando el culo.
0: Bueno, no sortia el primer episodi, el 2019, no va passar el mateix. Bueno, la gente no s'entera de què s'està viendo, però bueno. Parlem del guió d'Eufòria, i no tant d'això, jo crec que és més important la trama i el que s'està fent una miqueta amb aquesta tercera temporada, que encara, tot i això, allò, aquesta temporada em sembla més o menys, potser és la pitjor de les tres, però no em sembla clarament la pitjor superdolenta, com s'està dient, però bueno, no és la millor sèrie de l'any tampoc, sí, això està claríssim. Doncs dit això, anem ja a parlar de The Boys, però una miqueta més a l'actualitat del món de les xarxes socials.

0: doncs parlem de la sèrie de Prime Video, i és que un dels seus millors personatges, no, de la sèrie, que és el Soldier Boy, qui tindrà un spin-off, ja confirmat, no, després d'aquest final de The Boys, doncs també ha tingut, bueno, comèdia, diguem, humor i memes amb el seu doblatge a l'espanyol, Núria.
1: Doncs sí, The Boys ja està arribant a la seva recta final i els fans doncs parlen de la sèrie a xarxes. Un dels vídeos de què s'han parlat ha sigut un extracte d'un episodi de l'última temporada doblat al castellà. En aquest cas es parlava de la gran feina de Claudi Serrano amb el personatge de Soldier Boy, adaptant les seves frases pujades de to a l'idioma nacional.
0: Claudi Serrano, pues, un doblador...
1: Fantàstic,
0: no? Ja ho sabem. Sí. I, bueno, parlàvem d'una frase que deia que està traduïda al castellà, evidentment en anglès literalment no deia això, però el castellà deia que me maquillen los cojones.
1: Sí.
0: Llavors és com, bueno, una expressió d'aquestes que el doblatge té aquesta oportunitat, no sempre, de transmetre, no el mateix, però, però sí el mateix. Sí, no és el mateix literalment, però que la vibra i sigui la mateixa, no? Que ens pot transmetre sobretot el personatge i el to de veu, que, bueno, que tu creus.
1: Sí, sí, vull dir, és que sobre és això que... Jo crec que el doblatge, la cosa més complicada que té a vegades és traduir sobretot bromes o coses amb doble sentit, vull dir, això és supercomplicat i això adaptar-ho al final a l'idioma que ho entenguis i tingui com aquesta coherència, doncs és que és molt important. Llavors, bueno, a The Boys és això, jo crec que és molt complicat perquè sobre fan molta comèdia, fan moltes referències a coses concretes, llavors això suposo que també és una feina bastant extra que hem
0: de fer. Tot i això, Sari, jo crec que la sèrie, per mi, més difícil de doblar de la història ha de ser Succession.
1: Sí.
0: Per exemple,
1: 100%.
0: És que és impossible. Sí. És impossible transmetre. Mm. Jo ara no me'n recordo, el meu pare me'n recordo que l'havia doblada i algun episodi vaig veure, però ara no recordo si, per dir-te, vale, captàvem, al 100% és impossible, però bueno, ho aconseguien una miqueta, ja no me'n recordo massa.
1: Sí.
0: Les veus estaven molt bé, però no sé si el que diem, aquesta comèdia, aquests comentaris por lo bajín i de Succession, no?
1: Les
0: pollites, no sé si transmetran el mateix, no?
1: Sí, sobretot quan parlen molt ràpid, també em passa, per exemple, Gilmore Girls, que té un diàleg bestial, en plan que té moltes frases i és com, i clar, el doblatge en castellà ho reduïen bastant, saps? Però és com, clar, aquestes coses jo crec que es perden una mica, però també, òbviament, s'entén, vull dir, al final ho adapten com poden, vull dir que...
0: I per acabar amb el doblatge, me'n recordo sempre del que va passar també amb Joc de Trons l'altra temporada, que és un meme històric, que episodi mític de la batalla contra els caminantes, tothom estava en tensió. Hi ha un moment que el personatge de Davos, en anglès, parla de Daenerys amb els dracs i diu, she can see us, no? I ho van traduir, no ho van traduir, el doblatge, deia, she can see us. El doblatge.
1: Què?
0: Això no ho has vist, Núria?
1: Ai, no, això no ho recordo.
0: Això és història del doblatge d'Espanya.
1: Què dius?
0: Literalment deia xicancios. Sí, perquè, o sigui, va llegir, pues mira, no sé, li va donar una hemorràgia o algo ahí. Bueno, i ara li ensenyaré a Núria això, és boníssim. I anem a acabar, que si no se nos va, amb Punisher, parlant de l'estrena d'aquest especial de televisió, i és que hi ha hagut un error clamorós, Núria.
1: Doncs sí, a les estrenes parlem de la nova entrega de Punisher, que ja va estrenar el seu episodi especial dimarts a Disney+. A xarxes s'ha viralitzat un dels plans d'aquest episodi, on sembla que no s'han acabat de retocar els efectes visuals. En aquest es veu com Punisher cau contra una estructura de metall, però la gravetat de les peces metàl·liques i la cara de l'actor es veuen amb un mal acabat.
0: I gràcies a Déu puc confirmar que això és cert, no? Perquè quan vaig veure la Núria escrivia d'això dic, ui, ara tengo miedo. Ui, sí, sí, sembla el GTA, eh?
1: Sí, sí, sembla... és que semblava los gráficos de un juego de la PlayStation 3, o sigui, literalment.
0: Sí, sí, semblava el GTA 4. O sigui, terrible, terrible. És un momentet de res, l'episodi dura 50 minuts i és l'únic que pots dir, està malament.
1: Sí.
0: Però és tan bèstia...
1: Clar.
0: És com...
1: Jo crec que són moltes coses, perquè es veu la cara CGI metida, perquè és o sigui, la persona que es cau és un doble, i li posa la cara del John Bernthal. Es veu això, es veu com el metall que cau de manera estranya, en càmera lenta, a més el pla és com molt llarg, en pla excessivament llarg per lo que és, que al final és caure, de ser un cop directe. I és com es veu molt estrany. O sigui,
0: un nou cas de Marvel, no deixen treballar el gremio de, no, de les persones que treballen amb efectes visuals, no?
1: Sí.
0: Però bueno, què direm, no? D'això ja va passar amb la pel·lícula d'animació de Spider-Man, no? Això més greu encara, els tenien esclavitzats.
1: Sí, sí.
0: I bueno, hi ha hagut moltes queixes, però bueno, al final molta gent diu, és que per què fa 20 anys es veien millor els blockbusters i ara es veuen pitjor? No és perquè ara no es pugui fer igual de bé, és perquè no els hi donen el mateix temps, ni els mateixos diners, ni la mateixa, no sé, qualitat de treball, no?
1: Sí.
0: Que fa 20 anys, però bueno, esperem que no sigui, que continuï passant, però ha passat el 2026 encara, o sigui que bueno, malauradament. Doncs amb això acabarem aquest programa dalt de sèrie. Esperem que hagi gaudit tant com nosaltres d'aquesta nova hora plena de sèries. Núria, ens veurem la setmana que ve per parlar de The Boys, no? Que ja tindrem aquest episodi final, debatrem sobre aquesta última temporada ja full spoilers, un últim episodi que no podrem entrar a xarxes si no l'hem vist abans. I per acomiadar-nos us deixem amb un tema de, que dèiem de la sèrie de Margot Tiene Problemas de Dinero, no? Que tenia un molt bon soundtrack, i parlem de l'artista Clairo i la cançó Sexy to Someone, la cançó publicada el maig de 2024 dins l'àlbum Charm, com deia, apareix en aquesta nova sèrie d'Apple TV. Doncs això és tot. Moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem la setmana que ve amb més sèries, estrenes i actualitat del món de les plataformes aquí a Ràdio Rubí.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Jurado. Una dona de 97 anys i de nacionalitat espanyola va morir ofegada ahir divendres al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió, a la Segarra, segons ha informat Protecció Civil. Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. A més, des d'aquest inici de la campanya, una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants. El sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar una ambulància, però no va poder fer res per salvar la vida a la víctima. I parlem d'Europa i parlem de què tornen els controls fronterers dintre de l'espai Schengen entre Espanya i Itàlia, en un nou capítol en la tensió creixent entre els dos governs dels respectius països per la crisi migratòria de Ceuta. El govern italià assegura que no cedirà a les pressions espanyoles i mantindrà com a mínim una setmana més els seus controls fronterers fins al 15 d'agost. I l'executiu espanyol ha respost amb controls fronterers en ports i aeroports als viatgers provenients d'Itàlia a partir d'avui. Precisament a l'aeroport del Prat, aquest matí ja s'han pogut trobar aquests controls, tot i que són aleatoris, i els passatgers han assegurat que no els han retardat massa la seva arribada a Barcelona. Les mesures es practiquen de forma aleatòria i estaran en vigor fins al 7 de setembre, a excepció d'un canvi de circumstàncies que comporti la modificació d'aquest termini. I parlem de la Comissió Europea, que demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%, una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprena del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un grup de pensadors vinculat a la COE. També s'han posicionat en contra de la proposta el grup d'economistes autors de l'informe Fènix, que qüestionen l'actual model català. Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva encariria els preus i suposaria una pèrdua de competitivitat, conseqüentment també de llocs de treball. I parlem que s'ha restablert la circulació de la línia R3 de Rodalies entre Ribes de Freser i Planoles, al Ripollès. S'ha restablert durant aquest matí, després de quedar tallada ahir divendres per la caiguda d'un arbre a la via, segons també ha informat Protecció Civil. Ja s'ha desactivat, doncs, la prealerta del pla Ferrocat, i tot això va passar per les fortes tempestes que han provocat diverses incidències en les últimes hores, sobretot a la tarda d'ahir, en comarques com el Bages, el Berguedà, el Solsonès, la l'Urgell i la Cerdanya. Precisament, dijous també es va haver de tallar la línia R3 de Rodalies entre Manlleu i Torelló, a Osona, per la caiguda d'un altre arbre a la via. Precisament, repassem el temps. Avui dissabte la temperatura és lleugerament més elevada respecte ahir a la mateixa hora i al litoral. I a Ponent no ha baixat de 20 graus a la tarda.

0: també s'espera de nou pluges. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Molta gent utilitza el concepte aquest de part natural o cesària. A veure, jo estava allà, és natural, man obert, o sigui, natural és. Pot ser vaginal, no? Pot ser una cesària. Va ser un part molt normatiu en el sentit que tot estava previst. L'únic és que estava previst pels metges i potser no tant per nosaltres, no? Que vam anar descobrint una mica com aniria tot segons anava evolucionant.
3: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit. El part de l'Anna González Núñez.
2: El Biel va néixer el 3 d'octubre del 2016 i el fet de pesar 4 quilos va condicionar tot. Hi ha gent que té molt clar com vol parir, no? I doncs vull parir d'aquesta manera, en aquest hospital, amb aquest equip mèdic, no? Acompanyada de la mare, el marit o de ningú, no sé, no? I eren coses que tampoc m'havia plantejat. Simple, o sigui, la meva obsessió, per dir-ho d'alguna manera, era que el nen vingués bé, que en la mesura del possible fos el més còmode per ell, no? I ja està. Si tornés a parir, faria més preguntes. Sí que t'agradaria tenir una mica més de consciència de les decisions mèdiques que es prenen en aquell moment. No sé si ho fan per protecció, o ho fan per costum, o per què, però bueno, ja som tots grandets. Com a dona, has de triar el que vols, i la manera de triar és informar-te, això és evident, i has de poder decidir, i hem de treure una mica de sobre aquest pes de paternalisme que hi ha, no?, del món de la medicina sobre les dones, i sobretot quan és un primer part, és un primer fill, no?, hi ha un punt de paternalisme en això. Jo, si ara, a posteriori, si hagués de triar alguna cosa que canviaria o que modificaria d'alguna manera, seria això, el ser conscient de les decisions que es prenen, no?, i poder participar d'aquesta presa de decisions. Es tractava d'un part programat perquè ja portava, havien passat de llarg les 40 setmanes, gairebé, si no recordo malament, gairebé arribàvem a la 42, el nen era molt gran i, per tant, es va decidir mèdicament que havia de ser un part programat. Llavors, ens van donar un dia, una hora, un dilluns al matí, vam ingressar i, a partir d'aquí, vam fer el que estava previst mèdicament, que era una cesària. Em van preparar, t'expliquen, bueno, quan tinguis contraccions, pots demanar l'epidural. Jo de seguida, i aquesta és la realitat, o sigui, a la primera contracció, el primer dolor, vaig dir, ja, o sigui, no esperem més. I, bueno, van intentar fer-me dilatar, el nen era molt gran i era una qüestió, al final, física, o sigui, l'espai per on havia de passar el nen era inferior al tamany del nen, perquè passava 4 quilos i pico i era absolutament impossible. Llavors em van dir, bueno, el que farem és una cesària, ara ja ho has intentat, i llavors vaig dir, com que ja ho has intentat? Què vol dir això? Diu, bueno, és que hi ha algunes dones que els agrada com a mínim intentar tenir un part vaginal, no? I llavors jo li vaig dir, mira, doncs a mi poc romanticisme, la veritat, siguem pràctics, o sigui, aquí hi ha molta gent i tots tenim ganes de veure aquest nen, per tant, agilitzem una mica tot. I això és el que vam fer, de seguida vam entrar en quiròfan i jo recordo d'estar fent la cesària i sentir, i m'explicava la doctora com ho anava fent, no? A més, una doctora que li importava la part estètica, no? I t'explicava, no et pateixis, que et quedarà el tall en aquesta línia, et podràs posar el biquini ben baixet, no has de patir, no? Al final, quan estàs allà, el que penses en realitat és que el nen estigui bé, i a mi era l'únic que m'importava, que el nen estigués bé. Tenia el meu marit al costat que a més em preguntava, puc mirar, no? I jo, pues mira, si vols, perquè et posen un llençol, perquè al final no deixa de ser una operació, un part ja és aparatós quan és vaginal, doncs quan és una cesària també és molt aparatós, perquè han d'obrir, no? Totes les capes fins que arriben a l'úter i poden treure el nen. És una operació, entenem-nos, o sigui, no deixa d'haver-hi un risc també, no només per al nadó, sinó per a la mare. Les anestèsies d'aquest tipus poden tenir complicacions. Al final, tens un equip que està atenent el part, però també tens un equip que està atenent o està en previsió de si allò pot anar malament, poder actuar d'alguna manera. Una de les coses que fan és estirar-te i lligar-te, també, perquè un dels efectes que poden tenir les anestèsies, o si passa qualsevol cosa, és que et moguis. I clar, al final aquesta gent està amb un bisturí i és arriscat que tinguis aquesta mobilitat. Però clar, llavors et tapen perquè no ho vegis, perquè t'estan obrint i estàs estirat i estàs lligat. O sigui, no és agradable perquè jo crec que és una cosa que no t'han explicat mai. Que tu trobes al moment, que en aquell moment també fas com, bueno, ara tinc altres preocupacions, aquesta no és la meva. Però, no, en aquell moment penses, m'estan lligant a mi només? És el protocol habitual, no? Després, amb el temps, penses, vale, t'han lligat per això, no? Però en aquell moment penses, però això, ara, per què, no? Hi ha alguna cosa que no estigui sortint bé? A mi no m'havia explicat ningú això, mira, no? Et passarà això, entraràs de quiròfan i això és el que passarà? No fos el cas. Ha estat traumàtic? No ha estat traumàtic, però això ja va també a persones, no? No sé, jo vaig posar en valor altres coses d'aquesta experiència. Va ser relativament ràpid, no? I de seguida te'l col·loquen i el pots tenir i tot. Jo sí recordo aquell moment de, no sé, suposo que li deu passar a totes les mares, no? El plor, no? Vols sentir el plor, no? I aquells microsegons es fan eterns, no? Fins que no sents el plor, és com, no? I després ja és, vale, el plor, i ja passes, no? El teu cap comença a, vale, el plor, ho té tot bé, no? Vas com, no? Fent el repàs anatòmic del nen. Però la veritat és que segurament si s'hagués cronometrat en aquell moment seria, no sé, segons de la vida, no? Ja et dona igual una mica tota la resta, no? Ja, si vols tancar, tanca. Si vols deixar la ferida més bonica o menys bonica, ja és cosa teva. Perquè ja estàs centrat en allò, no? Li estàs veient la careta, no? És com... És un moment... Bueno, jo el recordo com un moment molt bonic, realment, no? Però clar, després has de fer la part de recosir tot allò que has obert, no? Totes les capes que has obert les has de recosir. I en això, doncs, clar, tu ja estàs amb el nen i tu després tens un període d'observació, també. Un quiròfan és un lloc molt fred per qüestions higièniques i de salut. No poden haver-hi bacteris, tal, i per tant és un lloc fred. I el nen no pot estar tampoc molta estona a aquelles temperatures, per tant, el més normal és que se l'emportin, no? A un lloc d'això. Clar, i tu et quedes allà, al final, sense el nen, no? I jo me'n recordo que li deia, més en el meu cas, l'habitació encara no estava preparada i va haver-hi un moment que em vaig quedar al quiròfan mentre acabaven de preparar l'habitació, però clar, el nen se l'havien d'endur perquè no podia estar allà. I jo me'n recordo que la meva obsessió era dir-li al meu marit, però tu vés amb el nen, tu segueix el nen, en plan, passi el que passi, tu te'n vas amb el nen, no? I recordo d'estar estona allà esperant, no? Ja sense equip mèdic, sense ningú, esperant que l'habitació estigués preparada i tot.

0: per mi va ser un part maco. O sigui, perquè jo era molt present en el sentit de no tinc dolor i, per tant, no estic patint per altres coses, estic pendent del meu fill, estic amb la meva parella... Si tu no has tingut un part amb patiment, és com si haguessis fet menys. I dius, però a veure, que porto 9 mesos amb aquest bombo. O sigui, ara no vindrem a posar-nos, no?, tots estrictes amb el concepte del que és ser una bona mare a l'hora de parir. O sigui, per què cal patir? És que no ho entenc. Per què és necessari patir? Segur que hi ha mil maneres de viure l'experiència, però jo pensava, el patiment et fa realment gaudir d'un moment així? Perquè et condiciona molt, el dolor condiciona molt en la teva percepció de les coses. Ostres, doncs si no tens dolor, segur que ho recordes amb molta més alegria, que és el meu cas, no?
1: Aigües Trencades, un podcast de Cugat Mèdia, molt ben parit per la Sara Vella i l'Oriol Coromina.
2: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Venen onades de festes majors. La festa major dona sentit al pas del temps dels pobles i de les ciutats que durant uns dies actuen com a pobles. És quan arriba el germà que viu fora, quan la taula dels dinars fa evident la gent que ja no hi és i els que s'incorporen de nou a la família. Els pares del cau recorden els anys que fa que es van conèixer. La brometa mentre demanes alguna cosa a la barra que encén la metxa d'una nova història. Els que no han pogut venir, els qui no dormiran perquè no han aconseguit festa a la feina, la migdiada amb els amics mentre esperes que sigui l'hora del seguici i fer castells. És el dia de treure tota la feina i fins i tot quan tot el que havies suat no et fa justícia i has d'acabar l'actuació com no l'havies somiat, sempre trobaràs un lloc de la festa major on treure-li ferro i brindar perquè un any més ho pugueu explicar. Arriba l'agost, temporada alta de festes majors. Benvinguts a La Figuereta, un programa de castells de Cap per Avall. Mallol, què tal? Com estàs?
1: Pues estic aquí batxateando una mica, perquè és que a vegades me n'oblido d'aquesta sintonia tan bona que tenim.
0: A més, crec que és la primera que vam fer servir.
1: Sí, se me'n va el compàs, bé, saps?
0: Perfecte.
1: Estic a l'agost.
0: Cadera suelta, la Figuereta. Sí. Alba Esteve, benvinguda.
2: Hola,
0: a la Figuereta.
2: Estic molt contenta d'estar aquí amb vosaltres, la veritat.
0: I
2: que comenci l'agost, també.
0: Sí. No tenim gens de feina, Valtros?
3: No, i ara aquesta setmana està sent...
2: Mogudeta.
0: Bueno, per qui no la conegui, l'Alba és dels Castellers de Vilafranca, és periodista i, per què no dir-ho també, és cap de comunicació dels Verds, però aquí tot el que digui és a títol personal.
3: Ah, exacte, sisplau.
0: No volem sisplau, entrar en pleitos amb els Castellers de Vilafranca, nosaltres.
1: Paperassa la justa.
0: Perquè si no ens... No.
1: Sí.
0: No podem lluitar contra els gegants. Comencem parlant de castells i de l'agost.

0: és que fins que cap altre grup superi aquest temazo, a la Figuereta cada 30 de juliol sonarà aquesta cançó.
1: És que no hi ha més.
2: Res estarà a l'alçada.
0: Hi ha coses que es poden negociar, aquesta cançó no.
1: Exacte, anava a dir, dic, normalment ens anem com alternant qui posa les músiques, però aquesta era tan evident que vaig dir, ho escric, és que no n'hi ha d'altra.
0: Agafa-la de la primera temporada.
1: Sí, ja està.
0: Doncs, què dèiem, i l'agost comença per la Porta Grossa, a Vilanova i la Geltrú, a vegades finals de juliol, enguany principis d'agost, amb uns castellers de Vilafranca que no se n'amaguen. 3 de 10.
1: A mi és que m'agrada. Quan les coses són així, ja ho sabeu, que d'entrada que es digui allò alt i clar, objectiu castell de 10. Jo crec que hi aniran a per totes. Ara l'Alba ens ho acabarà de confirmar. Hem de veure en què. Fa 10 anys del primer castell de 10 dels castellers.
2: És que això que diuen que el 2016 és el nou 2026, ojo, eh?
1: Sí, és
2: ojo,
1: veritat.
2: Es diu, es diu això.
1: No, és que és veritat.
2: No, fa 10 anys.
1: I a més,
2: primer,
1: també 3 de 9 amb folre i agulla. 10 anys.
0: Ja.
1: És a dir, realment el 2016, ho sabem tots, va ser un any d'una collita increïble, però és veritat que el 2026 s'hi està posant amb força i veurem. Si
2: queda
1: els castellers
2: molt,
1: de Vilafranca però poden fins i tot superar aquella actuació. La cosa és que s'hauria de fer 5 de 9, jo crec que podria ser una de les apostes també dels castellers, i un dels dos castells amb el Pilar, juntament amb el castell de 10, més Pilar de 8, això seria la millor actuació que s'ha fet mai a Vilanova. Bueno, per això és com la carta als Reis. Nosaltres demanem i a partir d'aquí l'Alba ens
0: pot dir... Alba, Esteve, com ho veu? Com
2: si, teniu? Com si ho decidís jo o algú,
1: No, sensacions d'assaig, eh?
2: Jo ho veig viable i et dic, crec que l'objectiu és fer el castell de 10, l'únic és que tant els 5 com els castells amb agulla, jo crec que estan, vull dir... Això d'anar estrenant un gamma extra a cada diada és una mica per això, per posar la cirereta a tot l'agost i que justament això, dia 1 comença l'agost, llavors amb totes les cartes. Però objectiu principal, 3 de 10, seguríssim. Ara, si divendres no va superbé l'assaig, també t'he de dir que per molt que ja anem de cara, jo crec que l'Àngel dirà, bueno, calma, que queda moltíssima temporada, o sigui, tot l'agost, però sí, és l'objectiu.
0: També hi serà la Jove de Tarragona amb un programa de gama extra. En el seu cas, mínim millorar aquest Sant Joan, que no va ser per la gama extra on va fallar, sinó pel castell de 9. Llavors, mínim 2 de 9, 3 de 9, 3 de 9, 4 de 9. I Pilar de 8, també doncs, amb la línia aquesta de veure com acaba de posar-se els assajos.
1: Sí, jo crec que aquesta triada de castells va segura, jo crec que això ho tenen claríssim. Hem de veure què passa amb el Pilar, perquè és veritat que bueno, tenen aquest dilema, no?, d'aquest Pilar que s'està fent gran, que costa i que la versió petita encara potser no està llesta. Llavors, jo crec que és bon moment per jugar-se-la perquè les dates que tenen a futur potser ja són fins i tot algunes més complicades per encabir-hi Pilar de 8. Però també crec que si no ho tenen molt, molt clar, no ho faran.
0: Molt bé. Bordegassos de Vilanova. Anem primer amb els anfitrions.
1: Cuidao perquè
0: compta
1: no
0: aquí.
1: Sé si han arribat els últims anys mai tan forts com enguany.
0: Anem amb les dades. Enguany han fet 4 3 de 8 descarregat, un de carregat, i 3 4 de 8 descarregats. També han descarregat el 2 de 7, Torre de 7, una carregada al Vendrell a principi de temporada. I atenció aquí, perquè hi ha rumors.
1: Sí.
0: I a la Figuereta els rumors els
1: rumors, fotos seves i coses vàries,
0: sí.
1: Vull
0: sí,
1: dir
0: sí.
1: Que...
0: S'està assajant un 2 de 8 en folre. Clar, últim folre dels Bordegassos de Vilanova. 2018... Intent de 2 de 8 en folre a la Tarraco Arena. 2017 a Igualada, intent de 2 de 8 en folre. I l'últim descarregat el 2017 també. I en forma de Pilar doncs ens hem de remuntar al 2001.
1: Bueno, clar, això queda lluny, perquè sempre diem, no?, tot el que és prepandèmic, en realitat...
0: A veure qui hi era,
1: les
0: no?
1: colles són transformat...
0: Totalment.
1: Vull dir, allò que diem, evolucionen, són pràcticament, et diria, una altra colla, quasi, i segur que han de fer un procés potser una mica més llarg. Jo crec que si hi ha l'oportunitat, evidentment, és un dia perfecte per fer-ho. Però és veritat que el recorregut en un castell de tanta complexitat no és senzill, i més amb tan poques torres de 7 fetes.
0: Clar. I també és veritat que... O sigui, a la gent que li preguntes et diu l'estem assajant amb moltes ganes, però si no arriba no el farem. Vull dir que és probable que no l'acabem veient. Però tenir aquest aquest tipus d'assaig a les portes de festa major és molt estimulant, perquè la gent només que vulgui anar a assajar el 2 de 8 en folre ja t'assajarà ja tota la resta. Va. Per tant, bona estratègia dels bordegassos, que tingueu la millor festa major que pugueu, i els nens del Vendrell en aquesta gama on
1: sí,
0: es mouen.
1: Sí, estan una mica, jo et diria, perjudicats per tot el que els hi ha passat d'arrencada en aquest curs. Jo esperava, sincerament, que per Santana potser fessin alguna passata més, que estrenessin tant el 3 de 8 com el 7 de 8. No estrenar, sinó tornar a fer, i no ho van fer. Llavors, interpreto que algun d'aquests dos castells sí que hauria d'arribar per les neus. Per tant, pendents de veure si poden fer aquestes passes endavant. Jo crec que necessiten consolidar, però en quan ho tenen, els nens del Vendrell no abandonen els castells aquests perquè els fan molt ben fets.
0: Alba? Conforme amb els teus companys de plaça?
2: I tant.
0: Sempre. I anem a posar-ho tot al vermell.

0: És el cap de setmana de màrtirs. Hi ha màrtirs i van les colles que porten la camisa de color vermell.
1: Si no, no passes. Això és com hi ha un segurata.
0: Vas de vermell? Sí, endavant.
1: En passi. Ja us en deixaré, si voleu anar de festa per allà. Ja en tinc alguna a l'armari i ja us la deixaré.
0: Què han de fer, xicots, Aina Mallol?
1: Bueno, jo crec que repetir aquest 4 de 8, que ja és una mica la joia de la corona, i hem de veure què passa també amb el 2 de 7 i el 3 de 8. No? S'estan assajant en paral·lel. La idea sempre, ho explicava la Mireia, és que puguin arribar abans de festa major. Màrtir sempre és una data realment estimulant, perquè és casa. I, a més, tens molts companys, no?, que t'ajuden també a fer pinya. Per tant, seria una bona oportunitat per poder entrar com a mínim un dels dos.
0: La Joves de Valls-Alba, com la veus? A les portes de Firagost.
2: A veure, jo crec que Castells de 9 segur i entrar al 5 de 8 i la Torre de 8 en folre.
1: Sí.
2: Jo crec, eh?
0: Sí, sí. Aquest 5 de 8 compta, eh? Perquè les Joves no en necessita gaires per dir
1: no.
0: 5 de 9 en folre.
1: Sí.
0: A de pam.
1: No, bueno, segur. Escolta'm.
0: O sigui que a l'agost el veiem segur.
1: Sí. Jo crec que és això, que ara l'intentaran també rodar molt, i el 2 de 8 en folre és evident que s'ha de convertir de nou en 2 de 9. I el Castell de 9 ja tenen una mica l'obligació de fer-lo, perquè això porten encadenant un parell de setmanes que no poden tornar a fer Castell de 9, i és, jo crec que és important per ells tornar a sentir el pols. Jo crec que un apostaria per un, però per poc que puguin dos.
0: Molt bé. I Castellers de Barcelona.
1: Bueno, estaven contents.
0: No els hi va malament mai, Màrtirs, eh?
1: No, sona raro, però és plaça pròpia, realment, Màrtirs Street. Allà hi tenen una aura especial i han actuat, vaja, des de pràcticament sempre. Són organitzadors, que també això és una cosa molt curiosa, sí, d'aquesta diada. Dos de 8 en folre, venen de fer-lo, estan allò motivadets. Veurem en què amplien la gamma. 7 de 8, no sé si el 5 de 8 comença a estar preparat. Jo apostaria per aquesta gamma de 8 i mig, que pels Castellers de Barcelona sempre és una gran notícia.
0: I hi haurà més coses. A Vilaseca, per exemple.
1: Home, ara, Elisenda, ja era hora.
0: Per exemple.
1: Mira,
0: avui estaven podant els arbres de l'església.
1: Ah, pues les teles ho agraeixen molt, perquè després això...
0: No, vols... reina,
1: no, però vindrà a TAC 12 a gravar. Sí. Sempre hi és. Sempre hi és.
0: Bàsicament perquè si no tallen no hi cap ni un castell de 8 i mig.
1: Pues, no sé si superarem el 8 i mig, no? Anem a fer una mica de dibuix de tot plegat. La Colla Vella hauria de ser el dia de fer l'aposta per un castell de nou, perquè venen d'actuacions on, bueno, els castells de nou segurament a Vilallonga no van ser tot lo bonics que volien. Tenen una cita important a Firagost i, per tant, jo crec que és important començar a deixar a puntet, com a mínim, correcte, algun castell de nou. Apostaria pel 3 i aquesta gamma d'intermitja de castells de 8 i mig que han de vestir després tot l'altre que pugui venir. Vilaseca, m'ho has de dir tu, Elisenda.
0: Vilaseca, doncs mira, no lluirem massa cosa, perquè som massa bons anfitrions. Però bueno, coses amples, tu.
2: Coses amples, eh?
0: Que fan festa.
1: Molta gent contenta, fa això.
0: Molta gent contenta.
1: Ja està. Escolta.
0: Al final. I Xiquets de Tarragona és una plaça que s'estimen molt.
1: Sí, és veritat.
0: No sé si arriben amb Castell de Nou, perquè sí que tenen aquest 4 fresquet a la memòria, però no sé si seria...
1: Jo apostaria més per estrena de 5 de 8, potser.
0: També és possible.
1: Si poden ser que estan fent provetes, em semblaria un lloc xulo per poder-hi estrenar. A més, jo crec que el 7 de 8 els està donant un bagatge increïble. Ja és una mica el seu castell estrella. Veurem si es pot transformar en aquest plus, no?, que sempre diem que és el 5 de 8.
0: Sí, perquè a més a Vilaseca actua sense... Una cosa que no tens a Vilaseca és pressió.
1: Veus?
0: I els Pallaresos, pues, cita així una mica... És complicada, aquella plaça.
1: Però els hi agrada, aquestes coses se la senten molt
0: troben,
1: seva.
0: S'hi troben.
1: Pot no haver-hi ningú de públic, també, deixa-m'ho dir, eh? 3-4 persones en aquells arbres dispersos una mica lluny de la plaça, però les colles se l'estimen i a vegades hi han anat amb coses molt, molt grosses.
0: Sant Pere i Sant Pau jo crec que és una diada... Igualment, no?, sense aquesta pressió de... Però de si ets capaç de mobilitzar la colla, poder-t'ho prendre com una bona oportunitat...
1: És que no sé si ho sabeu, però Sant Pere i Sant Pau ve de fer la millor actuació de la seva història el cap de setmana passat. És que no
0: tranquil·líssimament,
1: sembla...
0: ja, no li estem donant el valor que té.
1: No li estem donant, però a Tres Castells Més Pilar és la millor actuació que han fet mai, perquè no havien descarregat el Pilar de Set en Forra amb el context de Castells de Vuit, i per tant, només que hi afegeixen alguna cosa més, tornaran a fer una actuació històrica. Així que, bueno, s'ha de posar en valor. Nois, potser hem de... Bueno, ja ho
0: deixar
1: tenen.
0: Deixar descansar la gent,
1: ja
0: no?
1: Ja tenen, saps? És,
0: la festa ja
2: la Torre de Set, sí.
0: I ja està, ara... Jo crec que sí que necessiten alguna diada d'anar-hi sense aquesta exigència, perquè, bueno, ells s'ho plantejaven fins a Roda de Barà, no? I ja ho han aconseguit, per tant, ara... jo crec que Castells Bàsics de Set, canviar alguna cosa per dalt, potser... i poca cosa més. I Xiquets de Cambrils, doncs...
1: Escolta, estan molt a tope, eh?
0: Estan molt a tope.
1: Estan quasi segurs ja dins el concurs de Torredembarra, però només que repetesquin un castell de 7 i mig, jo crec que entren fins i tot sense que els castellers de Cornellà renunciessin, per tant.
0: Bueno, veurem. I també hi ha diada a la Fatarella, que hi va Sant Pere i Sant Pau en solitari. No destaco pels castells, sinó perquè més de 3 persones m'han dit aquest cap de setmana anem de festa major a la Fatarella, i he pensat, calla, que potser, potser s'hi mouen coses allà. I és una cosa exòtica, per tant, si teniu l'oportunitat.
1: No, i que, bueno, són aquelles coses així random que potser un pilaret de 7, com quina vol la cosa, fan ells, saps?
0: Sí, són tots.
1: Exacte.
0: Cap amunt. Anem a obrir el safareig.

0: Aina, comencem per tu, perquè fa dies que parles d'unes coses amb cares estranyes.
1: Mira, m'agrada que hagis tingut aquesta apreciació, perquè, ja sabeu, jo em creia una tia moderna, saps?
0: Sí.
1: I no m'hagués etiquetat com una tia moderna.
0: Per portar roba de colors.
1: Per exemple. O de l'Estradivarius.
2: Avui anem
1: totes una mica...
0: Bueno, perquè avui s'han de parlar de coses...
1: Amancio Ortega, però... la cosa és que... Això, jo pensava que m'agradaven les coses noves, però us he de dir que crec que no.

0: Ara resultarà que Aina Mallol se'ns ha tornat tantes.
1: A veure, aquesta cançó la coneixereu. Bàsicament ve a dir que li diem poliamor als cuernos de sempre. I jo vinc una mica indignada. Ho diu la cançó, eh? No ho sí, diu Aina sí, sí. Mallol, vull dir que no quedi aquí el titular. Però l'altre dia en aquella actuació no ens vam trobar totes.
0: Pel que sigui.
1: Pel que sigui, per casualitat, en aquella actuació sense cobertura que et permet desconnectar, com que no pots estar pendent del mòbil ni qualsevol merda de missatge que et pugui arribar, se te'n va l'orella. No és que se te'n vagi la vista, se te'n va l'orella, saps? I jo vaig escoltar una conversa random una mica lluny d'una noia que li confessava a una altra. No, és que ella em va dir que tenia parella oberta.
0: I tu... Xon, xon, xon, xon.
1: No! Va, llavors... A veure, anem a parlar d'aquest tema perquè això de la parella oberta és un meló que es necessitava obrir ja. Fa tant de temps que sento que hi ha gent que té parelles obertes que començo a pensar que no se li està dient pel nom a les coses que toquen. Vale? Llavors, si algú alguna vegada us diu que té parella oberta, us plantejo una sèrie de preguntes que us heu de fer per verificar que això sigui així. Val? La primera és contrastar si l'altra part de la parella també considera que té parella oberta.
2: Importantíssim.
1: Vaja.
0: Tampoc és necessari que l'altra part de la parella vingui a expressar-vos-ho. Evitem situacions incòmodes.
1: Exacte, però repregunteu algú, saps? Feu un petit camp d'investigació.
0: Jura o promete decir la verdad y solamente la verdad.
1: Vale. Mira també si l'altre és de l'univers dels castells, perquè potser està tan fora, potser es dedica al cricket professional.
0: Ai,
1: i només ha venut la pel·lícula de la parella oberta dins de la colla de castells. Val? Però la gent del cricket es pensa que té una relació tancadíssima.
0: Convencionalíssima.
1: Exacte. Val? Punt 2. Punt 3. Si en algun moment et diu millor que això quedi aquí entre nosaltres, bueno... Treu les banderes vermelles, les sirenes i que vinguin els bombers a apagar aquest foc. Saps? Perquè clarament clama el cel. Vale? 4. Llavors, pregunta't també si el teu concepte de parella oberta comença per Sant Joan i acaba per Sant Úrsula. Perquè si el calendari casteller encaixa en aquesta terminologia, ai. Val? Bueno.
0: Hi ha coses que semblen casualitat i no ho són.
1: I no ho són. També, si veus que té... T'està fent gràcia el següent punt, no? Si veus que té més noms a l'agenda guardats com... És que em feu riure. Jordi, electricista. Que electricistes existeixen. Pregunteu-vos per què, val?
2: Això la gent ho fa, de veritat.
1: Bueno, sí.
2: Ai, ai, ai.
1: I 6, si has de borrar els xats, les fotos, l'historial del Google Maps, potser no estàs innovant tant, val? Llavors, jo ja us dic ara aquí que ni a favor ni en contra de les parelles obertes, però les coses tu pel seu nom. Si són banyes, banyes. Si és una afer, afer. Si és amant, amant. El que sigui. Però... posem-li el nom que toca a les coses.
0: Sí,
1: saps?
0: És normal no voler anar a cada actuació amb les mateixes cartes. Però, bueno, s'han de cuidar totes. No,
1: sí,
0: no
1: exacte.
0: Podem anar allà a l'intent.
1: Exacte.
0: No,
1: no intents no. Desmuntats.
0: Tot descarregat.
1: Exacte.
0: Aquí, i de cara, eh?
1: I res, si faig una pròxima secció de ja no sóc tan moderna, potser us parlo dels cors d'Instagrams, que ja no sé si són un follem, ballem, m'agrades, o quina foto més cuqui que t'has posat.
0: És millor no penjar res a l'Instagram ja en els temps que corren.
1: No? Bueno.
0: D'acord. Perfil baix. Per rebaixar qualsevol tensió que hagi pogut despertar aquest debat, perquè segurament hi ha algú que s'ha sentit interpel·lat per lo de Sant Joan i Santa Úrsula, i no pels noms. Bueno.
1: Nosaltres no ho fem, això.
0: No.
1: Aquí la gent se sent interpel·lada, com vol.
0: Jo porto un dietari d'una persona tipus que existeix a totes les colles, vale? Que passa les tardes d'estiu a peu dret explorant les entranyes del... meravellós Camp de Tarragona i el Penedès en busca d'una diada castellera intranscendent, trivial, si voleu, però no per això ni avorrida ni imprescindible.
1: Conec d'aquesta gent, eh?
2: Uns quants.
0: És una secció que volem dedicar solemnament
2: Sí?
0: A totes les persones que aquest estiu han recorregut, per oci i no per obligació, poblacions com Cornudella de Montsant, la Riera de Gaià, el Morell i Constantí, la Granada, i ja esteu buscant al Google Maps on cau Vila-rodona o Llorenç del Penedès. Aquest tipus de persones, el diumenge de la nit, obren el diari i escriuen. Estimat diari, tinc les cames que em fan figa i t'escric això mentre sopo una llesca de pa amb formatge a quarts d'12 de la nit. No sé com s'ha allargat tant aquest diumenge que havia reservat per fer el gust. Tot ha començat quan m'he llevat de la migdiada i he vist un missatge de la Marina que em deia: «Ei, què fas aquesta tarda?». Sempre que escriu aquestes paraules, en realitat vol dir: «M'acompanyes a veure la persona que m'agrada, que li he de tirar una mica de fitxes?». I jo, que em preocupo més de la seva vida sentimental que de la meva, li he dit que res. M'ha dit que em passava a buscar per anar a veure castells a prop de Valls. No m'ha dit ni el poble, o sigui que ja he imaginat que el ventall de possibilitats era infinit. I així és com, després de 40 minuts a la carretera, hem acabat a un descampat d'un poble de 4 carrers. Com que no hi havia cobertura, hem decidit arribar a la plaça de l'Ajuntament com ho feien antes, preguntant als veïns. Pel camí, hem anat deixant engrunes de pa per poder tornar al cotxe. La reputada plaça estava plena de gom a gom. Jo crec que el públic devien ser figurants. La Marina i el seu radar infal·lible, però, han localitzat l'objectiu en un temps rècord de 30 segons. Mentre ella li tirava la canya, com havia promès, jo he hagut de sobreviure dues converses incòmodes amb dues ex i una tercera amb un match de Tinder que em va deixar en visto. I després d'això, el temps s'ha aturat. Hem entrat en un forat negre de peus desmuntats. No era gamma extra, però tenia el seu què veure si els invents per substituir la parella de tronquetis que estaven de vacances sortia bé. Això a la primera ronda. Després he quedat desorientat de tot. Sort de l'anònim, que ha vingut amb les mans plenes de canyes i les ha distribuït entre les 5 primeres persones amb qui ha creuat la mirada. I mentre el Xavi m'explicava la seva última ruptura i l'Aina especulava sobre el que han de fer la setmana que ve a Vilanova, de sobte he vist que ja m'havia perdut el Pilar de Set. Quan hem tornat a la P7, m'ha arribat un missatge del Miquel, que em deia que em quedés una estona després de la diada, que tenia ganes de parlar. Però era massa tard. Tant de bo ens trobem la setmana que ve. No sé quins castells he vist avui. Quina manera més tonta de passar els diumenges. Tot per la Marina, suposo.
1: M'encanta. Amén.
0: Qui és la Marina?
2: Qui és la Marina?
0: Tots tenim una Marina al cap, eh?
1: Ara començaran les preguntes.
2: Marines.
0: Hi ha moltes marines i marinos, eh?
1: Oh. Podem fer aquella frase de: els noms que aquí surten són ficcionats.
0: Sí.
1: No es
0: només basen... és veritat el de l'Aina.
1: Gràcies.
0: Que l'Aina estava a Vilallonga especulant sobre la vida dels verds. Més enllà d'això, la resta...
1: tot
0: si
1: ficció. Sou,
0: si us heu sentit interpel·lats, doncs bueno, tant de bo sigueu el Miquel i trobeu el vostre amor.

0: I avui estrenem la tercera col·laboració de la Figuereta, Joel Judit, i avui Alba Esteve, ja us l'hem presentat abans, una tia estupenda, que domina de comunicació i de...
1: De la vida en
0: intracomunicació.
1: Intracomunicació. Comunicació interna, també.
0: Allò que no es diu, però es veu.
2: Però es veu.
0: Alba, jo poso música i tu agafes el timó d'això.
1: Endavant.

0: don't wanna...
1: Doncs res, noies, a veure, jo... És que la setmana passada ho vau dir, no us porto una figureta d'una torre de 8 en folre, perquè aquestes són les alçades de la pel·lícula, i crec que una torre de 9 o res, que ja estem a agost. I res, a veure, és que jo pensava, i deies que tinc una mica síndrome de la impostora, perquè deia que aniré a explicar la figureta, perquè al final, clar, jo com una comunicadora deia, m'agrada explicar la vida dels altres. Vull dir, jo...
2: És
1: l'únic que vull fer és explicar la vida dels nostres estimats oients i que això, i que al final també vaig pensar que era l'ocasió perfecta per dir, vale, així, si estic dins, segur que no parlaran de mi.
2: T'he de dir que a vegades sortim més perjudicades
3: sí,
2: que la resta
3: sí,
2: de...
3: sense voler-ho, sí. Però bueno, ara escolta'm. Ja estàs dins.
1: Ara ja no puc tirar enrere.
2: Som un 0,0001% del planeta, vull dir que... Sí. Tot no el que es pugui dir de nosaltres,
1: ah, no. No. Doncs bé, us explico. La qüestió és que cada vegada que vingui aquí la figureta, cada 3 setmanes, us portaré una secció explicant-vos alguna liada castellera, és a dir, alguna ruïna dels nostres oients que hagin explicat. De fet, aquesta setmana vam obrir a Instagram un calaixet perquè la gent ens expliquessin les seves històries, que de fet va quedar massa curt perquè ens deien només el titular i jo deia, sisplau, necessito anar a fer un cafè amb aquesta persona o una cervesa.
2: Fer-li una abraçada després del que ha viscut.
1: Exacte. I l'ideal seria que poguessin venir aquí, que ens expliquessin, però tenim poc temps i això crec que també és interessant, coneixen més d'una. Aquesta setmana hem començat forts i fortes. Us explico la història del nostre primer oient, que ens explica. 1 de novembre de 2023, Vilafranca del Penedès, Diada de Tots Sants. Ubicadíssimes. Després de descarregar el 3 de 10 en folre i manilles, era l'hora de fer història, intentar per primer cop el 9 de 9 en folre de tots els temps. Moltíssimes estrenes i també molts nervis, que potser no van fer-ho passar del tot bé a més d'una persona. De fet, el nostre estimat oient ens explica el següent.
4: Vaig deixar els crocs allà a l'Ajuntament i quan vaig entrar tothom estava celebrant. Vaig fotre el peu dins del croc i vaig notar algú ja fiscós. I quan vaig treure el peu vaig veure que algú havia vomitat a dins de la meva croc.
3: No!
1: Sí.
2: Que tremendo, sí. Eh? Clar, és que no hi penses a repartir bossetes com els autobusos.
3: No, com els seria no, ideal.
1: Però és que sabeu que és lo fort, que jo vaig veure el moment com estava
3: vomitant. M'imagino el logo dels castellers de Vilafranca així amb la bosseta blanca. Alba, per metgen, jo crec que això hi ha d'anar a l'estor de...
2: Home, si no ho fa servir en una diada, ho farà servir el bus feliç de tornada.
1: Segur. Això segur. És que a sobre, és que és això, les crocs són tapades, vull dir, tu no veus i a sobre amb l'eufòria, després tornar a entrar a l'Ajuntament, primer 9 de 9 carregat, xof.
2: Però què portava pins per aguantar?
1: No ho sé, però quina mala passada, per favor, a sobre després, mare amb tot el que quedava de diada, la festa i tot, espero que anés a casa a dutxar-se. I és el que deies, Elisenda, és que la gent no només vomita dels nervis, ens ha arribat més d'una història de vòmits que, bueno, us en explico alguna així ràpid, de gent que pensa que és molt bona idea sortir de festa abans d'una diada i totes sabem que pista sale molt malament, sale fatal. I, de fet, el nostre oient ens explica que la seva liada castellera és d'una companya. És lo típic, això de... Li va passar una mica...
2: Sí, clar.
1: Però tant s'ho posar,
2: sí, conec un amic. Sí, guardarem el nom, noi, tranquil. Sí. No l'explicarem a ta
1: nosaltres
2: mare.
1: Aquí no direm noms, l'únic és que tenim la sort que nosaltres sí que els veiem sí a Instagram, els veiem. Els noms, llavors quan ens els trobem a plaça o a Vilallonga...
3: Ja li regalarem una bossa.
1: Exacte. Doncs explicava això, que una membre de la seva colla amb una bona ressaca va vomitar just abans de pujar al castell i va esquitxar els peus del segon, però que per sort l'únic que va caure va ser la dignitat. Jo només des d'aquí envio escalf i una abraçada per aquest segon.
3: Tots hem perdut la dignitat alguna vegada.
1: I el mal rato de la noia de ressaca també, perquè després vinguen. I bé, va, l'última, vòmits a banda, perquè ja us dic, n'hi ha hagut bastants, de tornades de festa, d'abús i de marranades diverses que no cal entrar.
2: Tots tenim la imatge al cap que no volem.
1: No cal. Però bé, un que m'ha agradat especialment és un que Resicur explicava. Li vaig preguntar a algú si qui em presentava era el seu pare i resulta que era la seva parella. Emoji del pallasso.
2: Duríssim.
3: Dur. Bueno, potser també és una manera d'alertar alguna cosa, eh?
2: Sí. Correcte. Sí, perquè la prudència amb les embarassades, això que ja s'ha après, no?
1: Sí.
2: Vull dir, és una cosa ben feta. El de preguntar si és el teu pare, a mi em sembla correcte, eh? Vull dir, ja, què suges?
3: També hi ha gent que es cuida malament, eh? Vull dir que...
2: Ja, també la vida a vegades et passa
1: portats,
2: una
1: cosa.
3: Et castiga molt, et castiga molt.
2: Però bueno.
1: Sí. I què, noies, vosaltres en teniu alguna per explicar-nos? Segur que moltíssimes.
2: A veure, jo tinc ruïnetes, així que es puguin explicar públicament.
3: Venga.
2: Per exemple, jo he penjat coses meves a l'Insta de Castells en Xarxa. O viceversa, coses de Castells en Xarxa al meu Insta, perquè quan ho portes tot amb un mòbil.
3: Sí.
2: Però bueno, per sort soc ràpida com el vent i ho vaig treure abans de que massa gent ho veiés.
3: Jo també he liat molts whatsapps. He arribat a deixar el menjador dels nens a dormir, saps? A dir-los, en lloc de avui es queden a dinar, avui es queden a dormir, saps? Vull dir que... Com aquestes traslladades als castells que potser és millor no explicar.
2: O arribar a plaça i no tenir la camisa i demanar-li a una mare de canalla que te la deixi. Bueno, com aquest, però això ho fa tothom. Si no, no faríem castells si fóssim gent ordenada. Expliqueu-nos les vostres coses.
3: Sí, ho seguirem obrint i així l'Alba ho gestiona. I
1: si ens voleu enviar àudios i endavant, sí, a tot.
2: Fil fram. Sí, a tot. Bueno, si... Vòmits, no.
1: No, vòmits prou, ja hem acabat l'etapa dels vòmits.
2: I la setmana que ve diria que descansarem, però en realitat d'aquí no es para, vull dir, estem a l'agost. Només fan vacances els castellers de Vilafranca. Eh que sí que fou vacances?
1: Sí, fem vacances. Única setmana, no és l'única setmana en tot l'any, però gairebé.
2: Però quasi. Nosaltres estarem al Firagós i, per tant, no podem estar aquí. Perquè...
3: Correcte. Perquè estarem mirant préssecs, tomàquets, oli i pujades en un tractor.
2: També pujarem un tractor?
3: També, bueno, si vols la full experience, sí.
2: D'acord, jo compro tot. És el tardeu per excel·lència, eh? Vull dir, al Firagós s'hi ha d'anar sí o sí, amb amics, amb parella, sol, acompanyat, el que vulgueu, però aneu-hi. I ja ens anem a la setmana del 12 d'agost, que pel que sigui és un dimecres, que molta gent assaja, però aquell dia hi ha un eclipsi de sol total.
3: Correcte. I en el nostre no se n'ha parlat prou, volíem obrir el debat obert de s'ha d'assajar aquell dia. La lluna estarà rara, hauran passat coses estranyes. Voleu dir que no pot ser...
1: I a sobre és que és a l'hora. Vull dir, és que...
3: S'ha de moure l'assaig. La gent vol anar a veure l'eclipsi en una esplanada perduda del polígon de Valls amb unes ulleres que bueno, tenen la mateixa fiabilitat que no sé què
2: dir-vos. Segons quines coses ens veuen a plaça.
3: Vaja.
2: Bueno, és una opció muntar la festa de l'eclipsi, no? I després assajar allà mateix. Jo sempre miro pel món casteller.
3: Molt bé.
2: A més... És que sempre que es parla de l'eclipsi no es té en compte que si hi ha un núvol o una tormenta...
3: No es veurà res, eh?
2: Tot el vostre plan romàntic de 61 segons que dura el plan romàntic se'n pot anar en orris. Llavors, tingueu en compte, perquè les tormentes de l'agost són molt perilloses. A mi una cosa que m'agrada molt de l'eclipsi i que m'ha comentat gent del Garraf és que accentua aquesta rivalitat entre Vilanova i Sitges, perquè a Vilanova es veu i a Sitges no.
3: Oh, què dius, ara?
2: Llavors, bueno, clar... No sé, no, jo no ho he comprovat sobre mapa.
3: A mi que hi hagi un pic entre ciutats per veure un eclipsi, em sembla el sumo.
1: A casa nostra sí que es veu, però... És que clar.
2: El meu balcó sí, el teu no. Ah, i a sobre jo faig el dos de... Bueno, mira, és un argument més, si voleu incrementar aquí el to conflictiu.
3: Molt bé.
2: I si no, doncs no res, aneu assaig, perquè clar, és el cap de setmana de la Bisbal, del Cos del Bou, Presa en Magí... Bueno. Tampoc està la colla com per anar regalant assajos.
3: Bueno, veieu allò, aneu a algun lloc a veure-ho i jo crec que és un dia que s'ha de començar l'assaig sempre després de l'eclipsi.
1: Sí, exacte.
3: Ja està,
1: com a premissa. És el que faran les colles, eh?
3: Sí.
1: Començar a les 9, quarts de... Bueno, és que dimecres... Sí.
2: És complicat. A Vilafranca es veu?
1: A Vilafranca sí, 99%.
2: Si falta un 1, Portem allà l'1.
3: No teniu el 100, eh?
1: Ara, després de Vilanova, crec que la feina que tindré és mentalitzar la gent de la colla perquè es quedin a Vilafranca.
3: A Valls és 100%? És que això ho hauríem de saber.
1: No sé.
2: Però és una campanya del 99?
1: O sigui, jo crec que la campanya tornant de vacances haurà de ser queda't a Vilafranca a veure l'eclipsi i després vine assaig. No te'n vagis a Vilanova.
3: Li estem fent la campanya als castellers de Vilafranca, ho esteu veient.
2: És que, bueno, no podia sortir bé això.
3: Som
2: així de regalades.
1: Gràcies, noia.
2: En fi, és igual, veieu l'eclipsi o feu el que vulgueu, com sempre. Sí. En aquest programa sempre s'estimula el fes el que vulguis.
3: I analitzarem les seves derivades la setmana que tornem.
2: Sí. I ara passem a l'agenda d'aquest cap de setmana.

0: I és que penso, ara imagina't que ens escolta alguna senyora de 70 anys i no li posem cap temazo dedicat
1: jo
0: a ella.
1: Jo us dic en sèrio que cada vegada veig més la gira de DJs de la Figuereta, perquè realment els nostres hits són tan universals que nosaltres podem fer ballar una senyora de 90 anys, fer-la aixecar del taca-taca, o un nen de 6.
0: Compliríem les de Lluís Companys.
1: Correcte.
0: Però no volem ser pretensioses. No, a qualsevol cas, és festa major en molts llocs, però com que sabem que hi ha grups d'amics que necessiten aquella mica d'orquestra per fer l'equador de l'estiu, a Vilaseca, dissabte, després dels castells, no hi va l'Asca. Que abarca tots els públics.
2: Sí.
0: Llavors...
2: Ens agrada.
0: A tope.
1: Vale,
0: no el dia abans hi ha la fúmiga, però cau a l'hora d'assaig, llavors tampoc us ho prescric gaire.
1: O sigui, no fas propaganda de la cosa bandera. Bona perquè la gent vagi a assaig.
2: Que
1: és,
2: que
1: és bona persona, tio.
2: I mala hora, no? O sigui, imagino
0: mal hora.
2: Que...
0: Ja us ho gravarem, ja us enviarem un vídeo, si
1: molt bé.
0: Després hi ha Barraques de Constantí, Doctor Prats Mamaduixa i DJ Núria Escarp, que insisteixo en aquest DJ perquè tots els DJs són homes.
1: Molt bé. Mm-hmm.
0: I
1: mira, fins que la Figuereta no entrem en el mercat, pues quedeu-vos amb el nom de Núria Escarp.
0: Núria Escarp, truqueu-la. I afegim lo d'anar a comprar préssecs.
1: Correcte, passeu per allà perquè pues res millor que uns tomàquets. És que tu imagina't, un dimecres d'estiu pujada en un John Deere.
2: I és que t'he de dir que només vinc a veure la Diada. Llavors...
1: Com que la Diada?
0: A aquella hora ja no queden préssecs,
2: perdó, perdó, ja ho faré.
1: No, que es regalen aquella hora i tot,
2: Ah, doncs mira, ja està. Arribarem una horeta abans.
1: Amb un préssec, castells de gamma extra i a saber què més, Alba.
0: Poca festa per Firagost, però bueno, ja fan la festa amb els préssecs.
2: Bueno,
0: ja ho trobarem.
2: Els locals, però...
0: Després passen coses. En qualsevol cas, això serà la setmana que ve. Ens retrobem d'aquí dues setmanes amb els oients de la Figuereta. Alba Esteve, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Torna quan ho digui el calendari.
2: Crec que ja fins abans de Sant Fèlix ja no torno.
0: Mira, imagina't, pre-Sant Fèlix amb l'Alba, eh?
1: No és mala data, sí. Perquè tenim cosetes preparades per Sant Fèlix.
0: L'Aina encara no... Porta tres programes dient que ho dirà i encara no ho ha dit.
1: Primer faré una enquesta.
0: Estàs madurant les coses
1: perquè
0: com els presos.
1: Perquè ho vull fer ben fet, tio. Si m'hi poso amb tot.
0: Fantàstic. Gràcies, Aina Mallol, també, per ser aquí. Gràcies a la Sílvia García, el control tècnic. Tot això és una producció de la Figuereta amb el suport de la xarxa Més i Tarragona Ràdio. Que vagi molt i molt bé. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Jurado. Dos homes catalans han estat detinguts al Paraguai acusats de l'assassinat de dues persones i de l'intent d'homicidi d'un tercer en el marc d'una trobada per vendre or que hauria resultat falsa, segons ha informat la Policia Nacional d'aquest país als mitjans locals. Els fets s'haurien produït a la ciutat d'Encarnación, capital del departament d'Itapúa. El comissari Javier Flores, director del Departament de Fets Punibles, ha explicat a la premsa del Paraguai que un grup de tres persones va viatjar fins a la ciutat d'Encarnación per participar en l'intercanvi amb 370 milions de guaranís a sobre, l'equivalent a uns 54.000 euros. Allà van ser dos assassinats i el tercer va ser ferit greument i es va fer passar per mort. I hem de parlar de mobilitat, i és que recuperada la circulació de l'R3 de Rodalies entre Ribes de Freser i Planoles al Ripollès, després que el servei ahir quedés interromput a la tarda per la caiguda d'un arbre a la via degut de les tempestes d'ahir a la tarda. Pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, la línia Llobregat-Anoia recupera el servei habitual després de les obres de renovació de la via. I parlem del Servei Català de Trànsit, és que continua la seva campanya contra l'excés de velocitat, que està activa fins a demà diumenge 9 d'agost. Precisament anem a parlar amb Fina Araque del Servei Català de Trànsit, però per revisar l'estat de les carreteres catalanes. Bon dia, Fina.
2: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments hem de destacar que hi ha alguns punts conflictius a la xarxa viària catalana. Ens comencem situant al sud del país. Hi ha un camió avariat a l'altura de l'Ametlla de Mar, a l'autopista AP7, que talla un carril en sentit sud, en sentit Amposta, i provoca retencions des de l'Hospitalet de l'Infant en un tram de gairebé 8 quilòmetres. També a l'autopista AP7 destaquem que observem per càmera retencions entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, en sentit sud, en sentit Tarragona, i en el tram nord també circulació amb retencions entre Montmeló i la Roca del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona, 5 quilòmetres de circulació molt intensa en aquest punt. També destaquem aturades en aquests moments a l'autovia 2, a l'altura de Jorba, on hi ha unes obres que tallen un carril en sentit Lleida i provoquen 4 quilòmetres de retencions. De moment, això és el més destacat. Molt bon dia.
1: I per últim, encara mobilitat a l'aeroport del Prat. Continua la vaga de la CGT a Ground Force, que pot afectar el servei d'assistència en terra als passatgers. I no sortim de l'aeroport, i és que tornen els controls fronterers dins l'espai Schengen en un nou capítol de la tensió entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria de Ceuta. El govern italià manté els controls als viatgers procedents d'Espanya, com a mínim fins al 15 d'agost. I en resposta, l'executiu de Pedro Sánchez ha activat des d'avui controls aleatoris als passatgers que arribin d'Itàlia tant als ports com als aeroports. Prat, aquest matí la situació està sent de prou normalitat i els viatgers han pogut entrar sense cues, tot i que hi havia algun control puntual. I parlem d'esports, i és que marxa del Barça Ronald Araujo, que s'anirà cedit al Liverpool. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Deia el poeta Pere IV, Joan Oliver, a les seves corrandes d'exili, que en Materra del Vallès, tres turons fan una serra, quatre pins, un bosc espès, cinc quarteres, massa terra, com al Vallès no hi ha res. Ell ho deia a finals de la dècada dels 40 del segle passat, amb un aire i un context molt diferent de l'actual, però sí que és cert que la idea ha quedat en el subconscient de la societat i els vallesans n'estem orgullosos de la terra. Avui parlarem de terra, de sol, d'aigua i de vents. Parlarem dels fruits de la terra, i no d'uns fruits qualsevol, sinó que parlarem d'uns conreus històrics a casa nostra. Segurament un, si no el que més, dels que té una història més apassionant, més llarga i més convulsa dels conreus que trobem a Catalunya. Estem parlant de la vinya i el seu fruit, el raïm, i posteriorment el vi. I potser descobrireu que molt a prop, molt més a prop del que us penseu, tenim vinyes que es cultiven i de les quals en neix vi i en neixen altres coses. Aquesta és la història del projecte Rabassaires, iniciat per l'Íñigo, i ara diré bé el nom, Jogei, fa pocs anys, i que amb el temps s'ha anat consolidant i creixent als termes municipals de Sant Cugat, Cerdanyola i Sabadell. I si començàvem amb una cita poètica, n'acabarem amb una altra, que, per bé que no és poètica com a tal, sí que neix d'una persona de lletres, d'un literat, d'un novel·lista en aquest cas, i que apel·la precisament a aquest gènere. Robert Louis Stevenson va dir que el vi és la poesia embotellada.

0: Íñigo. Molt bona tarda. Íñigo Jogi.
1: Jogi, sí senyor.
0: Jogi. Bueno, ja sabia jo que no ho diria bé a la primera.
1: Sí, sí.
0: Íñigo, moltes gràcies per venir a conversar una estona aquí a la gent normal de Ràdio Rubí. I explica'ns una miqueta, jo t'he convidat perquè ens expliquis un projecte que jo trobo que és molt interessant, que quan ens omplim tots plegats la boca, ens omplim la boca, que moltes vegades llavors fem altres coses que no tenen res a veure amb el que expressem, no? Però quan parlem de quilòmetre zero, de proximitat i d'aquestes coses, avui tenim un projecte aquí al davant, aquí damunt de la taula, de proximitat, i és el vi... el cultiu de la vinya aquí al costat de casa.
1: Al Vallès, sí senyor.
0: Al Vallès.
1: Sí, sí, sí, quilòmetre zero, absolut.
0: Absolut, és quilòmetre zero absolut.
1: Absolut, tot i que ara podríem dir que encara alguns dels vins, no?, dels raïms amb els que fem els nostres vins, doncs són quilòmetre 50, no?, perquè encara comprem una mica de raïm, ja que algunes de les vinyes no són productives. Però bueno, el projecte Rabassaires neix per voler fer vi a casa. Jo he fet del món del vi la meva professió, la meva afició, crec, és una barreja de factors. Vull dir,
0: però que maco, d'una afició, que pugui néixer un modus vivendi.
1: Sí, sí, sí, sí, perquè realment jo crec que el món del vi, el món de pagès, però el món del vi és un món que realment és molt sacrificat, com tota la vida pagès, i per tant és un sector que t'ha d'agradar. Si no t'agrada, és difícil que hi vulguis dedicar la quantitat de temps i d'esforços que has d'invertir en aquest sector i en aquest món per tirar endavant. I, per tant, si no t'agrada, estàs llepat.
0: Clar, és molt fàcil, no? Dir un dia... Bueno, no, anava a dir aixecar-se un dia i dir... Ostres, ara faré vi, no? Però, clar, com comença tot això? És a dir, per fer vi necessites vinyes, i les vinyes han d'estar plantades en algun lloc. I les vinyes... com qualsevol arbre fruiter o qualsevol planta que dona fruits, no la plantes avui i a la temporada següent et dona fruits. Això és un procés, anem a dir, a mitjà llarg termini.
1: Sí, sí. És, bueno, projectes a llarg termini 100%. Nosaltres vam tenir la sort que vam començar amb una vinya a Cerdanyola del Vallès, una vinya vella, plantada l'any 74... De fet, recapitulo, el projecte, quan vam arrencar el projecte, la intenció era recuperar la vinya a Sant Cugat del Vallès, que era on jo vivia actualment, i on el meu soci i amic de la infància, el Pol, doncs també hi vivia i havia crescut, i vam dir, hòstia, doncs ens ve de gust recuperar la vinya al Vallès Occidental, però concretament a Sant Cugat.
0: Perquè n'hi havia hagut de vinya a Sant Cugat.
1: Clar, històricament, com a tot el Vallès, sí, de fet, Sant Cugat, no?, celler modernista, no?,
0: sí, exacte. On
1: fins l'any 88 encara s'entraven... L'any 88 va ser l'últim any que el celler modernista va estar en actiu, i s'hi van entrar pràcticament 2 milions de quilos de raïm.
0: De raïm. És una bestiesa.
1: És una bestiesa. I aquest raïm no era raïm que venia del Penedès, era raïm que venia...
0: Del quilòmetre zero.
1: Del quilòmetre zero, exacte. Rubí, Sant Cugat, Cerdanyola, de les últimes vinyes que hi quedaven. Perquè també era l'últim celler en actiu, bueno, el celler cooperatiu, però era l'últim celler que hi havia en actiu amb una certa dimensió. O sigui, hi havia gent que feia vi a casa, no?, o petites explotacions agràries que encara feien una mica de vi a casa, però un celler...
0: Però el concepte de celler cooperatiu...
1: Correcte. I, per tant, doncs, bueno, sabem que aquesta tradició, aquest paisatge de la comarca era la vinya. I no estem parlant que era la vinya els últims 50 anys, sinó que ha estat la vinya els últims pràcticament 2.000 anys, no?
0: I què va passar perquè tot això caigués en aquesta... Perquè, clar, vull dir, em pintes un escenari d'un celler modernista, que, a més, o sigui, arquitectònicament, home... Quan construeixes un celler modernista vol dir que A, tens una quantitat de diners important, B, és un element del qual en faràs un ús intensiu, i per tant vol dir que tens al voltant una xarxa de doncs això, de plantacions importants, no? Com cau això tan en picat?
1: Bé, doncs és un conjunt de factors, perquè de fet el celler modernista quan el van construir, de fet va tenir dues fases, van fer una primera part i després va haver-hi una segona part que va ser l'ampliació del propi celler, donat que va incrementar el número de socis, etc, i hi havia molt raïm a la comarca i en concret a Sant Cugat. Però això són diversos factors. El primer factor que seria doncs, a finals del segle XIX, principis del segle XX, que va ser la filoxera, va ser el primer factor de, diguem, de caiguda ja de la producció de vinya. No? No obstant, passada la filoxera, se'n planta moltíssima a la Vallès Occidental. Se'n planta moltíssima, però després tornem a tenir una crisi, que és la crisi de la caiguda de preus del sector vitivinícola, que és una crisi que va afectar molt, sobretot perquè es va plantar molta vinya després de la filoxera per nodrir tota la falta, la manca de vi que hi havia per part de França i d'altres països. No? Doncs a Espanya es va plantar moltíssim i després, cap als, a finals dels anys 20, principis dels anys 30, va haver una crisi dels preus en el sector. I aquí va ser quan ja hi va haver-hi una forta arrencada de vinya en general a tot el país. Això després, clar, li sumes la transició cap a la industrialització de la comarca, no? Una industrialització molt potent, un sector tèxtil, sobretot a Terrassa i a Sabadell, que es fa molt fort, no? La gent comença a deixar el sector primari per anar cap al sector industrial. I després, els últims factors que són molt importants, que és... pues el creixement d'un cordó metropolità, no? Entorn a la gran ciutat, entorn a Barcelona, no? Barcelona comença a tenir unes necessitats de connectivitat primer, no? Ferrocarril, C58, AP7, túnels de Vallvidrera, no? Tot això és a canvi de pèrdua de terreny agrari, uh-huh. I en aquella època el terreny agrari pràcticament tot era vinya, i després la urbanització de la comarca, no? No diríem especulació, perquè no tot era especulació, simplement un creixement urbà, no? Un creixement de població i urbà i necessitat de construir, no? I de transformar aquells terrenys que eren agraris en terrenys edificables i edificar per poder créixer. Llavors aquest conjunt de factors va fer que la vinya, doncs, bueno, ha fet que la vinya hagi desaparegut per complet. Uh-huh. És a dir, vinyes històriques no en queden. En queda una a Contagotes a Cerdanyola, que és aquesta que estàvem treballant fins fa poquet, la gestionàvem nosaltres. Després ja t'explico perquè ara hi ha algun canvi, però fins fa no la gestionàvem. Sé que hi havia aquí una Rubí a la zona de a la Masia Can Xercavins, que és una vinya vella, que és un popurri de varietats, on crec que no se sap ben bé quines varietats hi ha, quines no, i nosaltres vam fer unes proves amb aquells raïms per veure una mica què donaven i vam valorar que no tenia potencial vinícola, és a dir, que no podia sortir d'allà
0: un vi de qualitat.
1: Sí, perquè hi havia raïm de taula barrejat, era una finca on hi havia molta vinya, però bueno, eren ceps barrejats que s'havien anat plantant al llarg dels anys, empaltant, i bueno, no hi havia una concreció i era difícil fer vi d'aquella finca.
0: Clar, perquè tot això, per tot el que m'estàs explicant, sí. Aquí hi ha molta part de ciència, aquí al darrere. Bueno, és a dir, perquè m'estàs parlant de varietats, m'estàs parlant d'empaltar, m'estàs parlant del concepte vinya vella, que després et preguntaré exactament a què respon aquest concepte de vinya vella, però vull dir, aquí al darrere no és que jo agafi un terreny i faci una rasa i comenci a plantar qualsevol cosa.
1: No... Sí, però seria...
0: Bueno, tindria un popurri d'aquests.
1: Sí, exacte, no? I seria... I, vull dir, sí que, clar, la vinya, com el món agrari, hi ha una base científica, no? Pot haver-hi una base científica, però jo crec que, en el nostre cas, Rabassaires, sí que és bé que tenim una formació agrària, formació enològica, formació vitivinícola, però jo crec que al darrere hi ha... l'experiència, l'informar-te, llegir, preguntar, moure't, inquietud, no? Jo crec que jo personalment em nodreixo molt de la inquietud. Soc una persona molt inquiet, m'agrada anar amb la gent, m'agrada xerrar, m'agrada investigar, m'agrada saber què es fa aquí, què es fa allà, llegir, no? I per tant, jo crec que m'he nodrit de totes aquestes coses per poder crear una base... Que després li vam posar nom i a Rabassaires, no?
0: Clar, que a més el terme Rabassaires és que, no, vull dir, no podíeu triar un nom més nostrat, anava a dir-ho així, Més nostrat i més representatiu del que és el cultiu de la vinya al nostre país.
1: Sí. Sí, sí, Rabassaires neix d'aquest sindicat agrari, un sindicat vitivinícola, eren viticultors no terratinents, no?, en aquella època, que treballaven les vinyes amb un contracte que s'anomenava contracte Rabassa Morta. Uh-huh. El contracte Rabassa Morta era un contracte que quan dues terceres parts dels ceps, de les rabasses, no?, que és com se li anomenaven els ceps, morien, aquell contracte finalitzava. i per tant depenia també de la bona tasca del viticultor, del rebessaire, el que el contracte perdurés en el temps, no? Després van haver-hi molts problemes entre els sindicats, entre, bueno, ja se sap que i de fet el sindicat va acabar quan va començar la Guerra Civil a Espanya, i com moltes, no? Aquesta part de la pagesia i segurament de la lluita més sindical, no? Doncs va quedar soterrada. Però aquí al Vallès els rebessaires eren molt potents. De fet, a Sant Cugat hi ha un dels sindicats de rebessaires més potents de tota Catalunya. I a nosaltres ens feia... Primer que clar, ens sentim identificats, perquè nosaltres, i quan dic nosaltres és perquè vaig iniciar això amb el Pol, no? Però que a dia d'avui doncs, sóc jo, bàsicament. Uh-huh. Això va néixer sense venir de família, sense tenir terres, intentant trobar terres on poder plantar vinya, no?
0: Això encara és més, o sigui, és més complicat, o sigui, és un triple mortal cap endavant. És a dir, tu no vens de pagès...
1: No vinc de pagès.
0: No vens de pagès.
1: No.
0: Vull dir que comences des de zero,
1: sí,
0: pràcticament.
1: Sí. Sí, això és, clar, jo volia fer vi a casa. Vi a casa és vi al Vallès, no?
0: Sí.
1: Vaig tenir la sort, o sigui, ja sabia que m'agradava el món del vi. Quan vaig encetar aquest projecte, que va ser el 2017, aquest projecte, de fet, la idea neix el 2013, quan estic acabant de formar-me. I la deixo un calaix, soterrada, començo a treballar al Penedès, durant molts anys on seier, un celler amb qui tinc molta amistat, que es diu Finca Parera, al Penedès, que està ubicat a Sant Llorenç d'Hortons. Allà doncs, tinc la meva primera experiència en el món vitivinícola de manera professional, i ja dic, hosti, això m'agrada, aquest sector m'agrada, aquest món m'agrada el món del vi, no? M'agrada fer vi, m'agrada treballar a la vinya, m'agrada. I després tinc la sort d'incorporar-me amb l'Olivera, a Can Calopa, aquí a Collserola. I allà és quan descobreixo on torno a vincular-me a aquest territori de Collserola, de Sant Cugat, on jo havia crescut, perquè clar, jo havia marxat, i torno de cop a Sant Cugat, torno a connectar-me a Collserola, aquest territori del Vallès, i aquí és quan dic, ei, anem a agafar aquesta idea que tenia al calaix i anem a reprendre-la de nou, no? I el 2017 neix rebessaires. I neix rebessaires, doncs això, amb la voluntat d'intentar trobar vinyes en el territori per poder-les seguir, i després terres on poder plantar.
0: Això de les vinyes crec que es compta per hectàrees, no?
1: Com més, si menys, sí.
0: Més o menys.
1: Sí, sí, sí.
0: Val. De quantes hectàrees estem parlant ara? És a dir, quantes hectàrees teniu plantades?
1: Plantades tenim 3,5 ara.
0: Uh-huh.
1: Terres conreables... Ara nosaltres estem gestionant unes 5 hectàrees i poc de terres, de les quals 3,5 tenim plantades, i 1,5 la plantem ara aquest any uh-huh. vinent, aquest 2026.
0: Vale. Es planta una vinya... El 2026.
1: Sí.
0: Fins que surten els primers raïms potencialment embotellables, per entendre'ns, quants anys passen?
1: Pues mínim potencialment embotellables, 4 amb molta sort, i 5 seria lo normal. Embotellables vol dir... És a dir, clar, jo igual al tercer o el quart any ja agafo alguns raïms i faig vi.
0: Però no és un vi amb el qual tu et sentiries còmode, per dir-ho així, per posar-lo a la venda o amb un estàndard de qualitat mínim?
1: No ho saps.
0: Clar,
1: no ho saps. Perquè, clar, per exemple, em dirien... A vegades la gent em pregunta, escolta, no, ara, mira, jo avui estava a la vinya de Sant Cugat, estava passant el tractor i hi haurà. I he parat
0: aquí, aquí on el veieu... aquest matí estava passant el tractor per la vinya, o sigui, és fantàstic,
1: sí,
0: això.
1: Sí, home, és la meva professió.
0: No, vull dir, és que és meravellós, vull dir, m'estàs fent una enveja bastant
1: bueno,
0: sana.
1: No et pensis,
0: No
1: sembla molt idíl·lic,
0: Ja, no tots són flors i violes, ho sé.
1: Bueno, jo he parat a esmorzar un moment i ha passat un home i em diu, escolta, quan podrem veure el vi aquí? Bueno... Raïm sortirà l'any que ve, possiblement, ja una mica, però, clar, no hi ha una experiència prèvia per saber si això... Ah, no, això, perquè m'ha dit, què tal el vi d'aquí? Com sortirà? Sortirà bo? No? Que la gent t'ho pregunta. Però què dius? Evidentment dius, sí, boníssim, no?
0: Clar.
1: Però no ho saps.
0: Clar.
1: No hi ha ningú, no hi ha cap veí a qui li pugui dir, escolta, tu això com ho fas?
0: Clar, perquè a més, com que s'ha perdut aquest veïnatge que deies tu, no? És a dir, clar, no tens referències de l'any anterior o de 2 anys. Clar, vull dir, te n'has d'anar a buscar referències molt antigues, evidentment, amb tot el que això significa de pèrdua de, bueno, de coneixement i de sensacions, no?
1: Sí, sí. No, és molt diferent, clar, i estàs parlant que el vi que es feia també aquí a Rubí, no? A Rubí també, que aquí també hi ha el celler cooperatiu, no? Bueno, eren vins també que eren... Les qualitats de fa 40 anys no són les d'ara.
0: El vi de taula.
1: Clar, el vi de taula, no? El vi a doll, el vi a granel, no? Tota la vida, la garrafeta, anava allà, amplies la garrafeta i ara, avui en dia, doncs, fem vi de qualitat, embotellat, no? Que no vol dir que el d'abans no fos de qualitat, eh? Però era un propòsit diferent, el d'ara. El coneixement també era diferent.
0: Bueno, ara, segurament ara s'ha tecnificat tot molt.
1: Exacte, sí, sí, ja... I el món és molt més ampli, no? L'accés al coneixement és molt més ampli. Les formacions... fa 40 anys no existia una formació entorn del vi.
0: Bueno, aprenies a base d'ofici.
1: Exacte. No? I ara tenim la sort doncs, que hi ha estudis del món del vi. No? Per això, clar, la gent d'abans, qui feia vi 40 anys és perquè ho havia après del pare, de l'avi, o del celler perquè s'hi va posar a treballar, però ningú li deia aniràs 3 anys a una classe de 6 hores al dia i aprendràs química, aprendràs mates, aprendràs viticultura, bueno, aprendràs el que...
0: Sí, sí, tot aquesta, és a dir, tot aquest coneixement sí. Com molt més tècnic, com sí. Molt més científic, sí, per dir-ho així, del món del vi, del món del món dels de les plantes, dels ceps, no?
1: Sí.
0: Perquè ara, de fet, ho llegia no fa gaire, que, clar, ara els pagesos controlen el rec a través del telèfon mòbil.
1: Sí, sí.
0: I tu saps en qualsevol moment doncs, el grau d'humitat que hi ha a la terra per decidir doncs, si és moment de regar o no és moment de regar.
1: Total.
0: Paràmetres d'aquest estil.
1: Clar, ara, si vols, pots fer volar un dron, no? Per sobre la finca, et mapeja els índexs de fertilitat, d'humitat i de més, i en base a això doncs, decideixes com fertilitzes, decideixes si regues o no regues, decideixes si tractes o no tractes, que tot això que jo no ho faig servir perquè nosaltres som molt petits.
0: Això t'anava a dir, és a dir, vosaltres 3 hectàrees i mitja, anem a dir-ho que és una extensió relativament petita.
1: Correcte.
0: I, per tant, això reverteix en la producció. I la producció, per tant, és una producció petitona. Però quina particularitat té aquesta vostra producció? És a dir, què caracteritza aquest vi que surt de Rabassaires?
1: A veure, a Rabassaires nosaltres reivindiquem... A part de la recuperació del Vallès, no? I aquesta preservació del mosaic i tota aquesta lluita una mica contracorrent, no? De quin és el paisatge de les ciutats, no? Perquè hi ha una reivindicació que va més enllà, no? Aquesta salut urbana i paisatge entorn de les ciutats, no? Però després, Rabassaires el que fa és... som artesans del vi.
0: Uh-huh.
1: Nosaltres fem vi de manera artesanal, fem tot manual. O sigui, ja vull dir que estic llaurant amb el tractor, evidentment, perquè hi ha tasques a dia d'avui, no? Doncs que...
0: No agafaràs el bou.
1: No anirem al bou
0: i l'arada.
1: Exacte, exacte. Però nosaltres sí que ho fem tot de manera manual i els vins també els elaborem de manera artesanal. Nosaltres, perquè et fes una idea, doncs no tenim premsa, treballem tot amb les pells, xafem, deixem els vins amb les pells, tant el blanc com el negre, no? Que a vegades, si voleu, després entro una mica, però normalment el raïm blanc es premsa i directament es treu el suc i aquest suc és el que fermenta, no? Nosaltres no tenim premsa i, per tant, ho entrem també amb les pells, com es feia abans, i després d'allà deixem que aquest suc, quan comença a fermentar, les pells pugen per un efecte del CO2 que desprèn la fermentació i, per tant, ja traiem el suc, no? Però fem algunes coses o alguns dels processos que fa que els nostres productes siguin una mica diferents, del que pot ser un vi industrial, molt similars al que pot ser altres vins amb processos artesanals, no?
0: I des d'un punt de vista de qualitats i de sabors, és a dir, marca d'alguna manera el fet que aquest vi estigui ubicat, o aquestes plantes, aquests ceps estiguin ubicats doncs, en aquesta zona geogràfica en concret? És a dir, això li dona algun tipus de matís diferenciat?
1: A veure, aquí hi ha el concepte del terrer, no? Que sempre se'n parla, el famós terroir, el terrer.
0: Uh-huh.
1: El terrer és un seguit de factors, no? Que és el clima, el sol, la varietat i la feina del viticultor, no? Tot això conforma un terrer i això dona una especificitat en el producte.
0: Uh-huh.
1: Per tant, estic segur que el nostre té una especificitat per tots aquest conjunt de factors. Ara, si em diguessis... A la vinya, per estar a Sant Cugat, el xarel·lo, per exemple, que nosaltres en tenim, no? et dona una especificitat en concret? Et diria, sí, tinc uns paràmetres en concret, però no són pas molt diferents els paràmetres que pots trobar a altres zones. Uh-huh. Sí que es veia que tinc uns sols que són diferents i tinc un clima que és diferent. I aquest conjunt de factors doncs, fa que l'essència sigui diferent. Uh-huh. Però segurament si tastes un altre xarel·lo de la zona del Penedès o de la zona de l'Alt Camp a Tarragona, doncs tindrà les seves similituds, perquè al final
0: estem
1: la varietat és el que predomina. El que em donarà el terrer és si tinc més acidesa, si tinc una mica més de grau alcohòlic, més sucres, no? Si concentra més, menys, si el raïm és més gros, és més petit, no? Una sèrie... Però en el producte final jo crec que la varietat marca molt. De fet, nosaltres quan fem vi, a mi m'agrada molt que el que predomini sigui el que dona la varietat. Uh-huh. Tant aromàticament com a nivell d'estructura, dels gustos, de tot el que dona, que mantenir una mica l'estil, la puresa de cada varietat.
0: Íñigo, blanc o negre?
1: Depèn del moment.
0: Això és com la truita de patates amb ceba o sense?
1: Depèn de si em poses algú de halo al davant.
0: I... Està molt mitificat, això de barrejar el vi amb el menjar i en funció del menjar què marides i què no marides, o realment aquí podem parlar d'un... Vull dir, és un invent, això, que no. Del màrqueting o no?
1: No és un invent, l'únic que s'ha anat... Vull dir, ja el món snob, no?, del vi, i per tant això ha generat que sobre el món del vi, no?, generin una visió, unes dinàmiques, no?, molt pues això, no?, molt snob, i per tant s'allunyi potser, o inclús a la gent li faci respecte a vegades. La gent té por al vi a vegades.
0: Per què?
1: Té por. A mi m'ha passat, jo recordo els primers cops que anava a fer un tast, la gent té por a no saber moure la copa, té por a no saber trobar els olors...
0: Perquè, clar, això a mi sempre m'ha meravellat, això sempre m'ha interessat molt, eh?
1: Sí.
0: Ostres, mira, et poso un exemple molt fàcil. La temporada passada va venir una barman que feia cafès, ¿vale? Cafès d'especialitat, no? I a partir d'aquella conversa, en la qual no vam tastar cafès, però vam parlar sobre el cafè i vam parlar sobre els aromes i vam parlar del que era un cafè d'especialitat i que era un cafè de supermercat, val? Jo m'he aficionat, gairebé diria que m'he obsessionat amb els cafès d'especialitat. I sí que és veritat que quan, abans d'aquesta reflexió, jo prenia cafè, no m'aturava a mesurar aquests matisos que dèiem, no? I ara sí que ho faig. I ara sé molt clarament que quan a casa només queda el pot del cafè de supermercat, que és el pot d'emergències, clar, allò es fa molt difícil de veure. Perquè quan ho compares amb un altre producte molt més cuidat, molt més treballat, etc, clar, veus la diferència. Suposo que a la gent li passa això, no? És a dir, clar, ara em faran fer un tast de vi negre i em diran que hi ha uns aromes de roure i uns aromes de no sé què, i jo no sabré ni per on agafar-los, aquests aromes. Això s'educa. Clar.
1: Sense cap mena de dubte. Com amb tota la gastronomia, com el que comentaves ara del cafè, no? Com les cerveses, o el món cerveser, sí, que també passa el mateix. Nosaltres estem acostumats, o la gent en general, estem acostumats a que ens donin... No? Ens hem acostumat a alimentar-nos i a consumir productes del que rebem a gran escala, a magnitud del que trobem als supermercats, no? Que és de fàcil accés, assequible, d'un preu de butxaca assequible. I això ens dona, doncs, ens satisfà.
0: Però ens atrofia el paladar.
1: Ens atrofia el paladar, i segurament els plaers de la vida no estan aquests productes que trobes. Uh-huh. Potser puntualment en alguna xocolata, encara que sigui al supermercat, potser sí que el trobes.
0: Sí.
1: Però en la resta dels aliments, en general, no trobes els plaers gastronòmics, no? El que et fa de cop... t'emociona de cop perquè estàs prenent o estàs tastant una cosa que mai havies tastat, o que de cop t'ha regirat el paladar i dius, ostres, quin és aquest gust, quin és aquest aroma, no?
0: És aquell moment de comprar tomàquets al supermercat, i els que hem tingut la sort de tenir tomaqueres a casa, quan agafes tomàquets de la tomaquera, els talles, els hi poses una mica de sal, una mica d'oli, clar, sembla que estiguis menjant un producte totalment diferent.
1: Sí, al·lucines.
0: Clar.
1: La pell té gust.
0: La pell té gust, el tomàquet té gust, és a dir, notes el gust a tota la boca. No és com si estiguessis menjant... Bueno, ara vaig a ser molt gràfic, és com els enciams iceberg, que és com posar-se una textura vegetal, però amb gust d'aigua. Vull dir que no té gaire més gust a res, l'enciam iceberg.
1: No, és que és així. Hi ha una cosa molt senzilla, que tu quan vas al supermercat i agafes, per exemple, ara que era època de préssecs, passa amb els préssecs. I és una cosa que... Tu agafes un préssec, o un tomàquet, també amb els tomàquets, i l'únic que has de fer per saber si allò està bé, si allò és bo, és apropar-te al nas. No oloren. Són inodors. Tu agafes un tomàquet, l'olores, i sí que hi ha una olor darrere de fons.
0: Però no hi ha olor del tomàquet
1: collit. Tu agafes un tomàquet de l'hort, l'olores al nas, i té una olor a tomàquet que és brutal. O un préssec fot una olor que és una passada, que et fa salivar. Que el vols menjar, vas al supermercat, primer que ara venen verds, com una mala cosa, que em fot vergonya.
0: Bueno, però... jo sempre dic que són com bales de canó, perquè al final tota la fruita que, o bona part de la fruita que trobem als supermercats és fruita que és acollida verda, sí, i que es madura de manera, anem a dir-ho així, antinatural.
1: Amb el transport.
0: En el transport, aquells plàtans que venen de Costa Rica, de Colòmbia, etcètera, etcètera, que es passen, doncs, vés a saber, setmanes tancats dins un contenidor a les fosques, doncs van madurant allà amb el vaivé de les onades, no?
1: Sí. Bueno, que igual, vés a saber, igual algú aquest vaivé acabaria podent vendre com un producte de luxe, no? Amb maduració.
0: Amb maduració.
1: Amb les onades, no? De l'oceà Atlàntic.
0: Tot és fer una campanya de màrqueting. I vendre-ho d'aquesta manera.
1: Sí. Però sí, doncs en el vi passa el mateix. I quan la gent diu, ostres, però realment aquí trobem aquests aromes, trobem tal... Sí, en el vi la gràcia o la cosa del món del vi és que podem trobar molts aromes en funció de la varietat de l'elaboració, del procés de fermentació, perquè tots aquests aromes existeixen. I existeixen, els pots trobar perquè t'entrenes i amb el temps, amb aquest entrenament pots detectar moltes coses. No és que ens ho inventem o que diguem, ostres, és que aquí hi han afegit maduixes i per això té l'aroma maduixa. No, és perquè aquella varietat té un component, té una molècula que és la mateixa molècula que es volatilitza i quan es volatilitza i l'olores fa l'olor de maduixa. La maduixa, aquella molècula, potser la té en un milió, la concentració és d'un milió, i aquella varietat de raïm, la concentració és de 100. Per tant, no té el mateix... No és com una maduixa,
0: fa gust a maduixa, sinó
1: que té una part
0: d'aquella
1: maduixa
0: que recorda.
1: I també potser té aquella part de mores. I això és pura química, és a dir, són aromes volàtils que quan es volatilitzen entren a les teves fosses nasals i els detectes. I si el teu cervell ha olorat algun cop una maduixa... reconeix aquell aroma i dius, té aromes a maduixa.
0: Ja veieu que això del vi és un món, ja ho sabia, això és un món que és un món apassionant i és un món en el qual hem d'aprendre moltíssimes coses.

0: perquè havies triat els cranberries en primera opció. Ho he mig intuït quan abans, just abans de començar el programa.
1: Sí. Bueno, perquè és una cançó que em posa la pell de gallina, perquè és una cançó que m'emociona. I, bueno, perquè mon pare és irlandès, no? Tinc aquesta part de la família irlandesa, i a més, quan era petit, doncs a casa meva sonava, les meves germanes posaven aquesta cançó, quan jo era molt petit. The Cranberries és un grup que a més a mi m'agrada, no? M'agrada la seva música i m'agraden les cançons que tenen, i és una cançó que sempre que l'escolto em transporta a la infància de manera immediata, em dona una cosa, bueno, em posa la pell de gallina, és perquè em recorda a la família, em recorda a Irlanda, a una altra època, no? La infància.
0: A un altre tipus d'alcohol, també, l'irlandès.
1: També, sense cap mena de dubte.
0: Molt diferent.
1: Sí.
0: Molt diferent.
1: D'alcohol i d'alimentació.
0: D'alimentació també, sí. Evidentment. I la pegatina?
1: Bueno, mira, perquè em vas dir de triar, i la pegatina, per mi és... aquesta cançó, el meu nom és Íñigo Thomas. Uh-huh. Aleshores... la gent del rugby, jo jugava a rugby aquí a Sant Cugat, i la gent del rugby em deia Thomas o Tomasín. I llavors, quan va sortir aquesta cançó, també és una època que era l'època, pues, estudiantil, festes majors...
0: l'època més canalla.
1: L'època més canalla. I, per tant, em recordava aquesta època més canalla, no? A la postadolescència, no? Abans d'entrar a l'etapa de joventut més madura, no?
0: Uh-huh. Abans de...
1: Començar la carrera professional.
0: Exacte.
1: Sí.
0: Ja t'agradava el vi quan eres jove o no? Perquè això és una cosa que entre el jovent i vi és un binomi que no casa massa.
1: No, i aquí cada cop es porta menys, s'estila menys el fet de consumir vi entre la gent jove, jo crec. Tot i que t'haig de dir que ara la sensació és que torna, o si més no hi ha gent jove interessada en el món del vi, jo bevia cervesa. Tot i que t'haig de dir que vaig començar, la meva primera beguda alcohòlica va ser el Calimocho, del País Basc. El meu pare és irlandès, però la meva mare és basca. Jo vaig estiuejar tota la meva vida al País Basc. I jo vaig començar a veure Calimocho. Per tant, bevia vi amb Coca-Cola.
0: No ets de...
1: Però...
0: No, bueno, ja aquí ja hi havia, una petita entrada, encara
1: sí,
0: que fos...
1: Sí, una petita entrada. Però t'haig de dir que he consumit molta més cervesa que vi. Moltíssima més. Ara s'ha anat, amb els anys, crec que s'ha anat equilibrant. Però tot i així, jo sóc una persona que a vegades, per desconnectar, també del meu entorn professional, una bona cervesa, millor que un got de vi.
0: I amb les cerveses, com deies tu abans, doncs també es nota allò que és industrialitzat. Vam tenir la temporada passada aquí un mestre cerveser artesà, i també ens explicava, no, això, que al final, diguéssim, la manera de produir cervesa, anem a dir industrial, la que trobes als supermercats, versus les petites produccions que trobes en cerveseries artesanes o en empreses de producció més artesana, clar, no té color.
1: No té res a veure.
0: Blanc o negre? I ara t'ho pregunto des d'un punt de vista personal. Ets de blanc o ets de negre?
1: Mira, segurament... dins la gamma dels blancs, segurament sóc més de blanc, tot i que t'haig de dir que un bon vi negre em dona un dels plaers més grans gastronòmics. Però de manera regular consumeixo més vi blanc que negre.
0: I en aquest país, el consum de vi d'uns anys ençà havia anat a la baixa. Es manté aquesta tendència a la baixa?
1: Sí,
0: o...
1: és global.
0: És global.
1: És global, mundial. El consum de vi... hi havia un informe, ara fa poc, que va sortir un article a no sé a quin diari, però on la davallada del consum de vi mundial del 2007 al 2024 havia caigut un 12%.
0: Déu-n'hi-do.
1: De consum global, mundial. Mm-hmm. Nosaltres aquí, a Espanya, pensa, Espanya, som el tercer productor de vi del món. Uh-huh. Som el primer país amb més superfície de vinya del món.
0: Ara, el primer amb superfície,
1: sí. Però les nostres produccions són més baixes i, per tant, som el tercer productor. Doncs en consum ara mateix igual a Europa som el 17è o el 16è país en consum, no? Consumeixen, hi ha 16 països per davant que consumeixen més vi que nosaltres, i globalment estem a la cua de consum de vi. Per tant, a nivell d'Espanya i Catalunya, el consum de vi ha baixat moltíssim. Abans era un producte que es consumia a taula, formava part de l'alimentació i dels aliments, no?, de la dieta mediterrània. I ara...
0: fa molts anys se'ls donava als nens i tot.
1: Sí, sí. Pan, vi i sucre.
0: Sí, sí.
1: Jo recordo tastar vi a casa, vi, ratafia, tot. És que tastava tot quan eres petit, no?
0: Sí.
1: Ara això seria una irresponsabilitat, no? Però la cultura era diferent. I la gastronomia... I el vi estava arrelat. I jo crec que ara també entra la cultura de la salut, no? Que és una cultura que ha entrat per quedar-se, tot i que jo la... posaria en dubtes una mica aquesta salut que es vol quedar, no? Però és veritat que l'alcohol, la tendència del consum d'alcohol en general va a la baixa.
0: Però a vegades amb això, amb aquesta cultura de la salut, que jo coincideixo amb tu, però a vegades ens passem de frenada,
1: sense cap mena de dubte.
0: Perquè ho passem, és a dir, tenim el concepte que l'alcohol és dolent, o es ven el concepte de que l'alcohol és dolent, que no seré jo qui ara faci de terraplanista i ho negui. Però, clar, ens posem en un escenari en el qual de gent que es fot 4 copes de vi al dia. I passem d'aquest extrem a l'abstinència absoluta, no? Home, ni una cosa ni l'altra.
1: Clar.
0: Vull dir...
1: Jo, és com tot en moderació, no? Com sempre s'havia fet tota la vida. L'alcohol, és evident que l'alcohol, o sigui, l'etanol, el que ingerim, és tòxic. Uh-huh. El cos humà. És millor 0 que 1. Això és una evidència. Però el vi també aporta altres beneficis,
0: correcte,
1: més enllà de l'alcohol, no? I sabem que té components antioxidants, sabem que a les pells, sobretot en el vi negre, no? hi ha components que són antioxidants, que són beneficiosos pel cos humà. Un got de vi al dia, 2 gots de vi al dia, és salut també. És millor 0? No ho sé. Jo et diria, l'experiència és els meus avis, doncs van consumir 1 i 2 gots de vi cada dia durant tota la seva vida i van morir doncs als 97, no?
0: I no eren alcohòlics.
1: No eren alcohòlics. Ara, tampoc se'n bevien 15 el dissabte de festa, eh?
0: Clar, és que... podem fer cartes trampes al solitari, no?
1: Exacte.
0: Vull dir, no consumeixo, però clar, el cap de setmana m'ho bec absolutament tot.
1: Que això és el que fa molta gent.
0: Clar.
1: De dilluns a divendres al gimnàs i 0. I el cap de setmana...
0: Vinga,
1: todo. Toda la comida, toda la bebida, tal. Això és més saludable? Des del meu punt de vista, no. Crec que tot en moderació és millor. Uh-huh. Però bueno, això és difícil de trencar, aquesta barrera cultural.
0: És aquesta cultura a vegades una mica de la hipocresia, no?
1: Sí.
0: D'intentar vendre les coses a màxims.
1: Sí. I la cervesa guanya la partida al vi en aquest país. És a dir, aquest és un país que no era un país cerveser. Aquí es consumia vi, sempre. I ara, a dia d'avui, jo crec que el vi ha quedat en un... Era el producte que bevien els avis, els pares a casa, no? I jo crec que la gent jove va tendir cap a... Això és una cosa que és
0: de
1: obsoleta, és de vells, no? I per tant anem a una cosa que és molt més moderna, molt més cool, no? Que era la cervesa, no? I la cervesa a tot arreu i això ha passat molt en aquest país. Tot i que és veritat que te'n vas al País Basc o te'n vas a algunes zones on encara la cultura del beure i el menjar doncs es manté, no sé si tan viva com abans, perquè no m'atreveria a dir-ho, però molt més viva que en altres zones, segur, i encara es consumeix moltíssim.
0: Si et preguntés, m'imagino que tu has viatjat pel món,
1: sí.
0: I quan viatges pel món, suposo que... Per de formació professional, tastes vins d'allà on vas, no?
1: Sí, i tant, tinc la sort. Tampoc et penses que he viatjat... Fora del continent europeu no he viatjat tant, He estat als Estats Units, he tastat vins nord-americans, que en general m'han semblat... T'haig de dir que la qualitat dels vins espanyols és bestial. França també, Itàlia també... Uh-huh. Alemanya amb els seus vins també, però sí, clar, allà on vas, ho tastes, he tingut la sort de tastar vins, he tastat fins i tot vins suecs,
0: Vins suecs?
1: Vins suecs, fets a Suècia. Vins a Eslovènia, vins polacs... clar, és que a Europa s'ha fet vi a tota Europa. Però no des d'ara, des de...
0: Sí, sí, des de fa molts segles.
1: Des de fa molts segles, exacte. Mm-hmm. I per tant, ja, l'únic aquí el Mediterrani, la potencialització del vi per un tema climàtic i per un tema de l'Imperi Romà, no?, que va tots els seus circuits de comercialització, no?, doncs aquí ens vam fer molt i molt i molt forts, uh-huh, també pel clima.
0: Com afecta, parlant de clima, com afecta o com afectarà o com creus que afectarà el canvi climàtic al món de la vinya i al món del vi?
1: Pues com a tota l'agricultura afectarà i molt. No és tant un tema de no poder conrear, perquè sí que els estudis climàtics que es fan, no?, sobretot en el cultiu de la vinya, que et marquen aquest canvi, aquest mapeig que hi ha 2020-2100 que s'ha fet, on el 2100 pues, es veu clarament que des del sud d'Espanya fins pràcticament al Cantàbric, no?, o algunes zones que marquen, no s'hi podrà cultivar la vinya. Vull dir... Això és una realitat.
0: És fotut, veure aquest, veure un panorama així.
1: Sí, és
0: perquè
1: molt
0: xungo. Ara tenim la capacitat de preveure tots aquests fenòmens, sí. Perquè fa quan la filoxera, clar, era impossible preveure això,
1: no.
0: I preveure l'extensió que tindria tot això. No. Però clar, ara, vull dir, tenim l'escenari apocalíptic just al davant.
1: Sí, no fem res.
0: Tenim.
1: I no fem res.
0: I fem més aviat poquetes coses, sí.
1: No fem res, vull dir... Potser de manera individual és el que més fem, no? La gent que pot fer de manera individual, que és el que s'ha de fer. Però a nivell administratiu, en general, si hi ha les administracions locals, que són qui ho tenen més fàcil, no ens ajuden gens, perquè diuen que sí que ens ajuden. I sí, perquè de tant en tant reps alguna ajudeta i reps alguna cosa, però no ajuden a preservar el territori o no ajuden a la pagesia. Ara està en boca tothom el tema dels incendis, no? I tots sabem que Collserola, un tard o d'hora,
0: algun dia caurà.
1: Cremarà. I cremarà més o menys, en funció de la idiosincràsia que hi hagi. Però cremarà, perquè com cremaran molts dels boscos de Catalunya, perquè són boscos envellits, on la pèrdua de conreu ha estat molt alta, no? Collserola és un drama.
0: Collserola, si te la mires des de... Jo que utilitzo la línia de ferrocarrils de Barcelona-Sabadell, si t'atures a la parada de Volpelleres,
1: sí,
0: que està una miqueta elevada i tens una perspectiva d'una part de Sant Cugat i sobretot tens tot l'skyline de Collserola. Que és molt maco, eh? Però... I replanant una mica la idea del que deies tu, no pots evitar imaginar-te allò en flames.
1: És que és...
0: I penses, és que això no hi haurà manera de governar-ho. És a dir, s'aturarà quan comencin les urbanitzacions, les cases, etcètera. Sí. És a dir, quan el foc arribi a ciutat.
1: Sí, correcte.
0: O per la banda del Vallès, quan arribi a Florestes, Floresta ho arrasarà tot, les planes, tot, vull dir, tot allò quedarà arrasat i començarà a remetre doncs, a
1: Vallès. En zona urbana, exacte.
0: Però és un escenari que penses, clar, és que... I Collserola té una part positiva i és que hi ha tot un tramat de camins utilitzables que els bombers poden fer servir, hi ha bastants punts d'aigua, però...
1: A veure, però... és quan veiem aquests incendis a Califòrnia, a Los Angeles, no?, que arrasen i hosti, quina cosa, no? I penses, bueno, és que nosaltres, allò és clima mediterrani, igual que el nostre, boscos envellits, mala gestió, és exactament el mateix. I aquí, clar, ens passa que ho sabem que hi ha un problema, sabem que l'agricultura o el manteniment del mosaic, no?, agrari, pot ajudar, evidentment no aturarà i no aturarà el canvi climàtic, però pot ajudar a revertir algunes dels efectes, no?, dels efectes de cap on anem, perquè o sigui, cap on anem és una certesa. Uh-huh. És a dir, és una certesa, em deies, la dificultat de l'agricultura. O sigui, el 2100 potser no es podrà plantar vinya, ara sí, però què ens passa? Doncs que si les sequeres abans teníem un període de sequera un cop cada 20 anys, doncs els períodes de sequera seran cada 5. I les pluges, a mi em diuen, hosti, és que aquest any ha plogut molt. Dic, sí, ha plogut molt. Ha plogut molt, però repartit en 4 dies. Abans plovia el mateix, però plovia 60 dies l'any.
0: I a més veníem d'un període de dos anys ben bons.
1: Però el problema és el que cau, cauen, doncs, si abans 120 litres et queien un període de 30 dies o 20 dies, ara 120 litres et cauen en 2 dies. I això no hi ha manera de... Això no és beneficiós per ningú, aquesta aigua, no? Uh-huh. Perquè no és beneficiós pels camps, és una aigua que no és utilitzable, no? I, bueno, aquesta part dels incendis, doncs, nosaltres és una cosa que fem molta èmfasi, que els pagesos que estem treballant a Collserola, que nosaltres, jo formo part de l'associació Collserola Pagesa, i els pagesos és una de les coses que està en el nostre dia a dia, i les administracions... De cara a la galeria, sí, estan per a labor. Quan estàs en el dia a dia i és la teva feina, tu estàs treballant, no estan per a labor.
0: Aquesta, malauradament, és una queixa generalitzada i és una queixa que, malauradament, no hi ha manera de revertir.

0: deserts i se trenca la veu.
1: Es dona la circumstància que aquesta cançó, en els tres programes que portem de la gent normal d'aquesta temporada, ja ha sonat dues vegades.
2: Ah, sí?
1: El primer programa, el nostre convidat la va triar, avui Íñigo, la tries tu. És una cançó, que és una cançó preciosa.
2: Sí, és molt maca.
1: És una cançó que en els dies que tens tontos t'arrenca més d'una llagrimeta. Què significa?
2: Significa la Jara, la meva parella. Significa ella. És sort d'ella.
1: Sort d'ella.
2: Sí, per tot i perquè... també vinculat al món professional. Ella també està acabant de formar-se, ara treballa en un celler al Penedès, i m'ajuda a la que més amb tot, i comprèn també la meva situació d'emprenedor...
1: Emprenedor-empresari.
2: Emprenedor-empresari de dedicació, però dins d'aquesta dedicació també està la precarietat, no?, del pagès, de quan arrenques, de començar, no?, tot això, perquè tot això sense algú que pugui comprengui, que pugui comprendre les dificultats i la, clar, jo hi ha èpoques que treballo de dilluns a diumenge totes les hores del món, i la meva vida no faig res més, i pues, que tens, has de tenir algú que pugui comprendre aquestes situacions, i més enllà pues, perquè també és la persona de la meva vida.
1: És fotuda la vida del pagès.
2: Sí, molt, molt, molt, molt. Jo a vegades que la gent em diu, però tu, perquè quan fas vi... La gent quan fas vi a vegades es pensa, no dic la gent, no dic tothom, perquè no m'agrada generalitzar, però que el vi és... bueno, però tu fas vi, tens un celler i tu toques peles i fes, no tens ni idea.
1: No tens ni idea del que
2: dius i al final sí, però tot comença. Jo he d'anar a la vinya, hem de treballar, hem de podar, bueno, hem de llaurar, hem de tractar, hem de baramar.
1: Tu aquest matí estaves passant el tractor per la vinya.
2: Després d'haver-ho intentat la setmana passada, però el tractor no té bateria, vas a buscar bateria, després no et funciona no sé què. O sigui, la problemàtica de la pagesia... I més la pagesia en un entorn urbà, que no tens... Vull dir que a mi em passa que si necessito una eina que no tinc... Aquí al Vallès no hi ha ningú que pugui servir aquesta eina. Clar, ens passa a tots els pagesos.
1: Sí, però això estàs, jo què sé, estàs a la terra alta. Vull dir, és que el de la finca del costat ja té ja té el recanvi, o sí. T'ho deixa i andant.
2: O bé passar-te ahir al tractor si tu un dia no pots. Però aquí no, aquí la dificultat és grossa. I la vida de pagès és molt difícil, molt sacrificada. I la vida del viticultor i el vinyaró també. Ara és un món... preciós, també, i té coses molt i molt maques, molt maques.
1: He dit al començament de la conversa, i estem ja aterrant a la pista d'aterratge, que et preguntaria què és això de la vinya vella. Defineix-m'ho molt ràpidament.
2: A la vinya vella se li ha donat sempre valor perquè la vinya vella és com les persones. Amb els anys agafa experiència, sabidoria, i sap què fer i què no fer en funció de l'any, no? I per tant és una vinya molt més equilibrada productivament i vegetativament, i per tant els seus raïms normalment acostumen a ser d'un equilibri molt més favorable per fer bon vi. Això és la vinya vella.
1: No podem acomiadar-te sense que ens expliquis on us podem trobar. On podem trobar, jo a mi... m'han portat aquesta magnífica ampolla de vermut, que no només feu vi, sinó que a més feu vermut amb un nom que és poètic, és molt poètic, sí. Flors de Collserola.
2: Sí. Sí, sí, aquest és un vermut que fem, recol·lectem 12 plantes, 12 flors de diferents plantes mediterrànies autòctones d'aquí de Collserola, recol·lectem a mà i les macerem durant 40 dies en aquest vermut. És un vermut que fem 1000 ampolletes i no en fem més perquè la recol·lecta és sacrificada, és una recol·lecta que estem durant uns 15 dies passejant per Collserola, no evidentment tot el dia, però sí que fem escapades, no?, i anem passejant, anem recol·lectant les flors i després un cop les tenim les macerem durant 40 dies. I és una cosa, ja veuràs, que és la, una mica la part més botànica o alquimista o de l'alquímia, no?, que a mi m'agrada. Jo soc un enamorat de les plantes, de la vegetació, del paisatge, i aquí està la meva part més romàntica. Però haig de dir que nosaltres fem més vi que això. Això és una petita part que em venia de gust portar-t'ho, però nosaltres ara estem fent 5 vins. Ens poden trobar a Sabadell, el nostre celler. Des d'aquest any tenim un celler propi a Sabadell, al carrer Jacint Verdaguer número 108, I de fet ara al novembre obrim les portes de l'espai degustació i per tant a partir del novembre la gent podrà venir i tastar els nostres productes in situ i amb ganes d'obrir, amb ganes de passar una segona etapa, perquè fins ara doncs, no teníem ni celler propi i crec que ara passem ja una etapa de maduresa que amb moltes ganes.
1: Molt bé, doncs escolta, res, si us ha agradat, si us ha interessat aquesta conversa, si us ha picat el cuquet del blanc i del negre, d'aquests aromes, dels vermuts i de la màgia de l'alquímia, doncs ja ho sabeu. Moltíssimes gràcies,
2: no, gràcies
1: per haver
2: a tu,
1: vingut
2: germà.
1: I llarga vida al vi.
2: Igualment, això mateix.
1: I esperem que aquests vaticinis de 2100, no sé, siguem tots capaços de donar-li una mica la volta i continuar en aquest conreu mil·lenari.
2: Això ja mateix, llarga vida al vi i a la pagesia.
1: Exacte.
2: Vinga.
1: I a vosaltres, molt bona tarda a tots i ens veiem aquí la pròxima setmana a La Gent Normal, Ràdio Rubí.

0: en clàssics, amb Esteve Llop.
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Jurado. Els passatgers que avui dissabte són a l'aeroport de Barcelona al Prat tenen poca informació sobre els nous controls fronterers anunciats pel govern espanyol per als viatgers procedents d'Itàlia. La majoria asseguren estar tranquils, tot i que alguns porten el passaport davant l'enfrontament entre els executius de Pedro Sánchez i Giorgia Meloni. Escoltem una passatgera que vola precisament cap a Itàlia.
2: El control de passaports ho vam escoltar a les notícies i per si de cas hem portat el passaport. Ara quan hem fet el check-in, simplement hem entregat directament el passaport, però no ens han dit res. Portar DNIs i passaport, si no a Itàlia amb DNI haguéssim anat. I ja està.
1: Els controls per part d'Itàlia s'allargaran fins al dia 15 d'agost i per part d'Espanya, de moment, fins al 7 de setembre. Consisteixen en la comprovació a Espanya aleatòria de la nacionalitat i la documentació dels passatgers. En el cas dels ciutadans de tercers països, també revisaran els visats i els permisos de residència. I en paral·lel, no ens movem de l'aeroport del Prat, i és que la vaga indefinida de la plantilla de Ground Force al Prat continua provocant afectacions. Segons la CGT, en 5 dies s'han hagut de cancel·lar més de mig centenar de vols i entre 1.500 i 2.000 maletes estan paralitzades. La vaga també està generant cues al vestíbul d'accés. I hem de parlar de trànsit i revisar l'estat de les carreteres catalanes. Fina Araque, del Servei Català de Trànsit, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments s'acaba de reobrir el carril que hi havia restringit a l'autopista P7 a l'altura de l'Ametlla de Mar. S'ha retirat el camió que hi havia avariat en sentit sud, en sentit Amposta. La incidència, però, encara provoca circulació intensa des de l'Hospitalet de l'Infant i també ha afectat el mateix tram de la Nacional 340. Altres punts de l'autopista en circulació molt intensa, entre Olèrdola i Santa Margarida dels Monjos, en sentit Tarragona, i també circulació amb retencions entre Mollet del Vallès i Granollers, en sentit nord, en sentit Girona. També destaquem un accident a la C15 a Sant Pere de Riudebitlles que talla un carril en sentit Sitges i provoca retencions des de Mediona. També afectació viària a la C13 a Rialb arran d'un accident que s'ha circulat a través de pas alternatiu. Acabarem situats a la C32 a Argentona, on per càmera observem que hi ha retencions de 2 quilòmetres en sentit nord, en sentit Girona. De moment això és tot. Molt bon dia.
1: I parlem del temps, i és que Protecció Civil manté l'alerta per pluges fortes avui dissabte a la tarda a Catalunya, especialment al Pirineu i al Prepirineu Occidental. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, per qual cosa es demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats que es facin a l'exterior. En diversos punts es podrien arribar a més de 20 litres en 30 minuts. Hi ha en successos una dona de 97 anys i de nacionalitat espanyola va morir ofegada ahir divendres al vespre a una piscina particular als Plans de Sió, a la Segarra, segons ha informat Protecció Civil. I fins aquí, les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat. La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
4: Què tal, què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. Què farem avui? Què tenim avui al menú? Doncs atenció. Parlarem d'actualitat esportiva i comunicació amb David Bernabéu, periodista del diari Esport. També ha treballat a Mediaset, Esport Espanya, a 4 i Telecinco. Va estar 13 anys a Deportes 4 i també 19 anys seguint l'actualitat del Barça al programa Tu diràs de RAC1.

0: A Vitòria parlarem de la història de la tele i en aquesta ocasió doncs, recordarem grans moments importants de la història de la petita pantalla. I com sempre, en el racó del Toni Rovira i tu, hi passarà de tots i més coses. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio, així de senzill, així de fàcil. Preparats, preparades, vinga, comencem.
1: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història, la seva.
0: Tot seguit és el moment de parlar de la història de la nostra estimadíssima Caixa Tonta amb la nostra també estimadíssima Assumpta Vitòria. Què tal, Assumpta? Com estàs? Benvinguda.
2: Jo vull dir molta història. Jo crec que els encantarà.
0: Sí
2: o no? Perquè hi ha molta gent que no sap aquesta història.
0: Ai, com,
2: però la he de leer en castellano, perquè és un documento de televisió espanyola i en aquella època
0: tot
2: era en blanco negro,
0: exacte.
2: I en castellano todo.
0: No hi havia
2: és
0: más.
2: Lo que hay. Y entonces a televisión llega un muchacho rubio, tímido, con gafas de intelectual y aspecto algo despistado, que se llama Narciso Ibáñez Serrador. Chicho, para
0: el
2: los amigos.
0: Chicho Ibáñez Serrador. Assumpta, vols que el recordem una mica, el Chicho?
2: Hombre, seria fantàstic.
0: Tu te'n recordes d'aquella mítica frase «Ya hasta aquí puedo leer», que després en parlarem.
2: Hombre, de la Mayra Gómez, que és
0: doncs,
2: tan boníssima.
0: Sí, tan boníssima. Doncs recordem un moment el nostre personatge d'avui, que recordarà tot seguit l'Assumpta Vitòria, Chicho Ibáñez Serrador.
3: Deseo sinceramente que este último programa logre hacerle sonreír y pensar también.

0: Quins records, Assumpta?
1: I aquí diu...
0: Què diu, què diu?
1: 1974, que jo no me'n recordava,
0: és
1: nombrado director de programas en plena apertura. Però no logra llevar a cabo las reformas prometidas. Y lamentablemente dimite,
0: vaja,
1: o es dimitido, dejando inconcluso este nuevo planteamiento que provocó tantas polémicas. Clama el trasplante,
0: Complicat.
1: Va fer moltíssimes coses.
0: Doncs, Assumpta, m'ha agradat molt la secció d'avui, una secció homenatge i també recordatori al gran Chicho Ibáñez Serrador, tot un dels grans del món de la televisió que sempre hi serà, perquè va ser un mestre, i els mestres mai s'obliden.
1: En saben molt, aquesta gent, eh?
0: I tant, i tant. Doncs, Assumpta, gràcies, com sempre, per ser-hi.
1: A vosaltres.
0: Una abraçada ben forta.
1: Molt gran per tot.

0: Doncs com hem dit anteriorment, avui entrevistem el periodista esportiu de raça. Ell està actualment al diari Esports, David Bernabéu, una de les veus habituals de l'anàlisi del Futbol Club Barcelona i de l'actualitat de la Lliga. Parlarem del moment actual del Barça, de la competició, dels rivals i també de com està evolucionant el futbol aquesta temporada. David Bernabéu, benvingut. Com estàs? Benvingut a la xarxa, benvingut a la Caixa Tonta, aquest programa que fem per tot Catalunya des de Ràdio Arenys. Com estàs?
1: Què tal, Joan? Molt bé, molt bé. Molt encantat d'estar aquí i feliç que comencis amb aquesta cançó que em porta el primer any del Barça a Guardiola.
0: Ai, quins records! Bueno, tu has viscut moltes èpoques, vas estar molts anys a RAC1, a Telecinco, a 4, has estat a tot arreu. Jo crec que ets un periodista esportiu que té una visió total dels mitjans, perquè has tastat tots. Jo crec que no et queda res per provar en el món esportiu a nivell periodístic, i per tant és un plaer doncs parlar amb tu de nou aquí a la Caixa Tonta. David, per començar, com valores la Lliga del Futbol Club Barcelona d'aquesta temporada? Com valores el Barça d'aquesta temporada, Flick?
1: Doncs jo crec que estem parlant d'una Lliga incontestable. Estem parlant de que per primer cop un equip ha aconseguit guanyar els 19 partits que s'han jugat a casa de manera consecutiva. Això no ho havia fet cap equip en una Lliga de 3 punts, mai. Ho havia fet crec que el Madrid de la Quinta del Buitre a finals dels 80, quan hi havia un total de 17 partits a casa. El Barça n'ha fet 19 de 19, 57 punts en joc, els ha guanyat tots, només han encaixat 10 gols, per exemple, en contra, porten 94 gols a favor. Jo crec que són xifres incontestables. Hi ha hagut alts i baixos, des del punt de vista futbolístic. La temporada no va començar massa bé. Jo crec que, per altra banda, absolutament normal, després d'un any de tant d'èxit com l'any passat, inesperat, a més, de cop i volta puges 10 esglaons, no? Venies del no-res, fa tot just 2 anys, quan el Madrid acabava de guanyar el doplet, havia guanyat Lliga i Champions, s'acaba de firmar Mbappé i la majoria de culers no volien sortir de la cova, no? Es pensaven que no guanyarien absolutament res.
0: Sí, sí.
1: I és quan jo em vaig inventar allò de no canvio media oreja de la Minya Mal per les dues piernas d'Mbappé.
0: Sí, por favor.
1: Que haig de dir que ha tingut un èxit brutal, però que tampoc m'esperava que
0: arribés tan lluny,
1: que arribés tan lluny, no? O sigui, jo estava, va ser una manera en aquell moment de dir, escolteu, el futbol és un esport col·lectiu, on evidentment quan col·lectivament funciones les estrelles brillen, està clar, no? Però es tracta davant de tot això, davant d'un Madrid que acaba de guanyar el doplet Lliga i Champions i que firmava el presumptament millor futbolista del món,
0: sí,
1: amb una plantilla que en aquell moment doncs semblava molt jove i amb molt de recorregut per davant, doncs entenc que molts culers pensessin que això era molt complicat. I va ser una manera que la gent entengués que sempre que el Barça té problemes, la Masia acut el rescat. Després de la marxa de Messi semblava impossible que tornés a sortir un geni de la Masia com la Minya Mal. Jo en aquells moments ja li veia un gran recorregut i un sostre molt alt per millorar, per madurar i ser el jugador, i encara li queda molt, no? Però ser el jugador que avui en dia ja és. Darrere d'ell una generació de futbolistes brutals, tremendos, amb una gran capacitat competitiva, molt joves, amb un plus que et dona el fet d'haver manat aquesta casa des de petits, d'haver entès el joc des de petits, de saber quin és el model del Barça, des del punt de vista sentimental, de ser molt culers, no? Tot això et dona un plus al camp. I al final, davant de tot això, el Barça, davant de tot el que estava passant al Madrid, el Barça ho havia de combatre amb un sentit col·lectiu del futbol. La veritat és que això és el que jo en aquell moment volia plasmar, no? Però tampoc sabíem fins a quin punt la incorporació de Hansi Flick seria l'èxit que ha estat, no? I sobretot, jo crec que el que no creiem, sí, és a dir, creiem que el Barça podia millorar amb Hansi Flick perquè veníem d'un últim any en Xavi bastant dolent. Jo crec que Xavi va fer una gran feina i va guanyar una Lliga i una Supercopa, possiblement contra el Madrid, que per mi era molt millor que l'actual,
0: sí,
1: però l'últim any havia estat molt dolent. La sensació era de buidor, de no saber cap on anava l'equip futbolísticament, no? I de fet, jo crec que la de Hansi Flick era gairebé l'última bala per la porta per
0: adreçar
1: el seu mandat, no? I aleshores, home, jo crec, tots creiem, estàvem convençuts que amb Hansi Flick les coses millorarien, però no tan ràpid. La veritat és que va ser un impacte brutal, molt immediat, i l'equip va començar a jugar molt bé des de l'inici, no? Aleshores, clar, quan tu vens una temporada com l'any passat, que guanyes 3 títols de 4, que et quedes pràcticament a un detallet de jugar a la final de la Champions després de tants anys sense jugar-la, tens la sensació de que has de millorar allò que has fet. I jo ja vaig dir que millorar aquesta temporada, el que havies fet l'any passat a nivell de títols i a nivell de sensacions, era difícil, perquè, clar, quan vens del no-res i millores molt, les sensacions són superpositives.
0: Aquí està.
1: I quan ja has fet una gran temporada, tenir sensacions encara més positives és molt més difícil, no? Perquè vens d'un llistó alt. Aleshores, clar, és evident que a nivell de títols la temporada no l'has pogut millorar, ni tan sols igualar, no? Mm-hmm. Perquè no has guanyat tants títols, però jo crec que has avançat amb d'altres coses, no? Has consolidat una sèrie de jugadors que ara són molt més madurs que abans i són molt millors que fa dues temporades. Amb la baixa de Lamine al final has estat capaç fins i tot d'avançar en d'altres coses, com per exemple un futbol de més control, de saber-te blindar molt més quan no tens tant de potencial ofensiu, doncs saber defensar en pilota, viatjar amb la bola, jugar en contrari, aquest tipus de coses que no et facin tantes ocasions, no? com moltes vegades t'han fet. Jo crec que en general, jo crec que els culers han d'estar satisfets perquè s'ha guanyat la segona lliga consecutiva contra el Madrid d'Mbappé, i jo crec que això són paraules majors.
0: Sens dubte. Jo et volia, ara que comentaves el tema de Flick, quins creus que són els principals forts de l'equip de Hansi Flick? I de Hansi, home, perquè realment...
1: Hi ha molts. Per començar, un valor que jo crec que qualsevol entrenador que vingui al Barça ha de tenir, no? que és un entrenador valent, un entrenador desinhibit, que vulgui jugar a l'atac i que, escolta'm, que assumeixi fins i tot el risc de poder encaixar ocasions. No? Aquest any, per exemple, he escoltat moltes vegades, per mi, més del que seria desitjable, que el problema de l'equip estava en defensa.
0: Sí.
1: No? Perquè és veritat, i és veritat que a vegades doncs, tens dificultats, perquè jugues amb molt de risc, no? I per exemple el dia de l'Atlètic de Madrid, que estàs fent un recital a la primera part, a la tornada de Champions, que una mica més, que gairebé tens el 0-3 amb aquell cop de cap de Fermín, però amb 0-2, al minut 30-35 de la primera part, quan ja has fet el més difícil, que
0: quina
1: és
0: igual
1: a l'eliminatòria, i estàs passant per sobre, i mires a la grada i veus les cares dels seguidors rivals que tenien la por enganxada al cos, no et poden fer un gol que és més propi d'un equip que està bolcat al minut 93 de partit intentant fer el gol que li falta i aleshores l'enganxen al contraatac. En tres passades et fan un gol que aleshores ja et condiciona, no? Perquè d'alguna manera va trencar aquella sensació que hi havia de que l'Atlètic de Madrid estava a punt de morir esportivament. No? Bé, aquest tipus de coses s'han de polir, però he escoltat al llarg de tota la temporada que el Barça el problema que té és defensiu. No, és veritat. No té un problema defensiu. Hem d'assumir que amb aquesta manera de jugar i amb aquesta aposta, amb aquest model de Hansi Flick, el Barça rebrà ocasions de gol. On va estar la clau de l'any passat? La sensació que tenies de poder gairebé amb tot i al final no jugues la final de la Champions per un detall de gestió i d'ofici, però que no té res a veure en que et tirin una contra perquè tens l'equip pràcticament a la porteria rival. Potser té a veure en que estàs 2-3 guanyant i busques el 2-4, d'acord? Però al final el gol que et fan és una jugada en la que pot haver falta contra Gerard Martín, però que Gerard Martín no està bé al control,
0: exacte.
1: I després una acció defensiva en la que en un duel que Araujo ha de guanyar dins l'àrea, no el guanyes, no? No perquè et facin una acció de contracop quan tens pràcticament l'equip bolcat a la porteria rival. La gran sensació que va tenir l'equip l'any passat i amb l'equip els seguidors és que era un equip que generava tant de futbol, generava tantes ocasions de gol, tenies tantes arribades al llarg d'un partit, eres una fàbrica tan imparable de generar futbol ofensiu que ja compraves el fet de dir, ostres, doncs anem a marcar un gol més que el rival i sabem que rebrem ocasions defensivament, però al final, si tu analitzes els números d'aquest any, són els mateixos que et van fer l'any passat a mi, Iñigo Martínez a la defensa.
0: No? Sí, ni més ni menys.
1: La pèrdua d'Iñigo Martínez ha estat clau. No, si et van fer els mateixos gols o més que l'any que els que t'han fet aquest any. Jo crec que la diferència aquest any és que en moments determinats de la temporada no has tingut la capacitat de convertir en gol moltes de les teves arribades. Perquè no has tingut el millor Rafinha,
0: exacte.
1: Perquè no has tingut lesionat durant gran part de l'any, perquè no has tingut el millor Lewandowski, perquè hi ha hagut una caiguda de rendiment com a
0: conseqüència. Sí,
1: de
0: la... sí, sí.
1: I l'únic que ha millorat del trident espectacular de l'any passat, l'únic que ha elevat el llistó i que ha tingut millors números de la temporada passada, ha estat Lamine Yamal.
0: I que se'ns ha lesionat, però, i que se'ns ha lesionat, però bueno...
1: Bueno, s'ha lesionat al final i al final l'has pogut gestionar...
0: Bueno, s'ha lesionat prou bé. S'ha solucionat prou bé, perquè vam anar al Bernabéu...
1: Sí, perquè Getafe a Pamplona, jo crec que Flick, sense fer un pas enrere, diu, senyors, anem a tenir menys... O sigui, anem a ser capaços de reduir la precipitació, anem a tenir més calma, anem a ser més capaços de defensar en pilota, anem a aplicar una mica més de pausa i de control al nostre futbol, i siguem un equip més controlat, que no... O sigui, que de cop i volta ens agafi ganes de tenir rock and roll de seguida,
0: exacte,
1: perquè
0: veus
1: una opció per generar un contraatac. Per què? Perquè havies perdut a Lamine, i Lamine durant una gran part de la segona volta de la temporada, sí, ha semblat un Lamine contra el món, no?
0: Ni més ni menys.
1: I aquest és el problema del Barça.
0: Exacte, aquí està. Escolta'm...
1: Sí, bàsicament Joan, perquè la gent m'entengui, que tu has perdut gran part de la millor versió de dues potes del trident, i per tant això t'ha restat nivell ofensiu, intimidació ofensiva, i aleshores quan t'han fet gol doncs ha impactat molt més en el rendiment de l'equip, però el problema era ofensiu, no era defensiu.
0: Ni més ni menys. M'agradaria parlar, com no, d'una figura que és Lewandowski. Què ha significat la seva etapa al club i quin impacte creus que ha deixat tant a nivell esportiu com dins del vestidor un futbolista de la qualitat de Lewandowski?
1: No, un impacte absolutament brutal. O sigui, jo crec que potser aquest any li ha sobrat, no? Perquè tard o d'hora sabíem que Lewandowski baixaria el seu rendiment, és normal, és un jugador d'arriba amb 34 anys i pràcticament, no sé, són 38 cap a 39, i tard o d'hora el rendiment ha de baixar, també perquè ha deixat de jugar tants minuts com havia jugat les últimes temporades, lògicament, perquè sobretot per fer la pressió, per exercir la pressió a dalt que vol Hansi Flick, doncs ja no està físicament per mantenir aquest tren, i a més, hi ha un jugador com Ferran Torres, que sense ser titular indiscutible, sí, des de la banqueta ha apretat moltíssim, ha fet 39 gols en les dues últimes temporades i ha estat un recanvi de luxe, no?
0: Sí,
1: i aquest any doncs ha acabat jugant pràcticament més de 1.000 minuts més que la temporada passada, Ferran Torres, no? Però aviam, no es pot entendre en cap cas la reconstrucció del Barça les últimes quatre temporades sense l'impacte
0: del Robert, no?
1: De Lewandowski. O sigui, Lewandowski ha estat un futbolista clau. Avui mirava els números. Si és un jugador que dels 34 als 38 en el Barça ha jugat respectivament 46 partits la primera temporada, 49 la segona, 52 la tercera, i aquest any, que ens sembla la pitjor de les quatre, 45 partits més.
0: Sí,
1: i ha fet 119 gols en 4 anys, que és una mitjana gairebé clavada de 30 gols per temporada. S'ha convertit en només 4 temporades en l'11è màxim golejador de la història del club. En un tram de 4 anys, de 4 temporades, és el tercer màxim golejador per darrere de Messi, de Suárez, i ara mateix és el quart màxim golejador de la història del Barça a la Champions, només en 4 anys, aconseguint aquests números per darrere de Leo Messi, de Luis Suárez i de Rivaldo. O sigui, és impossible entendre la reconstrucció i la resurrecció del Barça, esportivament parlant, sense l'impacte de Lewandowski, que jo crec que ahir la gent, més enllà de reconèixer-li els seus mèrits de títols, números, gols, etc., jo crec que el que ahir li va reconèixer la gent a Lewandowski va ser que...
0: Aquell gest. Sí,
1: que jugant al Bayern de Múnich,
0: sí.
1: Com jugava, que estem parlant d'un dels millors equips de la història del futbol, havent fet la carrera que havia fet amb 34 anys, ell, en un moment en què el Barça era un equip pràcticament a la lona,
0: totalment,
1: a la misèria,
0: mediocre,
1: ell
0: sí.
1: forcés per venir. És a dir, pujar-se al carro quan realment és difícil pujar-se al carro, perquè quan les coses van bé, tothom vol venir.
0: Tothom s'apunta.
1: S'havia de voler venir al Barça de fa 4 anys, no? Quan no s'havia guanyat res, quan Xavi havia agafat l'equip un any abans, gairebé novè a la classificació, el va classificar per la Champions, però que era un equip que jugava Europa Leagues. Aquesta era la realitat. Llavors, que un crac com Lewandowski, que estava per fer dues o tres temporades més al Bayern de Múnich,
0: sí,
1: que és l'equip que guanya 6 Copes d'Europa, que és un referent continental, fes el que va fer per voler venir al Barça. Jo crec que la gent ahir al Camp Nou li va reconèixer això. I, I recíprocament hem de dir que Lewandowski, més enllà del seu rendiment també i del seu encaix futbolístic, jo crec que ha rebut aquest carinyo de la,
0: i tant,
1: de la gent.
0: De
1: ha estat realment ell i la seva dona, fins a les llàgrimes ahir de... han estat feliços,
0: sí,
1: a Barcelona, s'han sentit estimats, no? Hi ha hagut aquest feedback recíproc de dir, ostres, jo t'agraeixo que hagis vingut quan estàvem a la misèria i jo, Lewandowski, t'agraeixo tot el carinyo que els culers, us agraeixo tot el carinyo que els culers m'heu donat i que realment, sincerament, haig de dir que Lewandowski, que és, sota el meu punt de vista és molt més llegenda del Bayern perquè hi ha estat més anys, perquè ha guanyat més títols,
0: sí,
1: perquè
0: sí,
1: ha tingut millors números al Bayern que al Barça. Al final el Barça ha estat quatre temporades molt bones, sobretot les tres primeres, però vull dir, llegendes del Barça doncs són Messi, són Xavi, són Iniesta, són Puyol, que han estat gairebé dues dècades al club guanyant
0: tota
1: títols,
0: sí,
1: etc.
0: Sí.
1: Realment, ell ahir té un comiat de llegenda.
0: De llegenda, eh?
1: I és per això, brutal, perquè la gent li valora que en el pitjor moment del Barça, de la història recent del Barça, ell fes el pas, forcés fins i tot la màquina, pressionés el Bayern per venir al Barça. Jo crec que això el barcelonisme no ho oblidarà mai.
0: Ni més ni menys. I escolta'm, quin paper està tenint la joventut de la plantilla en el rendiment de l'equip? Jo crec que és un equip que és això, no? Jo crec que és brutal. O sigui, estan sortint una de jugadors que dius, hòstia, que guai, i a més, amb, hòstia, és un Cubarsí que es deixa la pell allà, és un nano que, escolta'm, que es tira els lleons, un Gavi, que sempre estan, i que jo crec que és maco, la veritat, que ho dius, ole.
1: No, l'aportació és determinant. Determinant futbolísticament i esportivament, perquè són molt bons, perquè competeixen al màxim nivell, marcant les diferències sent superjoves, vull dir que això és molt difícil perquè tenen el mèrit d'haver rescatat el club una vegada més des de la Masia, no? Perquè, a més, el líder d'aquesta generació és Lamine Yamal, que
0: fins
1: del que ha fet des dels 15 als 18 anys i el que li queda per fer si Déu vol, que, clar, dius pels rivals això, sobretot pel madridisme, això ha estat tremendo, no? És a dir, que tu perds de vista a Messi, que jo crec que guanyaran 15 Champions més i mai superaran el mal que els ha fet Messi, que els ha fet Guardiola, que els ha fet Xavi, que els ha fet Iniesta. És a dir, el mal que el madridisme li va fer al millor equip de la història del Barça i probablement un dels tres millors equips de la història del futbol, mai superaran per més Champions que guanyin. Aleshores veuen que de cop i volta Messi s'acaba, se'n va del Barça, a més, de manera absolutament traumàtica, no? I pensen, ostres, sort, que ja no hi és, no? Que no vindrà al seu jardí favorit, com és el Bernabéu, a enfonsar-nos una vegada més. I resulta que apareix Lamine Yamal.
0: Ni més ni menys.
1: Un altre geni que els hi guanya, que els hi guanya tres finals, que els hi guanya cinc títols, que a més va a l'Eurocopa i fa el recital que fa, i que a nivell de Barça, insisteixo, tres finals, cinc títols guanyats al Madrid, sis de set clàssics guanyats, i dius, ostres, quan pensaven que venia al desert, resulta que apareix un altre, que els hi apareix un altre geni d'aquest nivell, fruit de la Masia, no? O sigui, per tot això, aportació absolutament determinant, decisiva, i impacte brutal. Però és que, a més, jo sempre he defensat que el Barça, per mi, és l'únic club, quan dic l'únic club del món, em refereixo a un club de gran nivell, marca global mundial, que surt al camp cada dia a intentar guanyar perquè has de guanyar, perquè tens l'obligació de guanyar. Per mi és l'únic club del món on la identitat és més important que el resultat.
0: Ni més ni menys.
1: Tu no... O sigui, o deixa'm-ho dir així, o el resultat acaba sent un producte o un resultat producte de la identitat i de la manera de jugar i de la manera de jugar a futbol, no? Però per mi la identitat d'aquest club és molt més important que el resultat, perquè el resultat és aleatori, perquè no hi ha cap fórmula futbolística que et garanteixi l'èxit. No n'hi ha cap. O sigui, ni la que a nosaltres ens mola el Barça, ni la que jo defenso que crec que ha de ser el signe d'identitat del Barça, ni la de qualsevol altra que defensés una altra manera de jugar, com pot ser el Xolo, un equip més reactiu, jugant més al contra... És a dir, no hi ha res que et garanteixi l'èxit. Com que no hi ha res que et garanteixi l'èxit, la clau quina és? La clau és la identitat que tu tinguis. En el Barça segur, perquè no hi ha cap... Per què els grans equips de la història del Barça que han guanyat tant han transcendit més enllà de l'àmbit esportiu?
0: Ni més ni
1: perquè
0: menys.
1: Perquè la gent se'n recorda més del triplet del Barça Guardiola que dels sis copes d'Europa al Madrid o del triplet de l'Inter de Mourinho. Per què? pel futbol que feien, perquè el llegat és absolutament superior i ha transcendit el cor de la gent, i la gent se'n recordarà sempre de com jugava aquell Barça a Guardiola, encara que no siguis del Barça.
0: Llavors,
1: i a més, aquests grans equips que ha tingut el Barça a la seva història tenen com a una de les seves claus el nucli més important de la plantilla és gent de la casa. Puyol, Xavi, Iniesta, Messi, Valdés, Piqué, etc. D'acord? I ara, Lamine Yamal, Fermín...
0: Sí, Fermín...
1: Fermín, una abraçada des d'aquí, perquè evidentment
0: li ha tocat,
1: ho està passant malament.
0: Sí, sí, sí, una brossa, malauradament.
1: Però Fermín, Cubarsí, en fi, Gavi, tota sí. Aquesta gent... Clar,
0: és que han crescut junts, igual que no, aquella
1: que
0: generació.
1: Són més culers, jo l'altre dia deia en broma,
0: és brutal.
1: Són més culers els que van a la rua, o sigui, els que van a l'autobús són més culers que els que estan a la rua.
0: Si després es va veure després que molts d'ells després van baixar a Plaça Catalunya a celebrar-ho com els que més...
1: Valde, Casador...
0: Sí.
1: Són culers, dius... perquè ho han mamat de petits, per això que li canten, li foten els càntics que li foten a l'Espanyol, perquè ells han mamat la rivalitat contra l'Espanyol des de ben petits, més inclús que contra el Madrid.
0: Sí, sí.
1: És a dir, tenen aquest plus. Clar, si a sobre són bons, són competitius i guanyen, evidentment, el nivell d'identificació
0: és
1: absolutament imparable. O sigui, crees un producte que,
0: està
1: derrotant i que està enfonsant a la més pura misèria el madridisme i el Madrid.
0: Ara que dius el Madrid, què podem dir del Tito Florent? Que, déu-n'hi-do, quines declaracions entre rodes de premsa, entrevistes, tot esperpèntic, no sé què n'opines.
1: Bueno, jo crec que primer que va batre el rècord... O sigui,
0: tremendo, allò, eh? Vull dir,
1: Mira que jo a mi m'ha tocat viure sainets potents com a periodista.
0: Sí, sí, de tot.
1: Perquè imagina't... Fot 11 anys que l'equip no guanya la Champions des de Berlín 2015 i fixa't tu els problemes que hi ha hagut, la marxa de Messi, eleccions, casos institucionals, crisi, fins i tot judicials, en fi, hem hagut de cobrir de tot. Jo no recordo haver viscut una roda de premsa d'una figura institucional d'un gran club, com el cas és Florentino Pérez del Madrid, com la que vaig viure la setmana passada. O sigui, és... Primer en la roda de premsa i després al cap de 24 hores...
0: Entrevista amb el Pedrerol.
1: Amb Pedrerol, a la Sexta. O sigui, té el rècord ja d'haver perpetrat dos ridículs esperpèntics en 24 hores. No, no s'aguanta per enlloc. Jo crec que... Ell es deu considerar molt intel·ligent. És veritat que hi ha gent que ha fet la lectura, que no va desencaminada, de dir, escolta'm, hem fet el ridícul un any més, són dos anys amb 0 de 6 títols grans, el Barça ens ha tornat a passar per sobre. Haig de sortir a parlar de qualsevol cosa que no sigui el fracàs esportiu que el club ha tingut. Aleshores, què fa? Doncs intenta desviar l'atenció, vendre que té una sèrie d'amics, és veritat que els té en el món empresarial, com és la gent d'Iberdrola, Riquelme, l'empresari mexicà, que és un dels seus rivals,
0: sí,
1: el món empresarial, Florentino Pérez.
0: I amb
1: tot això hi ajuntes el cas Negreira, que jo ja fa temps que insisteixo que per mi és un tret al peu
0: de veritat
1: del propi Barça, evidentment un error greu,
0: sí.
1: des del punt de vista de la praxis no ho podem defensar, però que jo crec que evidentment els àrbitres no s'han embutxacat diners a canvi d'adulterar resultats. I què fa el Madrid? Aprofita el cas Negreira, que està judicialitzat, hi ha una causa oberta i els jutges determinaran el que hi ha, però que de moment encara no s'ha pogut demostrar que hi hagi un sol àrbitre que s'hagi endut diners a la butxaca a canvi de manipular un resultat, insisteixo. Però el va dir que fa, o sigui, Florentino que fa l'altre dia de manera lamentable,
0: sí,
1: novament, és aprofitar el cas Negreira per tapar els seus propis fracassos esportius.
0: Exacte.
1: I aleshores, al final és...
0: Bomba de
1: fum. Perquè fa 3 anys el Madrid va guanyar la Lliga. Va guanyar la Champions i va guanyar la Lliga. I que jo recordi, la va celebrar. No va sortir al carrer a dir que la Lliga estava manipulada, adulterada i que estava podrida. No ho va dir. La van celebrar conjuntament amb la Champions. I eren els mateixos àrbitres que ara diuen que estan podrits. Per què? Perquè porten 2 anys sense guanyar. Aleshores, aprofiten permanentment el cas Negreira per minimitzar els èxits del Barça i tapar els seus propis fracassos. Aquesta és, bàsicament, a grans trets, la idea de Florentino Pérez. I a sobre... doncs, ja és un home amb una certa edat,
0: sí, clar.
1: És un home de fa 20 anys, i clar, la premsa és perpèntica, tocant el mòbil, però, apartant sí, sí. el micròfon, nerviós, encarant-se amb els periodistes...
0: Totalment, a sobre, encarant-se amb tots els periodistes, és que no va quedar quasi... Ni l'apuntador allà per criticar, vull dir...
1: Home, a Florentino Pérez li hem de dir que els periodistes no són els culpables de que Tchouaméni i Valverde s'hagin fotut un parell de galletes i un d'ells com Valverde hagi quedat a l'hospital. A Florentino Pérez li hem de dir que la premsa no té la culpa dels fitxatges que ha fet l'últim estiu al Madrid, que s'ha gastat pràcticament 200 milions d'euros per jugadors que no són titulars indiscutibles i alguns d'ells no apareixen ni en el roster de la banqueta. A Florentino Pérez se li ha de dir que els fitxatges de comunicació, evidentment, ni de Madrid ni de Barcelona, per descomptat, tenen cap culpa que el club hagi fet 0 de 6 títols grans, ni que el Barça amb Hansi Flick s'hagi sortit literalment amb 5 títols les dues últimes temporades i amb 6 de 7 clàssics guanyats. Això és una culpa bàsica del Madrid, de gestió, de no saber fitxar i d'una mala planificació esportiva. Per tant,
0: però és que cada dia surten final... bolets. Ara, l'altre dia... Fa Reca també sortia Mbappé dient que Arbeloa li tenia mania i que per a ell era el quarto tirador. Vull dir, és que és molt fort el quart delanter.
1: Bueno, perquè hi ha una divisió tremenda al vestidor.
0: Interna, és que és
1: com a conseqüència
0: brutal.
1: De les decisions que ha pres el club en el seu moment. És el club l'any passat, després de l'última temporada d'Ancelotti, que no es guanya res, decideix fer un canvi i firmes a Xavi Alonso, que havia fet dues grans sobretot. La primera temporada és al Bayer Leverkusen, i el vens com un pas necessari que ha de fer el Madrid des del punt de vista tàctic, tècnic, portar un entrenador modern, no? que sigui capaç de dominar més els partits, que converteixi més enllà dels resultats un Madrid més protagonista, tenint la pilota, jugant a camp contrari, pressió alta, etc. I ens preguntàvem, bueno, aviam, si Ancelotti, que té crèdit al madridisme, però tot el que guanyat, no ha estat capaç de que Kylian Mbappé i Vinícius li currin com a futbolistes, li treballin a
0: l'altre,
1: vindrà Xavi Alonso i aconseguirà això? Jo tenia els meus dubtes. No ho ha aconseguit. I què ha passat? Que en lloc de donar poder a l'entrenador, acabes donant poder als jugadors i et casques l'entrenador al cap de 4 mesos. I res. Poses a un amic del president.
0: Ni més ni menys.
1: Com Arbeloa, sense cap experiència en el futbol professional, que evidentment va arribar amb la intenció de fer-se amic de les estrelles i al final, ja quan ha vist que no li quedaven ni dues telenotícies i que no seguirà com entrenador al Madrid, doncs ha començat a escripar contra els futbolistes perquè no li han fet cas en cap moment. I hi ha una guerra soterrada dins el vestidor entre Vinícius i Mbappé, perquè Mbappé era partidari que el club hagués mantingut Xavi Alonso a la banqueta, perquè Xavi Alonso era un entrenador molt més proper a Mbappé i li donava molta més bola a Mbappé que a Vinícius, com es va demostrar el seu dia, quan canvia Vinícius, sí. El dia del clàssic, li munta el lío, i el club, començant per Florentino Pérez, li dona el suport al jugador i no a l'entrenador, que no és ni capaç d'aplicar-li cap càstig, un jugador com Vinícius, que fa un comunicat demanant disculpes, i l'únic que no li demana disculpes explícites ni públiques és l'entrenador. I ara, un entrenador que inicialment li va donar molta més bola a Vinícius, que va dir que Vinícius jugaria tots els minuts, titular indiscutible, etc. I Mbappé, que s'ha acabat esborrant perquè no està d'acord amb l'entrenador i perquè prioritza, evidentment, el Mundial. Aleshores, jo crec que el Madrid té un problema ara, però tindrà un problema, encara que vingui Mourinho, tindrà un problema a resoldre, molt difícil, a més de resoldre, de cara a la pròxima temporada, perquè són dos jugadors que ni treballen defensivament i que, a més, futbolísticament, no dic que es portin malament fora del camp, però el camp ho tinc absolutament confirmat a través de diversos companys que segueixen el dia a dia al Madrid, no casen amb la idea, no són capaços d'adaptar-se a les posicions que els obliga a jugar, al fet de compartir terreny de joc, i home, jo crec que és un problema que el Madrid
0: però
1: és molt difícil per solucionar-lo.
0: El Mou podrà fer alguna cosa? O sigui, ja sabem de quin peu
1: calça. Mourinho, Joan, vindrà amb la idea del 2010, sense tenir la plantilla que tenia el 2010,
0: clar.
1: Quan davant tenia el millor Barça de la història, que tampoc ara té davant el millor Barça de la història, jo crec que és un gran Barça, amb molt de potencial, amb molt de present i de futur, però evidentment...
0: Està creixent, ara està...
1: Encara el Barça absolutament brutal i espectacular que tenia Guardiola, però tampoc té la plantilla que tenia en aquell moment, no? Però vindrà amb el mateix objectiu. L'objectiu serà de posar ordre al vestidor, tindrà poder, perquè és l'únic entrenador dintre del que és Florentino amb els entrenadors que no li agraden, i en pintura, però sí. És veritat que si a un entrenador li ha fet mínimament cas o li ha donat un cert poder, ha estat a Mourinho. Aleshores, primer objectiu, posar ordre al vestidor, aquí mando jo, y juegas porque yo te digo, y si no juegas porque yo no te lo digo.
0: I ja està.
1: I després, des del punt de vista del Barça, jo crec que vindrà amb la missió
0: clara i concreta
1: de desgastar Hansi Flick, apretar encara molt més amb el tema dels àrbitres i desgastar el Barça. Perquè jo crec que sí que hi ha un paral·lelisme entre el Madrid i el Barça d'ara i el Madrid i el Barça
0: correcte, d'aquella època.
1: De fa uns anys. I és que la diferència és important. O sigui, el Barça d'ara és molt superior al Madrid actualment, especialment a nivell col·lectiu, no? Aleshores, jo crec que vindrà amb l'ànim d'intentar desgastar Hansi Flick, que té un avantatge respecte a Guardiola, que és que Guardiola és un entrenador que tota la seva vida m'ha matat el Barça, i en canvi Flick té aquell punt de distanciament que jo crec que farà que almenys d'inici no entri en
0: passi,
1: no? Guardiola bastant, no hi entrava fins que el dia del puto amo al Bernabéu va acabar entrant.
0: Sí, va entrant.
1: Però jo crec que Hansi Flick, doncs ho rebrà amb certa fredor, però clar, també és un entrenador que no està acostumat a segons quin tipus de polèmiques i vés a saber com és capaç de suportar-les, però que vaja, que la gent tingui clar que Mourinho vindrà amb aquesta intenció. Sí. Ara, jo sóc optimista i crec que el Barça té en aquests moments té una superioritat tan gran respecte al Madrid que a mi em sembla que a Mourinho li costarà.
0: Doncs estarem atents. Moltes gràcies, David Bernabéu, per les seves explicacions, per estar avui amb nosaltres i ajudar-nos a entendre millor el moment actual del Futbol Club Barcelona i del Futbol Club i del futbol estatal. Gràcies, com sempre, per estar avui amb nosaltres i, escolta'm, endavant amb tot el que feu, perquè aquí a l'esport ho seguim i també esteu al quite de tot. I ara, doncs, teniu feina amb el Mundial, perquè s'acaba la Lliga, però tenim aquí un Mundial que jo crec que donarà molt, molt que parlar.
1: Això és un non-stop, ja ho saps.
0: Ni més ni
1: menys. Gràcies a tu, Joan. Un plaer.
0: Abraçada forta.
1: Que vagi molt bé.

0: El racó de Toni Rovira.
1: I quan sona aquesta música, aquest A qui li importa, ens arriba el nostre estimadíssim Toni Rovira. La gente me señala, me apunta... Sí, sí, la gent el senyala, l'apunta amb el dit, se'l critica, però això li importa un bledo, això, no, Toni. Anem a connectar amb ell, a veure si el tenim per l'estudi, el tenim a la bola, el tenim a maquillant-se. Toni, on t'estàs avui? A veure, Toni. Mare meva, però això què és? Toni Rovira, qui, amb qui estàs?
2: Del Joan Quines, el ballarín.
1: Home, esteu aquí, esteu aquí.
2: Esto es la frase, una de las famosas que lleva el señor Rovira. ¡Arriba!
1: ¡Arriba! ¡Arriba, PM! Que l'altre dia...
2: No, al revés, Joan. APM, arriba!
1: Això, això, això, això. APM, arriba, que la setmana passada t'ho vam fer dir allà a la festa dels 20 anys de la PM, que vau fer allà una festassa. Escolta, Toni, què estàs preparant avui? Què estàs preparant?
2: Què estic preparant?
1: Què estàs
2: doncs
1: preparant?
2: Estic preparant el programa de la Sílvia Pantoja.
1: Ah, què dius ara?
2: Ja han arribat totes les velles aquí a... Que tenen a veure els personatges. Bueno, ja està tot... Cuenxa, tota la olla, ja està cuent tota la carn.
1: No, la carn està en el assador o no, Toni?
2: Home, sí, clar. La Pantoja és molt la Sílvia Pantoja.
1: Perdona, mira, la tinc de fons.
2: No es pot entrar?
1: Escolta'm. Amb el seu últim èxit, Resurgiré,
2: que... Sí, senyor, com ho saps?
1: Has vist, Aquí estem al tanto, Perquè la Sílvia Pantoja, escolta'm, a veure si et donarà una exclusiva o alguna cosa, perquè ella és neboda de la Pantoja, ho saps, no?
2: Home, clar, però no sé quina relació tenen, no sé, ara.
1: Jo crec que es porten bé, L'únic que no sé si tenen tanta...
2: Bueno, ella tia queixata que no l'havia ajudat. Ella va començar amb el Chiquetete.
1: Amb el Chiquetete, exacte. Ella va començar amb el Chiquetete. I tant. Molts anys. Va estar bastant de temps amb el Chiquetete. Sí, sí.
2: Clar, tenia 16 anys i va començar a cantar amb el gran Chiquetete. Perquè... Clar, és família de l'Agustín Pantoja, del Chiquetete i de la Isabel Pantoja.
1: Correcte, Toni. Veig que també estàs molt al dia. Què t'anava a dir?
2: Va fer uns anys de Mèxic, no? Ella va fer uns anys tenia sí. Èxit allà a Mèxic.
1: Sí. Va fer les Amèriques, la Sílvia Pantoja.
2: De fet... Va fer, en aquest país s'ha fet famosa pel realitat, aquests
1: sí.
2: Shows, no? Per anar a la Isla dels Famosos i Supervivientes.
1: Va anar... No? Exacte. Sí. Ha anat a diferents programes també i a diferents realities. La veritat és que és un personatge televisiu també,
2: Vull dir que... Com ha arribat? Em va escriure per Instagram perquè ella havia vingut alguna vegada aquí.
1: Apa, què dius?
2: Por favor, dice que hace dos años que quiero venir a tu programa.
1: Oi, Toni!
2: I ho han tancat de seguida, clar.
1: Home, i tant que sí. Escolta'm, veus? Los famosos vienen a ti, Toni! Per tot arreu. Escolta'm, la gent...
2: Famosos, i uns altres que es faran famosos, com el Joan Quiles, el ballarí. Aquest ballarí tan transgressor que tenim, que es vesteix d'aquesta manera tan especial i particular, que és un provocador.
1: Home,
2: no l'has vist mai?
1: Home, és clar que l'he vist. Escolta, fa patxoca aquest noi,
2: Mira, aquí el tens, el que fa patxoca.
1: Escolta, veure, Joan...
2: Què, nen?
1: Escolta'm, ja estàs... Estàs preparat per avui?
2: El què?
1: Estàs preparat pel show d'avui?
2: Bueno, falta vestir-la, però maquillar ja estic maquilladíssim.
1: Corai, escolta...
2: Com una porca. Home. Com una porca, que li dic jo. Em diu com una porca. No,
1: Toni, home.
2: Una mica més el meu, sí o no?
1: Toni,
2: em diu que em maquilli més el Toni. Jo li he anat portant aquest extrem, em sembla.
1: Una mica de respecte, home. Sisplau, para Joan Quiles, sisplau.
2: Demà, pel programa que farem sobre el Prall, estarà ideal, el Joan, perquè és una ambigüetat total, sí o no?
1: Ah, sí?
2: Prepararé un maquillatge ben xulo demà.
1: Hombre. Escolta'm,
2: i
1: sortiràs amb la Sílvia Pantoja a ballar o què?
2: Pues el Toni em deixa així,
1: jo disposat estic. Home, jo te veo allí, amb la Sílvia Pantoja.
2: Farem un bon show, animarem a la gent i al públic des de casa.
0: Home. Espera un moment, Joan, que
1: què?
0: A veure que et doni temps a... Jo, mentre en Quim és...
1: Què tens per aquí, què tens? A veure, atenció.
0: Va amb el petit ballet de la ciutat de Barcelona, o sigui que és un gran professional.
1: No, que sí, que sí.
0: Em va acompanyant la guitarra...
1: A veure...
0: ...pels passadistes del Hister, la
1: teta. Oi, el Hister, sí.
0: Joan, abans he dit que aquí hi havia un gran productor de música que crec que farà un llançament d'una cançó meva...
1: Què dius?
0: Ho sabies o no?
1: Què dius?
0: No, això dic ara per comprometre'l. Però no, perquè tu has dit, per què no fas una cançó?
1: Clar.
0: I què li pots dir a aquest gran productor que m'acostaré, el Sergi Soler?
3: Home, Sergi Soler, juntament amb el Tiet, han fet moltes cançons conegudíssimes com... com què? Com...
0: Per acudir...
3: Sí, espera, que ho digui. Ja.
0: Hola, Sergi, digue-li a la xarxa...
4: Jo no soc reproductor, soc reproductor, ¿verdad? Jo que sé, el Tecnomat, el Polo de Líder, el Dama, el Sexy Mía, jo que sé, moltes coses, moltes.
1: Poca broma,
0: Jo soc molt humil,
1: Poca broma.
0: Sí, que surti a la tele, no vol sortir?
1: No vol sortir? No, home, has de sortir una estona.
4: Sí, una estoneta sortiré.
0: Però està jove i guapo i amb una pinta de 30 anys. No, perquè ell té cabell, pressió, jo no.
1: Ah, escolta, es conserva, Toni. Escolta...
3: I no... que deia que tenga cabello i dientes, no?
1: sobretot cabello i dientes, sí. Bueno, dientes sobretot. Dientes és vital.
0: En Joan Bosch de la caixa tonta de la xarxa que també per fer Catalunya al programa.
1: Escolta'm, i com, jo, esteu preparant un...
3: Sí, és que... El Toni Rovira fa això perquè
1: clar.
0: Jo venia al lavabo.
1: Toni, deixa'ls anar al lavabo. Home.
0: Vols saber alguna cosa més d'ella o no? Perquè de
1: sí, escolta'm,
0: crònica,
1: escolta'm,
0: que,
1: sí.
0: Aquí és un personatge que és història,
1: no,
0: el
1: ja
0: que
1: us,
0: no tenim temps.
1: Ja ho sé. Escolta'm, aquell disco... Quin disc ha fet ha tingut més ventes? El de cròniques es va vendre molt, també,
4: Bueno, el que més s'ha venut ha sigut el Te Quiero Más, de Fórmula Vieta.
1: Mira. Que aquí, estem al tanto aquí, Estem al tanto, el tècnic, gràcies.
4: Aquests temes no surten en 3 mesos, surten en 5 minuts. Mm. Això són pacilons.
1: Però, escolta'm, això va ser un bombazo. I encara ara es canta, es balla i Fórmula Abierta està en marxa, que està l'Enrique Naut, la Verònica i la Geno. Sí, que els hem portat aquí i ells segueixen aquest estiu tan involus, Vull dir que, escolta'm, i segueixen cantant el Te Quiero Más, vull dir que...
0: Bueno, Joan, que vull anar a treballar aquí. Que,
1: no, ja ho sé.
0: I vull anar un moment...
1: Vale. Doncs, Toni, escolta'm. Toni, ole!
0: Han fet un repàs, no?
1: Déu-n'hi-do, No ens podem queixar, Toni. Has fet aquí un bon repàs, Déu-n'hi-do, els nostres oients. Jo crec...
0: cap als passadissos i entrego persones que ni sabien ni esperava que vinguessin.
1: Has vist? Escolta, aquí ve gent de tot arreu, que si de TV3, de la xarxa...
0: La Cuca, de tot es mou...
1: Sí. Carai, Toni, escolta... Després dius...
0: Un dels col·laboradors del programa del matí de TV3,
1: sí.
0: Que em va conèixer a la festa de la Pema, diu que també ve cap aquí.
1: Que bo.
0: Què hi ha aquí, Joan?
1: Mare meva, està lo bo i millor. Toni Rovira. Està lo bueno y mejor, hombre. Bueno...
0: Que truquen per telèfon, Joan, el cantant.
1: Venga. Cuida, Toni.
0: Coge el teléfono.
1: Apa, adéu-siau. Adéu, Toni Rovira.

0: nova llum.
1: La caixa tonta.
0: Que aspira arribar més amunt quan el sol se'n va.
2: Hola, sóc en Manu Guix. Vull enviar una salutació ben forta a tots els seguidors de La Caixa Tonta. Que vagi molt bé, fins aviat. Quan el sol se'n
3: va. I nosaltres marxem amb el més nou de Manu Guix, un satèl·lit orbitant, i és que molt aviat el tindrem aquí amb nosaltres, presentant el seu darrer disc, Galàxies. Gràcies a David Bernabéu, amb ell hem parlat de l'actualitat esportiva i sobretot de futbol, de Barça, Madrid. Gràcies, David, com sempre, perquè ets un crac. Un crac majúscules. Periodista del diari Esport. També gràcies a l'Assumpta Vitoria. Amb ell hem parlat de la història de la tele. I gràcies, com sempre, al Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Qui va dictar les normes? Qui va imposar? Res més, recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil, eh? No perdeu pistonada del que us expliquem, ni de les entrevistes que anem fent. Exacte, i somiar despert. Apa, us deixem aquí amb un satèl·lit orbitant de Manu Guix. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per ser-hi, si tu vols, la setmana vinent i tornem a reveure. Adéu-siau. Just comença quan sembla que s'està acabant.
1: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.
4: Ràdio Rubí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Adrià Jurado. Des d'avui dissabte, Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. És la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. L'executiu espanyol reclamava ahir al govern italià, reclamant precisament la retirada dels controls als passatgers provenients d'Espanya i que, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetia ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura. Així, les coses des d'avui es controlen mútuament als passatgers provenients d'un i d'altre país. Malgrat la mesura, avui a l'aeroport de Barcelona el Prat domina la tranquil·litat. Soltem una passatgera que vola cap a Itàlia.
2: El control de passaports ho vam escoltar a les notícies i per si de cas hem portat el passaport. Ara, quan hem fet el check-in, simplement hem entregat directament el passaport, però no ens han dit res. Portar DNIs i passaport, si no a Itàlia amb DNI haguéssim anat. I ja està.
1: En paral·lel al mateix aeroport del Prat, la vaga indefinida de la plantilla de Ground Force continua provocant afectacions. Segons el sindicat CGT, en 5 dies s'han hagut de cancel·lar més de mig centenar de vols i entre 1.500 i 2.000 maletes estan paralitzades. I hem de parlar de trànsit, ja que matí de carreteres carregades al Principat. Contactem precisament amb el Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments destaquem que continua en tram de retenció a l'autopista Apeixat en el tram sud, en aquests moments per un altre camió avariat a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant. La incidència talla un carril en sentit sud, en sentit Amposta, i provoca retencions de 7 quilòmetres des de Miami Platja. També destaquem altres trams de l'autopista amb circulació molt intensa entre Martorell i Castellví de Rosanes, en sentit sud també retencions, i en sentit nord també molta intensitat entre Mollet i Montornès del Vallès, en sentit Girona, arran d'un altre vehicle variat que talla un carril. També destaquem en aquests moments circulació molt lenta a la C32 i a la C60 a la zona d'Argentona, en sentit nord, en sentit Girona, i pel que fa a la Costa Brava, circulació amb retencions a la C65 i a la C35 en un tram de Llagostera, en sentit Platges. De moment, això és el més destacat. Molt bon dia.
1: I seguim en afectacions, ja que Protecció Civil manté l'alerta per pluges fortes avui a la tarda a Catalunya, especialment al Pirineu i Prepirineu Occidental. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, per la qual cosa es demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats que es facin a l'exterior. I tanquem amb els esports, i és que Ronald Araujo s'anirà del Barça, que s'anirà cedit al Liverpool. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Tornen els controls fronterers dins l'espai Schengen en un nou capítol de la tensió entre Espanya i Itàlia arran de la crisi migratòria de Ceuta.
2: Itàlia manté suspesa temporalment la lliure circulació amb Espanya. El govern de Pedro Sánchez ha respost amb una mesura similar i des d'avui aplica controls aleatoris als passatgers que arriben des d'Itàlia.
1: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
1: I és que no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat. I és que s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
2: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de mig centenar de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes.
1: I també hem de parlar del temps, i és que Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses per aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental.
2: Repassem, doncs, la previsió per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb la presència de molts més núvols, sobretot a les Terres de l'Ebre, però en general el matí de dissabte ha estat molt assolellat. A aquestes hores de la jornada estem pendents, per una banda, de les temperatures que es tornen a enfilar, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, de la Catalunya central, també del prelitoral i les zones clàssiques del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre, on esperem arribar inclús als 36 a 38 graus. Per tant, torna a ser una jornada càlida i pendents també de l'arribada de les precipitacions a les immediates hores que sobretot afectaran a la franja de Ponent i a tot el Pirineu. Haurem d'estar pendents perquè n'hi han acompanyats de tempesta i puntualment, sobretot a punts del Solsonès, de la Noguera, també de l'Alt Urgell, podran descarregar amb intensitat i també amb calamarsa o pedra. Aquests ruixats acabaran espetegant també, com diem, a la zona del Pirineu central i també oriental. A la resta, la tarda es presenta molt més tranquil·la amb la presència, això sí, de molts núvols alts i prims. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
1: I hem de parlar que avui es compleixen 2 anys de l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost de 2024.
2: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut.
1: I en els esports, mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool.
2: El club anglès es farà càrrec de la fitxa i es guarda una opció de compra a final de temporada.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en xarxa edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Des d'avui dissabte, Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. És la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya, arran de la crisi migratòria de Ceuta.
1: L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers provinents d'Espanya i que, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetria ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura. Així, des d'avui, es controlen mútuament els passatgers provinents d'un i altre país.
0: Malgrat la mesura, avui a l'aeroport de Barcelona-El Prat domina la tranquil·litat.
1: La majoria de viatgers assegura tenir poca informació sobre les mesures que inclouen la comprovació de passaports i nacionalitats, així com de visats i permisos de residència en el cas de ciutadans de tercers països. Alguns han optat per portar el passaport per si de cas.
2: Ninguna informació, no. No ens han informat de l'aerolínia. O sigui que ens esperem que tot operi amb normalitat. No, normalment portem el DNI i el passaport sempre, per si a cas. Que, bueno, encara que volem a Europa, portem tot.
3: No, o sea, es verdad que la policía allí nos ha hecho foto al DNI, pero lo único, ningún tipo de control, o sea que muy bien, solo ha sido allí, un poco para control, a las 4 encima nos lo pidieron, o sea que...
4: El control de passaports ho vam escoltar a les notícies i per si de cas hem portat el passaport. Ara quan hem fet el check-in, simplement hem entregat directament el passaport, però no ens han dit res. Portar DNI i passaport, si no a Itàlia amb DNI haguéssim anat. I ja està.
0: Però aquest no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat. També s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
1: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de mig centenar de vols en 5 dies i manté paral·lel.

0: realitzades entre 1.500 i 2.000 maletes, a més de provocar cues al vestíbul d'accés. Escoltem a Esther García, portaveu de CGT a Graunfors.
1: Fa dos anys o més o menys que és que estem veient com estem perdent els drets. O sigui, gent que no concilia, gent que és el que dir. Nosaltres també volem fer de turisme, volem tindre més o menys una planificació de dir, pues mira, me puedo ir tal dia.
0: Graunfors presta serveis de handling a diverses aerolínies que operen al Prat, entre les quals hi ha Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways i United Airlines.
2: I tot plegat, la situació entre Espanya i Itàlia ho va desencadenar la crisi migratòria de Ceuta. Precisament a l'enclavament espanyol, els esforços se centren ara en buscar sortida pels 1.342 menors no acompanyats que romanen.
0: Avui la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, es reuneix amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, qui reclama una solució urgent. Diverses comunitats autònomes s'han negat a acollir menors, entre les quals Extremadura, Castella i Lleó i Aragó, les tres governades per PP i Vox. La Fiscalia General de l'Estat ha avisat que actuarà si alguna comunitat rebutja o mostra reticències per assumir de forma immediata l'arribada de menors no acompanyats.
2: I hem de seguir parlant d'afectacions en infraestructures, perquè avui hi ha novetats, sobretot en el transport ferroviari.
0: I és que s'ha recuperat la circulació de l'R3 de Rodalies entre Ribes de Freser i Planoles. Al Ripollès, el servei havia quedat interromput ahir a la tarda per la caiguda d'un arbre a la via a causa de les pluges. Pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, la línia Llobregat-Anoia recupera el servei habitual després de les obres que s'hi han fet per apuntalar i millorar diversos talussos.
2: I paral·lelament en el transport per carretera, continua activa la campanya del Servei Català de Trànsit contra l'excés de velocitat, que s'allargarà fins demà diumenge 9 d'agost.
0: Els controls es fan arreu del territori amb l'objectiu de reduir una de les principals causes dels accidents de trànsit.
2: I hem de repassar les carreteres catalanes, i és que sobretot ara mateix a l'AP7, entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i Mont-roig del Camp, en direcció a Amposta, hi ha un carril tallat que provoca 7 quilòmetres de circulació amb congestió. Aquestes són les principals afectacions, però també podríem destacar la Nacional 2, entre Maçanet de la Selva i Tordera, en direcció Vidreres, on també hi ha vehicles al voral. I doncs, tanquem aquest bloc de trànsit, hem d'acabar parlant del temps, ja que Protecció Civil manté activat en alerta el Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental. Els xàfecs poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent.
0: És per això que es demana extremar la prudència, especialment en la mobilitat i les activitats a l'aire lliure. I també es recomana evitar zones inundables, no travessar rius ni rieres i allunyar-se de lleres i barrancs davant possibles crescudes sobtades.
2: I avui, com us dèiem en els titulars, es compleixen 2 anys a l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost de 2024.
0: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut, que va deixar fora de joc els Mossos d'Esquadra. Ens repassa aquesta fita a la Norma Lebrero.
3: El protagonista d'aquell dia no va ser el president entrant, sinó el sortint.
4: Avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí! Encara som aquí!
3: Mentre això passava, dins el Parlament, els diputats escollien Salvador Illa, 133è president de la Generalitat.
5: Que governaré per tothom, tenint en compte la pluralitat i la diversitat de Catalunya.
3: El primer any de legislatura va ser prou plàcid, però aquest segon va començar amb una crisi per la seguretat dels trens de Rodalies que el va enganxar de baixa mèdica. Aquest i el de la guerra amb la comunitat educativa han estat els seus dos grans maldecaps. Vagues i protestes de mestres que han acabat amb un desacord que amenaça el proper inici de curs. El que sí que s'ha aconseguit desencallar és l'acord de pressupostos. Després de gairebé 3 anys amb els comptes congelats, el Parlament va aprovar el juliol els primers comptes del govern Illa amb una despesa de prop de 49.000 milions d'euros. Però queda pendent l'acord de finançament, un acord que li va donar els vots d'Esquerra per ser president. Ha estat un any en què el govern català també ha hagut de gestionar la pesta porcina africana, que encara el porta de corcoll, i els recents esvorancs al Putxet i Montcada per les obres del metro i Rodalies.
2: I obrim plana de successos, i és que una dona de 97 anys va morir ofegada ahir divendres al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió, a la Segarra.
0: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. A més, una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants.
2: I seguim repassant, i és que dos homes catalans han estat detinguts al Paraguai acusats de l'assassinat de dues persones i de l'intent d'homicidi d'un tercer en el marc d'una trobada per vendre or que hauria resultat falsa, segons ha informat la Policia Nacional d'aquest país als mitjans locals.
0: El comissari Javier Flores, director del Departament de Fets Punibles, ha explicat a la premsa del Paraguai que un grup de tres persones va viatjar fins a la ciutat d'Encarnación per participar en l'intercanvi amb 370 milions de guaranís a sobre, l'equivalent a uns 54.000 euros. Allà, dos van ser assassinats i el tercer va ser ferit greument i es va fer passar per mort.
2: I a casa nostra també en successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el 3 d'agost quatre homes d'entre 26 i 43 anys per robar cablejat de coure a la via pública a Barcelona, fent-se passar per operaris.
0: Els fets es van produir al barri del Poble Nou, al districte de Sant Martí, quan els quatre individus van obrir dues arquetes a banda i banda d'un carrer per accedir a la xarxa subterrània de telecomunicacions. Segons les observacions policials, dos dels homes es trobaven a l'interior de les arquetes manipulant el cablejat, mentre els altres dos actuaven des de l'exterior. Els agents van comprovar que mentre uns estiraven el cable, els altres el tallaven en parts i el carregaven en una furgoneta estacionada a prop.
2: I hem de parlar de dades, és que els serveis públics especialitzats d'atenció a les violències masclistes, el conegut CIE, ha atès 11.426 persones durant la primera meitat de l'any, segons dades publicades avui mateix per la Conselleria d'Igualtat i Feminisme.
0: Els serveis han ofert suport psicològic, jurídic, social i residencial davant qualsevol situació de violència masclista, tenent 9.996 dones, 1.113 fills i 317 adolescents. En tot l'any passat, aquests serveis van atendre 14.550 persones, cosa que implica que en només 6 mesos ja s'han atès el 80% del total de persones ateses l'any passat.
2: I obrim bloc local i anem a Sant Cugat del Vallès, on una investigació amb participació d'una del mateix poble, una Sant Cugatenca, estudia com incorporar les cures pal·liatives als pacients amb insuficiència cardíaca avançada.
0: Ens ho explica des de Cugat Mèdia Pau Vázquez.
6: Un projecte europeu amb participació de 9 països vol transformar l'atenció als pacients amb insuficiència cardíaca avançada. La UIC Barcelona participa en la iniciativa que aposta per introduir les cures pal·liatives abans de les últimes etapes de la malaltia. La investigadora Cristina Monforte explica que, quan s'esgoten les opcions dels cardiòlegs, molts pacients queden en terra de ningú. Per això, defensa integrar la mirada pal·liativa dins de l'atenció cardiològica.
7: Hem vist que si integrem en aquesta atenció una mirada pal·liativa on el propi cardiòleg li donem una formació o directament es pugui derivar a l'especialista de cures pal·liatives, la qualitat d'aquests malalts, la qualitat de vida d'aquests pacients millorarà.
6: El projecte aprova ara una aplicació perquè els pacients comuniquin des de casa els símptomes i les necessitats físiques, emocionals i socials. Els primers resultats s'analitzaran a la tardor i podrien donar pas a un assaig clínic a principis de l'any vinent.
2: I ens anem a Girona, on a un mes de l'inici de curs, l'escola Montessori Palau de la ciutat de la capital gironina ha graduat a una vintena de professors de secundària com a guies Montessori d'adolescents.
0: Aquest model aposta perquè els alumnes tinguin més autonomia i siguin protagonistes del seu propi aprenentatge dins d'un entorn preparat i adaptat a les seves necessitats. Ens donen més detalls des de Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
8: El Montessori Palau Girona compta des d'aquest mes de juliol amb els primers guies Montessori d'adolescents. Una etapa, la de secundària, que la directora del Montessori Palau, Montse Julià, apunta que cal revisar.
9: A l'adolescent li hem volgut fer com una prolongació de lo que és una primària i aleshores l'adolescent té un interès molt i molt gran en saber com funciona la societat i aleshores el que li fem és dir no, a partir dels 12 anys no pots treballar. L'adolescent ha de començar a fer incursions en el món laboral d'una manera realista.
8: Des del centre, la directora també considera essencials oportunitats perquè els joves descobreixin les seves capacitats i desenvolupin una identitat pròpia. Amb la graduació d'aquests primers guies Montessori d'adolescents, l'escola pretén connectar l'educació amb la vida real, combinant l'activitat intel·lectual amb experiències productives, socials i econòmiques que siguin reals.
2: I obrim bloc cultural i parlem de música, i és que Joan Dausà exaureix les entrades del Festival Internacional de Música de Cambrils al Baix Camp.
0: Avui i demà el Parc del Pinaret acollirà a partir de les 10 de la nit dos concerts del màxim nivell, Coldplay i Joan Dausà, que presentarà el seu nou treball discogràfic. Des de Ràdio Cambrils us explica Adrià Muñoz.
10: Arriba el cap de setmana gran del Festival Internacional de Música de Cambrils. Avui i demà, el Parc del Pinaret acollirà, a les 10 de la nit, dos concerts del màxim nivell. Avui el concert estrella serà el de Coldplay, que està considerat com un dels millors tributs a Coldplay del món. Amb una posada en escena espectacular, un so fidel i una energia desbordant, la banda converteix cada concert en una experiència màgica i immersiva. Adrià Ferrer, líder de Coldplay, afirma que la clau del seu èxit és que són molt fidels a la banda original.
11: Bé, nosaltres, d'entrada, procurem ser molt, molt escrupulosos i molt, molt fidels a la banda original i amb tot el respecte. Per tant, no es pretén ni caure en paròdies ni sobreactuar, no?
10: I demà arribarà el torn d'un dels caps de cartell del festival, Joan Dausà, que ja fa setmanes que va exaurir totes les entrades. Dausà presentarà el seu nou treball discogràfic titulat Immortals.
2: I seguim parlant de música i anem a Palamós, al Baix Empordà, que tanca avui la desena edició del Amb So de Cobla.
0: El festival ha programat un total de 7 concerts amb espectacles que fusionen la sonoritat de la cobla amb altres estils musicals. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
12: El Festival Amb So de Cobla clou avui amb l'actuació de la Transmediterrània Orquestra a l'Àgora del Passeig a les 8 del vespre, un projecte format per músics de formacions com Biflats, Barcelona Gypsy Balkan Orquestra, Girona Jazz Project, Los Manolos o Gertrudis, entre d'altres, i que reivindica la música mediterrània com un espai compartit i interconnectat culturalment. La proposta combinarà ritmes balcànics, jazz, música popular i sonoritats de cobla en un gran espectacle col·lectiu. Adrià Bausó, codirector del festival.
13: Ha de gaudir d'aquest fantàstic so tan nostre, el so de la cobla, no? I per això creiem molt, molt necessari també dins la programació tenir un espai per al públic més jove.
12: Aquesta cita anual a Palamós, que explora sonoritats i formats nous a partir de la música tradicional de cobla, programat en aquesta desena edició un total de 7 concerts.
2: I ens endinsem molt més en la cultura popular i anem fins a Tarragona, on un any més, com a acte destacat previ a les festes de Sant Magí, arriba la Imaginada.
0: Durant tot el cap de setmana, el Camp de Mart és l'escenari d'una programació diversa que combina festa i lleure, però també esperit crític. Des de Tarragona Ràdio, Xiaugi Botella.
14: Amb un cap de setmana molt complet que inclourà activitats familiars, tallers, espectacles, jocs, espai per a joves i molt més, la Imaginada ja és una de les cites més consolidades de l'estiu tarragoní. Es podrà gaudir del taller de dansa per a joves a càrrec de la Imperfecta, del Mercadet d'Artesania i Art o de les Furgoteques. Els sopars del món seran una oportunitat per reunir diferents cultures i generacions. Torna també l'Espai Nadó i la Petita Imaginada per a la canalla. Amb tot, Cristina Millán, membre de la Imaginada, destaca l'esdeveniment com quelcom més que un festival i convida tot el teixit artístic de Tarragona a participar-hi.
15: Tenim la confiança de l'Ajuntament, que tenim convenis estables, que tenim una solidesa en l'estructura i unes possibilitats que potser algú que està arrencant o que té ganes de mostrar el seu art, doncs això a vegades costa, no?, de cuinar-t'ho. Mm-hmm. Llavors, obertes les portes a tothom que estigui creant.
14: Tampoc hi podia faltar un taller per donar la benvinguda a l'eclipsi.
2: I no podem deixar la cultura popular, i és que hem de parlar de castells, ja que la colla Jove Xiquets de Valls visita avui Llorenç del Penedès per seguir evolucionant en un mes d'agost apassionant. Ens informen des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
16: Després de l'exigent diada de la Fira Agost, el del carrer d'en Gasó afronten una actuació sense posar-se una pressió extra, portant els bàsics de nou i la gamma alta de 8 sense descartar el Pilar de Mèrit, que no es va veure durant la Fira Agost. Una actuació on compartiran plaça amb la colla jove Xiquets de Tarragona, que encara en el seu objectiu, pensant en Sant Magí, amb la mirada posada amb el 5 de 8 i el 4 de 8 amb el Pilar, per pujar el nivell abans de Sant Magí. Finalment, els nens del Vendrell arriben a la cita amb la incògnita d'estrenar el 7 de 8 o repetir la clàssica de 8 que es va contemplar a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. La Diada de Llorenç del Penedès es celebrarà a la plaça Immaculada aquest dissabte 8 d'agost a les 6 de la tarda.
2: Les 2 i 20 minuts, moment de parlar d'esports.
17: Notícies en xarxa. Esports.
2: Mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool. El club anglès es farà càrrec de la fitxa i es guarda una opció de compra a final de temporada.
0: I a tot això, el Barça viatja avui cap a Udine, Itàlia, per disputar a les 9 del vespre un triangular de pretemporada a la primera edició del torneig internacional Friuli-Venezia-Julia Cup, que l'enfrontarà a l'Udinese i al Nottingham Forest anglès. El club baugrana, per cert, també ha confirmat una amistosa a Basilea per la setmana vinent, en aquest cas pel diumenge, en el lloc del que s'ha hagut de suspendre a Tànger del dia anterior.
2: I també l'Espanyol juga avui un amistós, l'últim de la pretemporada. Serà a Coventry, a Anglaterra, a partir de 6:45.
0: Ahir, abans de marxar, la plantilla va fer una ofrena floral en memòria de Danny Hart, que avui es compleixen 17 anys de la seva mort, i l'afició li ha fet el tradicional homenatge a la porta 21 de l'estadi Cornellà al Prat durant el matí.
2: I hem de parlar del Badalona Women, que torna a guanyar per 4-2 un altre amistós de pretemporada a Salou.
0: Va ser davant el Villarreal amb gols de Mirari, Lorena, Berta Pujadas i Julve. Marc Ballester, tècnic del Badalona Women, l'escoltem.
18: Seguim amb la mateixa intenció, amb pilota, trobar-nos. Sí que és cert que encara ens falta treballar moltes coses, ens falta acabar de polir certs detalls, també jugadores noves que s'estan cada cop més fent amb tota la idea, però tot i així necessitem més partits, necessitem més rodatge, més sessions d'entrenament i hem d'arribar el millor possible el dia 30.
2: I també escoltem a Berta Pujadas, jugadora precisament del Badalona Women.
19: Crec que ha sigut molt de temps de treball per intentar tornar a sentir-me futbolista, tornar a disfrutar. I al final, crec que el gol és el de menys, sinó és poder estar jugant dins del camp, tornant a ajudar a l'equip i, sobretot, gaudint.
2: I hem de parlar que estem a una setmana perquè comenci la Lliga de Segona Divisió. Els dos equips catalans que la disputaran, Sabadell i Girona, van empatar a 2 en un amistós de pretemporada. Ens n'informa des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
20: Empat a 2 entre el Girona i el Sabadell, dos equips catalans que es trobaran a la Segona Divisió aquesta temporada. El Sabadell va reaccionar al mal inici de partit, ja que va ser el Girona el que va sortir dominador, i va trobar el camí del gol amb la diana de Justin, aprofitant una pilota rebotada. El conjunt arrequinat va marcar-ne 2 abans del descans, però li van anul·lar, i no va ser fins després del descans, amb una rematada en dos temps de Gennar Fornés, que va trobar el camí de la Igualada. Poc després, Minsu va provocar un penal transformat per Bannat, David López en els gironins va ser expulsat, i una assistència de Xavi Moreno ja en el descompte va fer que Rodrigo Escudero marqués el seu tercer gol en aquesta pretemporada amb el Centre d'Esports i signés el 2-2 definitiu. Ferran Costa parla del progrés que està fent el seu equip durant la pretemporada i també de l'evolució que va fer en el mateix partit.
21: L'equip ha millorat. A nivell competitiu sempre li donem importància perquè és el principi bàsic de la nostra mentalitat, però el resultat com a tal no és el més important per mi ara mateix. I l'equip, des del nostre estil, des de la nostra identitat com a projecte, estem sent competitius i trobant les vies de creixement.
20: Demà a les 9 de la nit, últim compromís amistós de la pretemporada del Sabadell al camp de l'Olot.
2: I hem de parlar del torneig històrics del futbol català, que avui es disputen les semifinals. A les 6, l'Hospitalet Badalona, i a les 8, Europa Sant Andreu.
0: Comencem escoltant precisament el davanter de l'Europa, Flavio Ribeiro.
22: Molt content perquè serà el meu primer derbi. És increïble poder jugar un partit així, i amb moltes ganes i amb molta il·lusió. La veritat és que quan l'Europa em va trucar no m'ho vaig pensar ni una sola vegada. És un plaer i una experiència única poder jugar a Primera Federació, i vinga a aprofitar l'oportunitat.
0: Davant tindran l'altre equip de la ciutat del Sant Andreu, entre els quals escoltem ara el davanter Jaume Tobar.
1: Molt content de poder participar en aquest torneig tan, tan maco i, bueno, a preparar la temporada el millor possible. Sí, però, bueno, ara lo important de la pretemporada pues, també és anar sumant minuts, anar coneixent els companys i, bueno, segur que sigui qui sigui l'equip contrincant, pues, serà difícil.
0: La primera semifinal, com diem, la disputaran dos dels principals candidats a l'ascens de la tercera ref a la segona federació, Badalona i l'Hospitalet. Escoltem primer Eric Iglesias, davanter del Badalona.
4: Venimos entrando una semana, aún nos estamos conociendo todos, pero bueno, poco a poco estamos cogiendo el ritmo y bueno, tácticamente a lo que queremos jugar y aún queda mucho, pero de momento vamos en buen camino. Sobre todo con ganas de seguir cogiendo ritmo, de aprender, de llegar a conocernos todos bien y sobre todo ganar, que es lo importante.
0: I per últim, escoltem un dels reforços de l'Hospitalet. Parlem de Boris Garros.
5: Crec que aquest xulo al final serveix pels equips per posar-se a punt i la veritat que és un torneig que tot el futbol català segueix a pretemporada. Tenim molt, molt bon equip, un cos tècnic que treballa molt bé i sobretot gent al club amb ganes de creure en aquest projecte, de fer-lo créixer. I crec que si tot remem cap a la mateixa direcció, els resultats tard o d'hora arribaran.
0: En matèria de fitxatges, per cert, el Sant Andreu ha anunciat aquest matí la incorporació del migcampista terrassenc Òscar Carrasco, provinent de l'Eibar.
2: I a banda de l'Històrics, avui també juguen molts amistosos de pretemporada. A les 6, Peralada Terrassa i Girona B, Barça Atlètic. A les 7, Fundació Grama Manresa i Tona Espanyol B. A 7:45, Cornellà Cerdanyola. I a les 8, Fraga Mollerussa i Sant Cristòbal Muntanyesa. I a 9:45, Nàstic Girona. I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Eduard París, i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos. Passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Us imagineu que un violí parlés? I us imagineu que digués coses tan divertides com que vol esquiar? Doncs escolteu el proper poema i segur que us divertirà saber el que un violí pot desitjar. Estem a la biblioteca de l'Escola Tabor de Barcelona, on l'Héctor Juárez ens ha convidat a sentir una de les poesies més divertides de tot el món dels poemes. Violí, escrit pel gran poeta i amic Miquel Desclot. Hola, Héctor.
4: Hola.
3: Quin poema més divertit, et felicitem.
4: Gràcies.
3: Una cosa, saps tu que el violí?
4: No.
3: Una altra cosa, saps esquiar?
4: Sí.
3: I una cosa més, t'agrada la poesia?
4: Sí.
3: Ens pots dir com es diu aquest poema que has escollit?
4: Violí.
3: I ens pots dir qui l'ha escrit?
4: Miquel Desclot.
3: Doncs, què et sembla si comencem?
4: Vale.
3: Avui llegim un poema ple de música i de gunyi, gunyi, gunyi. Violí, del poeta Miquel Desclot. A mi no em ve d'aquí tocar demà o ahir. Jo sóc un violí que sona per que sí en sí.
4: Guanyi, guanyi, guanyi.
3: Aquest que em grata així es creu un serafí, però és un assassí que em fa per treure un mi sofrir.
4: Guanyi, guanyi, guanyi. Deixeu-me anar a dormir o beure un got de vi. Tinc mandra i tot de dir que això no fa per mi ni un bri. Guanyi, guanyi, guanyi. De vespre o de matí. El que m'agrada a mi, en lloc de tangonyí, és practicar l'esquí marí. Gonyí, gonyí, gonyí.
3: Moltíssimes gràcies, Héctor. Ens hem divertit molt amb aquest poema tan musical. Nosaltres ens tornem a trobar aquí, amics, al proper Embaladits. Adeu!
4: Adeu!
2: Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45. Us parla Adrià Jurado.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Tornen els controls fronterers dins l'espai Schengen en un nou capítol de la tensió entre Espanya i Itàlia arran de la crisi migratòria de Ceuta.
7: Itàlia manté suspesa temporalment la lliure circulació amb Espanya. El govern de Pedro Sánchez ha respost amb una mesura similar i des d'avui aplica controls aleatoris als passatgers que arriben des d'Itàlia.
5: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
7: Bon dia, Adrià.
5: I és que no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat, ja que també s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
7: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de mig centenar de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes.
5: Hem de parlar també del temps, perquè Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental.
7: Moment, doncs, per repassar la previsió meteorològica per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
8: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb la presència de molts més núvols, sobretot a les Terres de l'Ebre, però en general el matí de dissabte ha estat molt assolellat. Aquestes hores de la jornada estem pendents, per una banda, de les temperatures que es tornen a enfilar, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, de la Catalunya central, també del prelitoral i les zones clàssiques del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre, on esperem arribar inclús als 36 a 38 graus. Per tant, torna a ser una jornada càlida i pendents també de l'arribada de les precipitacions a les immediates hores que sobretot afectaran a la franja de Ponent i a tot el Pirineu. Haurem d'estar pendents perquè n'hi han acompanyats de tempesta i puntualment, sobretot a punts del Solsonès, de la Noguera, també de l'Alt Urgell, podran descarregar amb intensitat i també amb calamarsa o pedra. Aquests ruixats acabaran espetegant també, com diem, a la zona del Pirineu central i també oriental. A la resta, la tarda es presenta molt més tranquil·la amb la presència, això sí, de molts núvols alts i prims. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
5: I hem de parlar que avui es compleixen 2 anys de l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost del 2024.
7: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut.
5: I en successos, una dona de 97 anys va morir ofegada ahir divendres al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió a la Segarra.
7: Es tracta de la 10a víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny.
5: I en els esports, mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Des d'avui dissabte, Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. És la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya, arran de la crisi migratòria de Ceuta.
7: L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers provinents d'Espanya i que, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetria ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura. Així, des d'avui, es controlen mútuament els passatgers provinents d'un i altre país.
5: Malgrat la mesura, avui a l'aeroport de Barcelona, el Prat domina la tranquil·litat.
7: La majoria de viatgers assegura tenir poca informació sobre les mesures que s'inclouen, que inclouen, com diem, la comprovació de passaports i nacionalitats, així com de visats i permisos de residència en el cas de ciutadans de tercers països. Alguns han optat per portar el passaport per si de cas.
9: Ninguna informació, no. No ens han informat de l'aerolínia. O sigui que ens esperem que tot operi amb normalitat. No, normalment portem el DNI i el passaport sempre, per si a cas, que, bueno, encara que volem a Europa... Portem tot.
10: No, o sea, es verdad que la policía allí nos ha hecho foto al DNI, pero lo único, ningún tipo de control, o sea, que muy bien. Solo ha sido allí, un poco para control. A las 4 encima nos lo pidieron, o sea, que...
11: El control de passaports ho vam escoltar a les notícies i per si de cas hem portat el passaport. Ara quan hem fet el check-in, simplement hem entregat directament el passaport, però no ens han dit res. Portar DNIs i passaport, si no a Itàlia amb DNI haguéssim anat, i ja està.
5: Però aquest no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat. També s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
7: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de 500 de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes, a més de provocar cues al vestíbul d'accés. Escoltem Esther García, portaveu de CGT a Ground Force.
12: Fa 2 anys o més o menys que és que estem veient com estem perdent els drets. O sigui, gent que no concilia, gent que és el que dir. Nosaltres també volem de turisme, volem tindre més o menys una planificació de dir, pues mira, me puedo ir tal dia.
7: Ground Force presta serveis de handling a diverses aerolínies que operen al Prat, entre les quals hi ha Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways i United Airlines.
5: I tot plegat, aquesta situació entre Espanya i Itàlia la va desencadenar la crisi migratòria de Ceuta. Precisament, a l'enclavament espanyol, els esforços se centren ara en buscar sortida pels 1.342 menors no acompanyats que romanen.
7: Avui la ministra de Joventut i Infància, Cira Regó, es reuneix amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, qui reclama una solució urgent. Diverses comunitats autònomes s'han negat a acollir menors, entre les quals Extremadura, Castella i Lleó i Aragó, les tres governades per PP i Vox. La Fiscalia General de l'Estat ha avisat que actuarà si alguna comunitat rebutja o mostra reticències per assumir de forma immediata l'arribada de menors no acompanyats.
5: I tornem a parlar d'afectacions en infraestructures, perquè avui hi ha novetats, sobretot en el transport ferroviari.
7: I és que s'ha recuperat la circulació de l'R3 de Rodalies entre Ribes de Freser i Planoles, al Ripollès. El servei havia quedat interromput ahir a la tarda per la caiguda d'un arbre a la via per les pluges. Pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, la línia Llobregat-Anoia recupera el servei habitual després de les obres que s'hi han fet per apuntalar i millorar diversos talussos.
5: I paral·lelament, en el transport per carretera continua activa la campanya del Servei Català de Trànsit contra l'excés de velocitat, que s'allargarà fins demà diumenge 9 d'agost.
7: Els controls es fan arreu del territori amb l'objectiu de reduir una de les principals causes dels accidents de trànsit.
5: Precisament moment també de revisar les carreteres catalanes, on destacar aquest carril tallat a l'AP7 que provoca 7 quilòmetres de congestió en direcció a Amposta entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i Mont-roig del Camp. Aquesta és la principal afectació ara mateix a les carreteres catalanes. I doncs hem de tancar aquest bloc parlant del temps, i és que Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental. Els xàfecs poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent.
7: Per això es demana extremar la prudència, especialment en la mobilitat i les activitats a l'aire lliure. També es recomana evitar zones inundables, no travessar rius ni rieres i allunyar-se de les lleres i barrancs davant possibles crescudes sobtades.
5: I avui es compleixen 2 anys de l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost del 2024.
7: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut, que va deixar fora de joc els Mossos d'Esquadra. Ens repassa aquesta fita Norma Lebrero.
13: El protagonista d'aquell dia no va ser el president entrant, sinó el sortint.
14: Avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí! Encara som aquí!
13: Mentre això passava, dins el Parlament, els diputats escollien Salvador Illa, 133è president de la Generalitat.
15: Que governaré per tothom, tenint en compte la pluralitat i la diversitat de Catalunya.
13: El primer any de legislatura va ser prou plàcid, però aquest segon va començar amb una crisi per la seguretat dels trens de Rodalies que el va enganxar de baixa mèdica. Aquest i el de la guerra amb la comunitat educativa han estat els seus 2 grans maldecaps. Vagues i protestes de mestres que han acabat amb un desacord que amenaça el proper inici de curs. El que sí que s'ha aconseguit desencallar és l'acord de pressupostos. Després de gairebé 3 anys amb els comptes congelats, el Parlament va aprovar el juliol els primers comptes del govern Illa amb una despesa de prop de 49.000 milions d'euros. Però queda pendent l'acord de finançament, un acord que li va donar els vots d'Esquerra per ser president. Ha estat un any en què el govern català també ha hagut de gestionar la pesta porcina africana, que encara el porta de corcoll, i els recents esvorancs al Putxet i Montcada per les obres del metro i Rodalies.
5: I hem de parlar de successos, i és que una dona de 97 anys va morir ofegada ahir divendres al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió, a la Segarra.
7: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. A més, una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines, la majoria infants.
5: I també hem de parlar de que 2 homes catalans han estat detinguts al Paraguai acusats de l'assassinat de 2 persones i de l'intent d'homicidi d'un tercer en el marc d'una trobada per vendre or que hauria resultat falsa, segons ha informat la Policia Nacional d'aquest país als mitjans locals.
7: El comissari Javier Flores, director del Departament de Fets Punibles, ha explicat a la premsa del Paraguai que un grup de 3 persones va viatjar fins a la ciutat d'Encarnación per participar en l'intercanvi amb 370 milions de guaranís a sobre, l'equivalent a uns 54.000 euros. Allà, 2 van ser assassinats i el tercer va ser ferit greument i es va fer passar per mort.
5: I a casa nostra, els Mossos d'Esquadra van detenir el 3 d'agost 4 homes d'entre 26 i 43 anys per robar cablejat de coure de la via pública a Barcelona, fent-se passar per operaris.
7: Els fets es van produir al barri del Poblenou, al districte de Sant Martí, quan els 4 individus van obrir 2 arquetes a banda i banda d'un carrer per accedir a la xarxa subterrània de telecomunicacions. Segons les observacions policials, 2 dels homes es trobaven a l'interior de les arquetes manipulant el cablejat, mentre els altres 2 actuaven a l'exterior. Els agents van comprovar que mentre uns estiraven el cable, els altres el tallaven en parts i el carregaven en una furgoneta estacionada molt a prop.
5: Hem de parlar de dades, i és que els serveis públics especialitzats d'atenció a les violències masclistes han atès 11.426 persones durant la primera meitat de l'any, segons aquestes dades publicades avui per la Conselleria d'Igualtat i Feminisme.
7: Els serveis han ofert suport psicològic, jurídic, social i residencial davant qualsevol situació de violència masclista, atenent gairebé 10.000 dones, 1.113 fills i 317 adolescents. En tot l'any passat, aquests serveis van atendre 14.550 persones, cosa que implica que en només 6 mesos ja s'han atès el 80% del total d'atesos l'any 2025.
5: I obrim plana local i anem a Sant Cugat, on una investigació amb participació d'una nativa del mateix municipi estudia com incorporar les cures pal·liatives als pacients amb insuficiència cardíaca avançada.
7: Des de Cugat Media ens ho explica Pau Vázquez.
16: Un projecte europeu amb participació de 9 països vol transformar l'atenció als pacients amb insuficiència cardíaca avançada. La UIC Barcelona participa en la iniciativa que aposta per introduir les cures pal·liatives abans de les últimes etapes de la malaltia. La investigadora Cristina Monforte explica que, quan s'esgoten les opcions dels cardiòlegs, molts pacients queden en terra de ningú. Per això, defensa integrar la mirada pal·liativa dins de l'atenció cardiològica.
17: Hem vist que si integrem en aquesta atenció una mirada pal·liativa on el propi cardiòleg li donem una formació o directament es pugui derivar a l'especialista de cures pal·liatives, la qualitat d'aquests malalts, la qualitat de vida d'aquests pacients millorarà.
16: El projecte prova ara una aplicació perquè els pacients comuniquin des de casa els símptomes i les necessitats físiques, emocionals i socials. Els primers resultats s'analitzaran a la tardor i podrien donar pas a un assaig clínic a principis de l'any vinent.
5: I avui, dia 8 d'agost, estem a un mes de l'inici de curs. I a Girona, l'escola Montessori Palau ha graduat a una vintena de professors de secundària com a guies Montessori d'adolescents.
7: Aquest model aposta perquè els alumnes tinguin més autonomia i siguin protagonistes del seu propi aprenentatge des d'un entorn preparat i adaptat a les seves necessitats. Ens donen més detalls des de Televisió de Girona. Natàlia Bonjoc.
18: El Montessori Palau Girona compta des d'aquest mes de juliol amb els primers guies Montessori d'adolescents. Una etapa, la de secundària, que la directora del Montessori Palau, Montse Julià, apunta que cal revisar.
19: A l'adolescent li hem volgut fer com una prolongació de lo que és una primària i aleshores l'adolescent té un interès molt i molt gran en saber com funciona la societat i aleshores el que li fem és dir no, a partir dels 12 anys no pots treballar. L'adolescent ha de començar a fer incursions en el món laboral d'una manera realista.
18: Des del centre, la directora també considera essencials oportunitats perquè els joves descobreixin les seves capacitats i desenvolupin una identitat pròpia. Amb la graduació d'aquests primers guies Montessori d'adolescents, l'escola pretén connectar l'educació amb la vida real, combinant l'activitat intel·lectual amb experiències productives, socials i econòmiques que siguin reals.
5: I obrim plana cultural parlant de música, en concret de Joan Dausà, que ha exhaurit les entrades del Festival Internacional de Música de Cambrils, al Baix Camp.

0: Avui i demà el Parc del Pinaret acollirà a partir de les 10 de la nit dos concerts del màxim nivell, Coldplay i Joan Dausà, que presentarà el seu nou treball discogràfic des de Ràdio Cambrils. Més detalls, Adrià Muñoz.
1: Arriba el cap de setmana gran del Festival Internacional de Música de Cambrils. Avui i demà, el Parc del Pinaret acollirà, a les 10 de la nit, dos concerts del màxim nivell. Avui, el concert estrella serà el de Coldplay, que està considerat com un dels millors tributs a Coldplay del món. Amb una posada en escena espectacular, un so fidel i una energia desbordant, la banda converteix cada concert en una experiència màgica i immersiva. Adrià Ferrer, líder de Coldplay, afirma que la clau del seu èxit és que són molt fidels a la banda original.
2: Nosaltres, d'entrada, procurem ser molt escrupulosos i molt fidels a la banda original i amb tot el respecte. Per tant, no es pretén ni caure en paròdies ni sobreactuar, no?
1: I demà arribarà el torn d'un dels caps de cartell del festival, Joan Dausà, que ja fa setmanes que va exhaurir totes les entrades. Dausà presentarà el seu nou treball discogràfic titulat Immortals.
3: I seguim parlant de música i anem a Palamós, al Baix Empordà, que tanca avui la desena edició del Amb So de Cobla.
0: El festival ha programat un total de 7 concerts amb espectacles que fusionen la sonoritat de la cobla amb altres estils musicals. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
4: El Festival Amb So de Cobla clou avui amb l'actuació de la Transmediterrània Orquestra a l'Àgora del Passeig a les 8 del vespre, un projecte format per músics de formacions com Biflats, Barcelona Gypsy Balkan Orquestra, Girona Jazz Project, Los Manolos o Gertrudis, entre d'altres, i que reivindica la música mediterrània com un espai compartit i interconnectat culturalment. La proposta combinarà ritmes balcànics, jazz, música popular i sonoritats de cobla en un gran espectacle col·lectiu. Adrià Bausó, codirector del festival.
5: Ha de gaudir d'aquest fantàstic so tan nostre, el so de la cobla, no? I per això creiem molt, molt necessari també dins la programació tenir un espai per al públic més jove.
4: Aquesta cita anual a Palamós, que explora sonoritats i formats nous a partir de la música tradicional de cobla, programat en aquesta desena edició un total de 7 concerts.
3: I ens anem a Tarragona, on ja estan els actes previs de les festes de Sant Magí. Un d'ells, i és un dels actes destacats, és la Imaginada.
0: Durant tot el cap de setmana, el Camp de Mar és l'escenari d'una programació diversa que combina festa i lleure, però també esperit crític. Des de Tarragona Ràdio, Xiau Gibotella.
6: Amb un cap de setmana molt complet que inclourà activitats familiars, tallers, espectacles, jocs, espai per a joves i molt més, la Imaginada ja és una de les cites més consolidades de l'estiu tarragoní. Es podrà gaudir del taller de dansa per a joves a càrrec de la Imperfecta, del Mercadet d'Artesania i Art o de les Furgoteques. Els sopars del món seran una oportunitat per reunir diferents cultures i generacions. Torna també l'Espai Nadó i la Petita Imaginada per a la canalla. Amb tot, Cristina Millán, membre de la Imaginada, destaca l'esdeveniment com quelcom més que un festival i convida tot el teixit artístic de Tarragona a participar-hi.
7: Tenim la confiança de l'Ajuntament, que tenim convenis estables, que tenim una solidesa en l'estructura i unes possibilitats que potser algú que està arrencant o que té ganes de mostrar el seu art, doncs això a vegades costa, no?, de cuinar-t'ho. Mm-hmm. Llavors, obert-te les portes a tothom que estigui creant.
6: Tampoc hi podia faltar un taller per donar la benvinguda a l'eclipsi.
3: I hem de parlar de castells i no sortim precisament d'aquesta zona tradicional. I és que la colla Joves Xiquets de Valls visita avui Llorenç del Penedès per seguir evolucionant en un mes d'agost apassionant. Ens ho expliquen des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
8: Després de l'exigent diada de la Fira Agost, el del carrer d'en Gasó afronten una actuació sense posar-se una pressió extra, portant els bàsics de nou i la gamma alta de 8 sense descartar el Pilar de Mèrit, que no es va veure durant la Fira Agost. Una actuació on compartiran plaça amb la colla Jove Xiquets de Tarragona, que encara en el seu objectiu, pensant en Sant Magí, amb la mirada posada amb el 5 de 8 i el 4 de 8 amb el Pilar, per pujar el nivell abans de Sant Magí. Finalment, els nens del Vendrell arriben a la cita amb la incògnita d'estrenar el 7 de 8 o repetir la clàssica de 8 que es va contemplar a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. La Diada de Llorenç del Penedès es celebrarà a la plaça Immaculada aquest dissabte 8 d'agost a les 6 de la tarda.
3: Les 2:49, moment de parlar d'esports.
9: Notícies en xarxa. Esports.
3: Mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool. El club anglès es farà càrrec de la fitxa i es guarda una opció de compra a final de temporada.
0: A tot això, el Barça viatja avui cap a Udine, Itàlia, per disputar a partir de les 9 un triangular de pretemporada, la primera edició del torneig internacional Friuli-Venezia-Giulia Cup, que l'enfrontarà a l'Udinese i al Nottingham Forest anglès. El club blaugrana, per cert, també ha confirmat una amistosa a Basilea diumenge vinent, dia 16, en el lloc del que s'ha suspès a Tànger del dia anterior.
3: I us hem de donar una notícia d'última hora, i és que durant la disputa del Mundial ja els mitjans argentins es van fer ressò de la malaltia que patia Jorge Messi, pare de Leo Messi, que ha mort ahir divendres en un hospital de Rosario, a l'edat de 68 anys, segons han informat diversos mitjans argentins.
0: Jorge va guiar ja de ben petit els passos del seu fill al futbol i ell mateix va ser el responsable de lligar la vinculació de l'aleshores jove jugador amb el Barça l'any 2000, quan Leo tenia amb prou feines 13 anys. Convertit en agent de futbolistes des que va descobrir el potencial del seu fill, es va dedicar exclusivament a cuidar la seva carrera.
3: I recuperem amb el futbol a casa nostra i hem de parlar de l'Espanyol, que juga avui un amistós. L'últim de la pretemporada serà a Coventry, Anglaterra, a partir de 6:45.
0: Ahir, abans de marxar, la plantilla va fer una ofrena floral en memòria de Danny Hart, que avui es compleixen 17 anys de la seva mort, i l'afició li ha fet el tradicional homenatge a la porta 21 de l'estadi de Cornellà al Prat durant aquest matí.
3: I en futbol femení, el Badalona Women va tornar a guanyar per 4-2 en un altre amistós de pretemporada a Salou.
0: Va ser davant el Villarreal amb gols de Mirari, Lorena, Berta Pujadas i Julve. Escoltem el tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
10: Seguim amb la mateixa intenció, amb pilota, trobar-nos. Sí que és cert que encara ens falta treballar moltes coses, ens falta acabar de polir certs detalls, també jugadores noves que s'estan cada cop més fent amb tota la idea, però tot i així necessitem més partits, necessitem més rodatge, més sessions d'entrenament i hem d'arribar el millor possible el dia 30.
3: I estem a una setmana perquè comenci la Lliga de Segona Divisió. Els dos equips catalans que la disputaran, Sabadell i Girona, van empatar a 2 en un amistós de pretemporada. Ens n'informa des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
11: Empatadors entre el Girona i el Sabadell, dos equips catalans que es trobaran a la segona divisió aquesta temporada. El Sabadell va reaccionar al mal inici de partit, ja que va ser el Girona el que va sortir dominador, i va trobar el camí del gol amb la diana de Justin aprofitant una pilota rebotada. El conjunt arrequinat va marcar-ne 2 abans del descans, però li van anul·lar i no va ser fins després del descans, amb una rematada en dos temps de Gerard Fornés, que va trobar el camí de la Igualada. Poc després, Minsu va provocar un penal transformat per Bannat, David López en els gironins va ser expulsat i una assistència de Xavi Moreno ja en el descompte va fer que Rodrigo Escudero marqués el seu tercer gol en aquesta pretemporada amb el Centre d'Esports i signés el 2-2 definitiu. Ferran Costa parla del progrés que està fent el seu equip durant la pretemporada i també de l'evolució que va fer en el mateix partit.
12: L'equip ha millorat, a nivell competitiu sempre li donem importància perquè és el principi bàsic de la nostra mentalitat, però el resultat com a tal no és el més important per mi ara mateix. I l'equip, des del nostre estil, des de la nostra identitat com a projecte, estem sent competitius i trobant les vies de creixement.
11: Demà a les 9 de la nit, últim compromís amistós de la pretemporada del Sabadell al camp de l'Olot.
3: Ja hem de parlar de bàsquet, i és que l'Ilerna Lleida ha anunciat el fitxatge per a 2 temporades del pivot francès de 21 anys, Zachary Perrin, provinent de l'Hamburg.
0: Escoltem Joaquim Prado, director esportiu del club lleidatà.
13: Muy, muy contentos con la incorporación de Zachary Perrin. Es un gran refuerzo para nuestro juego interior. Se trata de un jugador con un enorme potencial de futuro, muchísima proyección. Estamos hablando de un jugador muy, muy joven, de 21 años. Tras su paso la temporada pasada por Hamburgo, donde fue uno de los jugadores más destacados tanto en Bundesliga como en Eurocup, y la verdad es que creemos que completamos muy bien esas posiciones interiores con su incorporación.
3: I el torneig històrics de futbol català avui es disputen les semifinals a les 6, l'Hospitalet Badalona, i a les 8, Europa Sant Andreu.
0: Comencem parlant precisament de la segona en aquest derbi de la capital. Escoltem d'una banda Flavio Ribeiro, davanter de l'Europa.
14: Molt content perquè serà el meu primer derbi. És increïble poder jugar un partit així i amb moltes ganes i amb molta il·lusió. La veritat és que quan l'Europa em va trucar no m'ho vaig pensar ni una sola vegada. És un plaer i una experiència única poder jugar a Primera Federació i vinc a aprofitar l'oportunitat.
0: I per part del Sant Andreu escoltem Jaume Tobar.
15: Molt content de poder participar en aquest torneig tan maco i bueno, per preparar la temporada el millor possible. Sí, però bueno, ara lo important de la pretemporada pues, també és anar sumant minuts, anar coneixent els companys i bueno, segur que sigui qui sigui l'equip contrincant pues, serà difícil.
0: Abans del derbi, però, arribarà l'enfrontament entre dos dels equips més potents aquesta temporada, que just comença a la Tercera Federació, Badalona i l'Hospitalet. Escoltem, per una banda, Eric Iglesias, davanter del Badalona.
16: Venimos entrando una semana, aún nos estamos conociendo todos, pero bueno, poco a poco estamos cogiendo el ritmo y bueno, tácticamente a lo que queremos jugar. Y aún queda mucho, pero de momento vamos en buen camino. Sobre todo con ganas de seguir cogiendo ritmo, de aprender, de llegar a conocernos todos bien y sobre todo ganar, que es lo importante.
0: I acabem escoltant un dels darrers fitxatges de l'Hospitalet, que per cert és el defensor d'aquest torneig històric, ja que es van dur l'edició de l'any passat. Escolten com diem, Boris Garros.
17: Crec que xulo al final serveix pels equips per posar-se a punt i la veritat que és un torneig que tot el futbol català segueix a pretemporada. Tenim molt, molt bon equip, un cos tècnic que treballa molt bé i sobretot gent al club amb ganes de creure en aquest projecte, de fer-lo créixer. I crec que si tot remen cap a la mateixa direcció, els resultats tard o d'hora arribaran.
3: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia.
18: La xarxa de comunicació local. Continguts en xarxa.
19: Entre les estrenes de la setmana destaca El amor que permanece, de l'islandès Glínur Pálmason, una de les propostes més esperades del cinema europeu d'autor. També arriba La ventana abierta, un thriller psicològic de producció espanyola i que significa el debut cinematogràfic en la direcció d'Anna Graziani. Pels més petits de la casa s'estrena Una nova aventura de la patrulla canina i pels amants del cinema d'acció es projecta En mar abierto.
20: Una familia de 5 miembros y su perro pastor disfrutan de una cena tardía.
21: ¿A que sí?
20: Viven en perfecta armonía con la naturaleza.
19: El reconegut director islandès Glínur Pálmason presenta un drama íntim sobre una família que afronta una separació al llarg d'un any a El amor que permanece. Lluny del drama convencional sobre una ruptura, Pálmason construeix un relat delicat i ple de matisos sobre la transformació de l'amor, la convivència, la criança compartida i el pas del temps.
22: Che, esta sí que no te la esperas. Estoy en España y en tu pueblo, concretamente en tu casa.
19: A La ventana abierta, la directora i dramaturga espanyola Anna Graziani debuta en un llargmetratge. El film segueix un home, el Rubén, que viatja a un poble costaner andalús per conèixer la seva parella virtual. Quan hi arriba, hi troba un escenari ple de secrets, silencis i misteris.
23: Impacto inminente!
19: Els populars cadells de la patrulla canina arriben amb una nova aventura, la dinopel·lícula. El Ryder, el Chase, l'Sky i el Rex es traslladen a un món ple de dinosaures, on hauran de superar nous reptes i rescatar els habitants d'una illa prehistòrica.
24: Hola, Rich. Soy tu copiloto en el vuelo a Shanghai.
25: ¿Cuánto tiempo?
26: Bienvenidos a bordo. Gracias por volar con Nordeasten Airlines.
19: A En mar abierto, la pel·lícula porta l'espectador a una situació límit quan un grup de passatgers queda atrapat al mar després d'un accident envoltat de taurons. Quan l'oceà es converteix en una trampa i no hi ha cap lloc on escapar, només queda una opció, sobreviure.
27: ¡Tiburón!
28: Todo va a salir bien.

0: Ràdio Rubí.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. Des d'avui, Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. És la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers i que, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetria ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura, així que des d'avui es controlen mútuament els passatgers provenents d'un i d'altre país. Malgrat la mesura, avui a l'aeroport de Barcelona al Prat hi domina la tranquil·litat. Tot i això, la vaga indefinida de la plantilla de Ground Force continua provocant afectacions.

0: De 900 persones participen aquest vespre a la cursa del Seguici de Tarragona. La 12a edició manté els 5 quilòmetres en un recorregut que cobreix bona part del nucli antic de la ciutat, des de la plaça de la Font fins al pla de la catedral. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Laura Casas.
1: El Club Excursionista Allibera Adrenalina i la Mulassa tornen a organitzar una de les curses populars més esperades i més participatives enguany, amb prop de 900 inscrits. En aquesta edició, les tres curses infantils donaran el tret de sortida a 8:15 del vespre. Joan Carles Gil, president de l'Allibera Adrenalina, destaca l'esportivitat de l'acte i que la canalla tingui el seu punt de trobada.
2: No competitiva 100%. De fet, hi ha molts nens que participen, ja els més grandets, de 8, 10 o 12 anys, que fa la cursa infantil, i després permetem que amb els seus pares, que si estan inscrits a la cursa llarga, puguin acompanyar-los.
1: La cursa general començarà a 9:15 de la nit. Com a novetat d'enguany, hi haurà un punt d'animació a la plaça de la Pagesia.
0: I acabem amb un apunt en plana cultural, perquè el director, dramaturg i realitzador de televisió Ángel Alonso Tomás, cofundador del Teatre Villarroel, va morir ahir divendres als 84 anys, segons ha informat el grup Focus. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
4: Este programa.

Bona tarda a tots, bona tarda a totes. Comencem una nova edició de La Gent Normal aquí a Ràdio Rubí, al 99.7 de la FM i també, ja ho sabeu, a www.radiorubí.cat. Avui, programa número 16 d'aquesta segona temporada en antena. Mireu, a vegades la vida te la pots mirar de moltes maneres i amb aquest inici rock and rollesc, doncs encara més. I no dic més des d'una perspectiva maniquea, del bé, del mal, o d'allò que és bo o allò que és dolent, no. Parlo de coses més profundes, parlo d'ètica, parlo de moral, de conceptes més profunds, de games de grisos molt més enllà del blanc i del negre, que de vegades no fa més que acabar simplificant les coses. Perquè sí, i no dic cap novetat, la vida a vegades és complicada i bonica, com deien els Pets en una cançó de ja fa un grapat d'anys. En un dels darrers programes vam tenir com a conversadors dos consultors de ciberseguretat que ens van explicar un munt de coses sobre seguretat informàtica, però sobretot emmarcades en el concepte de la geopolítica, com les guerres canvien al llarg dels anys, de les dècades, però que malauradament, continuen sent guerres. Conflictes on hi mor gent, civils i militars, persones al cap i a la fi, innocents moltes, culpables menys, éssers humans, en definitiva. I on vols arribar amb tot això, us preguntareu? Doncs una mica a tot arreu i enlloc, ja ho sabeu. Vaig intentar explicar-me. La nostra conversadora d'avui ens parla d'una guerra que marca la seva darrera novel·la. Un conflicte bèl·lic, però també, i ja ho veurem si això és així o no,

0: la lectura aquesta que em faig jo, també un conflicte, una guerra interior, la del seu protagonista o la dels seus protagonistes. Una novel·la que va guanyar el Premi Proa de l'any 2025, de l'any passat. Qui salva una vida és la... és aquesta posada damunt de la taula d'una màxima que és la següent. En un món dominat per un poder amenaçador que malda per imposar-se contra tota humanitat, una mà que n'agafa una altra i que ajuda i que l'ajuda pot sostenir o pot esdevenir una força absolutament impensable. Avui, amics, amigues, tenim entre nosaltres l'escriptora, periodista, activista, ja em dirà ella si això d'activista li agrada o no li agrada, Núria Cadenes. Núria, molt bona tarda des de Rubí, bona tarda des de València.
1: Hola, molt bon dia des de Torrent, al País Valencià. Em sentiu bé?
0: Et sentim perfectament, com si estiguessis aquí al, com si estiguessis aquí al, a l'estudi. Torrent, he dit València... Deia,
1: anava a dir, demarcació
0: de València, Torrent,
1: exacte,
0: que és un municipi...
1: A l'Horta Sud.
0: Exacte. Un dels,
1: a la comarca de l'Horta Sud.
0: Un dels pobles, per cert, més afectats per la Dana, si no recordo malament.
1: Dels més afectats no, però afectats sí. Sí, sí, vam tenir morts i sí. Clar, és que aquí som al costat de Paiporta... cap al sud tenim Catarroja, vull dir, som així, Horta Sud. Sí.
0: No,
1: i
0: no.
1: El barranc que en deien el barranc del Pollo, famós, clar, és el barranc de Torrent, que a cada trosset va canviant de nom.
0: No era l'objectiu d'aquesta entrevista, ni molt menys, però clar, no puc deixar de preguntar-te... un any i escaig després de la tragèdia, com s'està recuperant la zona? Encara es veuen? Encara són visibles els estralls?
1: Sí, sí, sí, clar. Són visibles físicament. De fet, si passes pel mateix metro, encara, vull dir, encara hi ha trossos que es veuen, les cases destrossades, vull dir que simplement en un trajecte de metro o de tren, segons on vagis. Però després hi ha aquesta altra cicatriu, diguem-ne, que no és tan visible, que és la que afecta directament a les persones. I és com una... Evidentment, amb la gent que va tenir morts a prop seu, la cicatriu és encara més bèstia i més punyent. Però en la resta també, en la resta de persones que varen veure... El que passava aquella fatídica jornada sense ajut ni avís de cap mena. I superar aquesta ferida, aquest trauma, perquè és el que penseu, que hi ha gent que va veure les persones arrossegades per l'aigua, gent que va intentar ajudar o sentir els crits, les veus de les persones que passen per sota de la teva finestra i que no pots fer-hi res, no? Sobre aquest fet, que ja és prou greu, que ja és una ferida prou punyent, clar, s'hi ha anat sumant durant tot aquest any d'ignomínia l'actuació ignominiosa sobre actuació ignominiosa per part dels qui ocupen la Generalitat Valenciana, aleshores encapçalats per Carlos Masson i doncs la camarilla que hi ha ara, igual.
0: Anava a dir-te inacció, perquè més que acció ha estat una absoluta inacció o aquella cosa tan absurda en política que és tirar pilotes fora i mirar cap a un altre costat. Que és un exercici bastant covard, anem a dir-ho així, de no enfrontar-se a les teves pròpies decisions, equivocades o no, en aquest cas equivocades, però assumir allò que popularment se'n diu assumir responsabilitats.
1: Sí, exacte. No? I a més, aquest cúmul de mentida darrere mentida, darrere mentida. O sigui, cada vegada que obrien la boca en deien una de diferent, no intentant justificar-se o justificar la seva absència, tota aquesta història sinistra del Ventorro, que a sobre es diu Ventorro, el restaurant, és que sembla...
0: Sembla una pel·lícula, si no sembla una pel·lícula dels anys 50, una pel·lícula de Berlanga. Berlanga, segurament, si encara fos viu...
1: No sé si
0: seria capaç de fer... És a dir, posats a l'extrem, jo crec que encara seria difícil fer-ho prou negre.
1: I més que no fa ganes de, diguem-ne, ni de burlar-te'n, perquè és tan gros, és a dir, quan la gent s'estava morint, constatar aquesta indiferència, aquest a mi tant se m'endona, jo estic amb les meves cosetes, els meus negociets, la periodista aquesta, l'altra de no sé què, ara, o sigui, aquest, no, amb binorro, o sigui, aquest no patir, no pensar en la gent, no importar-te gens el teu poble, les persones que ja s'estaven morint, i mantenir-ho després, i sumar encara humiliació sobre les víctimes, sobre els morts, sobre els seus familiars, no parlar amb ells, maltractar-los d'aquella manera. O sigui, cada vegada que reien, que sortien, dient, aquesta confusió sobre els fets, no? Que si ja era el Palau de la Generalitat, que si no hi era, que si vaig arribar a una hora, que si l'altra, que si... Tota aquesta...
0: Al final jo crec que això és el que més enllà de l'actuació en el moment que tocava o aquesta no actuació en el moment que tocava, jo crec que el pitjor crec que està tot el relat posterior, no? Totes aquestes, i tu deies molt bé, no? Aquest ball de... És com aquelles pel·lícules policíaques que els investigadors prenen declaració a una persona quatre vegades i les quatre vegades et dona una versió diferent dels fets, no? I aquí va passar una miqueta el mateix.
1: Sí, però amb l'agreujant, que eren els responsables... eren els responsables d'ajudar la gent. Uh-huh. I no ho varen fer. És que tu dius gairebé més greu. És que no sé què és més greu, perquè en realitat, si haguessin avisat, s'haguessin salvat moltes vides.
0: Evidentment.
1: El problema és que no. Això és tan bèstia que és inesborrable. No? I després, sobre aquest fet gravíssim, aquesta irresponsabilitat criminal, sobre això hi han sumat això, aquestes mentides, no? En Feijó, dient, estado informado en todo momento, en tiempo real, no? Diu, informado per Masson, que no hi era, no?
0: Correcte.
1: Després va haver de reconèixer que això era mentida, tothom ho sabia que era mentida, no? Però ells d'entrada ho diuen, no? Com si, perquè no els importa la realitat, sinó el relat que en facin, i es pensen que a còpia de repetir-ho cola. De vegades cola, però aquesta vegada no.
0: Jo crec que el poble valencià ja porta, diguéssim, en les últimes dècades, porta ja molts episodis en els quals, això que comentaves tu, no? A còpia de repartir un relat que s'acaba fent, diguéssim, la gent l'acaba creient, crec que aquí aquesta tàctica crec que no funciona. Jo recordo dels molts vídeos que, evidentment, van circular a posteriori, sobretot quan Mazón va ser capaç de donar una mica la cara. I recordo el vídeo d'un senyor que li deia una frase que em va quedar a la memòria, i és, portaràs tota la vida aquests morts a la consciència. I jo penso, si a mi em digués, si jo fos responsable, no, d'alguna catàstrofe grossa, anem a dir-ho així, si a mi em diguessin aquesta frase, jo m'enfonsaria. L'última cosa que faria seria desplegar l'actitud més fetxenda i de gall d'indi amb totes les plomes posades, que és el que va fer ell, no? És a dir, el va desacreditar obertament... quan ja començava a veure's que ja al darrere hi havia coses que no acabaven d'encaixar i quan ja es començava a saber que el botó vermell s'havia tocat, no tard, tardíssim. No? I és aquella responsabilitat dels polítics que aquella ètica, no?, que parlava al començament. No? Aquesta moral que sembla que de cop i volta en alguns polítics els hi desaparegui absolutament del seu interior.
1: Sí, no diguem-ne, no entenen en aquest cas, és a dir, els hi era igual el missatge d'en Feijó a Massona, aleshores, és aquí lo importante es el relato. No? O sigui, que el que tu diguis o el que t'inventis, sigui el que sigui, sigui el marc que puguem establir, independentment de la veritat, i evidentment independentment dels morts, que els importaven un rava, eh? És aquesta cosa tan terrible de constatar, eh? Que dius, ho sabem, no? T'ho imagines, però quan ho veus és d'una crueltat que...
0: Bueno, que s'ha de tenir... S'ha de tenir, sí, molt d'estómac per digerir tot això.
1: Fixa't una cosa, sí, fixa't una cosa amb això que dèiem del relat i també podem parlar de la memòria o del rastre dels fets o de la manipulació dels fets, de fets que tu has viscut i que veus que te'ls expliquen a l'inrevés, no? I la capacitat de vegades de mantenir un relat i de fixar-lo per la posteritat, no? Aquí vam tenir fa uns anys un precedent que va ser l'accident del metro.
0: Correcte.
1: Que és la línia 1, justament, que és aquesta línia que passa també per l'Horta Sud. Va ser a prop de l'estació de Jesús, aquell accident del qual no hi va haver, bueno, hi va haver-hi el mateix, eh? Menyspreu per les víctimes, diguem que els hi ha, que pesats que sou, eh? Perquè anaven cada mes, es manifestaven, es concentraven cada mes per reclamar justícia, per reclamar, que deien això, com pot ser que no hi hagi cap responsable, què ha passat aquí, si és una falta de manteniment, ells volien respostes, i al final ja els deien, ai, que pesats que sou, deixeu, és això tan, aquesta cosa, eh? Sí. Deixeu estar, que ara estàs aquí tu amb la teva... Així es tractaven. Doncs que les víctimes, amb un exemple de dignitat realment admirable, perquè, clar, les víctimes, igual que les víctimes de la Dana, són gent que era allà. Vull dir,
0: bueno, que estaves
1: no
0: en el moment...
1: Ni d'un partit ni d'un altre.
0: Estaves,
1: clar,
0: en el lloc no... equivocat, en el moment equivocat. I anem a dir equivocat,
1: sí,
0: en el sentit...
1: Sí, però vull dir que no són... Mm-hmm. Sí, però em refereixo que no són d'una ideologia ni d'una altra, ni de... Vull dir, són persones que eren allà, no? I que es troben en aquesta circumstància terrible, i les seves famílies han de respondre també davant d'aquesta circumstància terrible, no? Doncs aquestes famílies van mantenir fins al final la insistència en el no ens oblideu i en el volem justícia. Mm-hmm. Però de l'altra banda, van arribar a fer una cosa, el govern que hi havia aleshores al PP, amb la Rita Barberà, si la recordeu, que aleshores era batllessa de València, van canviar el nom de l'estació de metro.
0: Clar, és per esborrar, és per esborrar,
1: clar,
0: absolutament qualsevol tipus de memòria. És com el que fan,
1: sí,
0: els...
1: Que passa que...
0: És com el que fan els dictadors quan arriben al poder, anem a dir-ho així, eh? Que canvien tots els noms i dels carrers i de les places, o bona part dels noms dels carrers i de les places. I, per exemple, a Barcelona, segurament a València i a molts altres municipis i ciutats d'Espanya, això va passar quan es va acabar la Guerra Civil. I et diré més, vull dir, encara vam trigar molts anys, moltíssims anys, a recuperar o noms originals o a substituir, sí, aquells noms que, diguéssim, sí, que clamaven el cel per noms, diguéssim, més neutres, hem de dir-ho així.
1: Sí, sí. També et dic que en aquest cas no els ho van permetre. Ho van arribar a canviar, però, evidentment, ningú no hi va fer cas i tan bon punt van sortir de l'Ajuntament, es va tornar a recuperar el nom, i amb això la memòria i la dignitat, uh-huh, de les persones que havien mort allà. Però en això que em dius ara dels noms, ara jo recordo, per exemple, València, i que ja per... canviar una mica el to, a València, la plaça de l'Ajuntament, en deien, en l'època franquista, en deien la plaça del Caudillo, i aleshores hi havia una estàtua equestre, no?
0: Com no podia ser d'una altra manera, exacte.
1: Exacte, val? Del cavall. I la gent en deia la plaça del burro i l'aca, perquè, clar, l'aca era el cavall, no? I aleshores també hi ha la plaça del burro i l'aca. Doncs també hi ha maneres, de vegades, de salvar-nos d'aquesta llosa sinistra que ens posa al damunt, no? I l'humor...
0: L'humor i la ironia ens salva de moltes, diguéssim, de molts drames. No de tots, perquè com tu deies, segurament hi ha límits. I ara aquí podríem teoritzar moltíssim sobre quins són els límits de l'humor o quins no, no? Però sí que fent aquesta transició, i amb bé el que explicaves, no? aquest menyspreu, no? de la classe política, aquest no donar-se a la
1: gent... De la classe política.
0: Sí, evidentment.
1: Al final a mi també em fa ràbia una mica que si ho posem tot en la mateixa,
0: no ho
1: perquè
0: posem.
1: No és veritat, perquè va haver-hi gent que es va, que es va comportar, molta.
0: Evidentment.
1: Això també s'ha de dir.
0: Però quina diferència, i ara faig un cop de volant, però és un cop de volant, però em mantinc en la mateixa, diguéssim, en la mateixa carretera, quina diferència amb els personatges de la novel·la de la qual avui m'agradaria parlar, tot i que hem fet aquesta petita introducció, que està bé per trencar així el gel i per recordar al final, per recordar un episodi que és bastant terrible, no? Quina diferència amb els personatges de Qui salva una vida? Per la gent que encara no hagi llegit la novel·la, Núria... Fes-nos una mica 5 cèntims d'aquests personatges que aquí sí tenen una moral d'integritat, tenen una ètica ferma.
1: Sí, i a més m'agrada molt ser avui en aquest programa que es diu La gent normal, perquè justament ara parlarem de gent moral, diguem, o que actua en sentit ètic, però que justament eren gent normal. No? Vull dir que aquesta és una de les coses que finalment es va, ara explicaré una mica si vols el procés, no? Però que es va acabar apoderant de la novel·la, justament el conèixer aquestes històries de gent normal, és a dir, ni especialment valenta, ni especialment forta, ni especialment...
0: No, gent normal.
1: Cadascú tenia els seus especialments, vull dir, una tenia molt bona veu, l'altra doncs era bon pagès, l'altra bon maquinista, no sé, no? Cadascú les seves coses, que el feien a cadascú especial, evidentment, però que no eren, bueno, que eren aquesta gent normal, que som la gent normal,
0: bueno,
1: que
0: perquè...
1: intentant doncs fer una vida normal.
0: La gent normal no vol dir que tingui una existència anodina, que tingui una existència grisa.
1: Exacte.
0: Vull dir, la gent normal
1: Exacte.
0: També fa coses extraordinàries, no? I aquest posar en valor la normalitat com a detonant o com a, diguéssim, com a condicionant de fets extraordinaris, de fet, si analitzéssim la història de la humanitat, està plegada de gent normal que ha fet coses molt grans.
1: Que canvia el món.
0: Vull dir,
1: sí,
0: per una...
1: I també és una manera, perdona, també és una manera de veure que, diguem-ne, que nosaltres ho podem fer. Vull dir, que no cal esperar... la crida de la llum, no? per actuar correctament, sinó que a l'hora de la veritat, ara entrarem més en matèria, no? Però que a l'hora de la veritat la gent normal fa coses extraordinàries, com deies tu. I mira, i ho lligaré ara molt breument amb el que parlàvem abans del tema de la Dana, perquè del tema de la Dana hem parlat de la part fosca, que és la part doncs, de tot Masson i la seva camarilla, que aquests que no es preocupen, que no els importa, que els és igual la gent, el bé comú, però hi ha una altra cosa que és la que va passar aleshores davant de la desgràcia, que va ser precisament la gent normal, la gent, és a dir, la gent, el poble,
0: el poble.
1: Podem dir-ho de moltes maneres, però
0: sí.
1: és el poble, ajudant-se.
0: Els centenars i milers de voluntaris que caminaven, que caminaven sobre el fang, que feien quilòmetres des de València, des d'altres punts
1: de tot arreu, però fixa't que a més els ho van prohibir perquè el Masson...
0: Home, perquè la foto fa molt de mal.
1: Prohibint-ho. I la gent no li va fer cas. No li vaig fer cas, perquè van sortir a ajudar. I abans d'això, abans de sortir amb les escombres, que és aquest símbol, les escombres i les botes plenes de fang, no? Que és aquest símbol emocionant de la solidaritat, abans d'això, durant les hores terribles de la Dana, la gent va fer el mateix. Es van ajudar els uns als altres, desconeguts, evidentment, perquè sí, el teu veí el pots conèixer, però aquell senyor que l'arrossega, no? que l'arrossega l'aigua, doncs la gent es va ajudar. No? I ha passat una cosa bonica i jo crec que significativa, que en aquest cas no té a veure amb mi, sinó amb la il·lustradora de la... Ara faré propaganda.
0: Oh, tant, només faltaria.
1: De la coberta, però que són aquestes dues mans... així, agafant-se, no? Aquí en vertical. Ja teníem la coberta, ja, bueno, el llibre ja estava imprimint, a punt de sortir, i llavors va arribar l'aniversari de la Dana, i una il·lustradora valenciana va fer una il·lustració que la va penjar a les xarxes per commemorar la data, que li diuen Tres Voltes Rebel, i quan la vaig veure em va fer un salt al cor, perquè era exactament això. Ella ho representava amb dues mans, també així, nuades amb un llençol. D'acord? Però el gest era exactament el mateix, de dues persones que s'ajuden. Nuades amb un llençol, perquè hi va haver molta gent.
0: Clar, que
1: va salvar d'altre així.
0: Exacte.
1: Llençols
0: pescant a la gent que se l'enduia a l'aigua, literalment. Vull dir, la imatge és així de terrible. Exacte. I és així de bèstia,
1: Sí, per això un dels missatges o una de les coses que travessen la novel·la, perquè quan escrius, o almenys jo no escric pensant vull explicar, no? Vull dir el missatge, sinó que va sortint, la història ho va contant, i aleshores quan la novel·la ja és acabada dius, mira, parla d'això, no? O explica això. Doncs una de les coses que explica precisament és que a l'hora de la veritat, en els temps més terribles, la novel·la està situada durant la Segona Guerra Mundial, és a dir, foscúria absoluta. Aquí veníem d'una guerra i de l'exili, i en aquesta, doncs, això està situat a la comarca de la Cerdanya, es van quedar amb la següent, és a dir, les hores més negres, més fosques, més terribles i amb el perill més alt, la gent s'ajuda. I això ho hem vist aquí al País Valencià, justament amb la Dana, perquè hi va haver gent que es va arriscar que va arriscar la seva vida per salvar la vida de desconeguts. I és un missatge que és en situacions terribles, però veus que també et reconforta veure que en realitat no som aquests éssers aïllats els uns dels altres, no? Aquest individualisme galopant que ara sembla que volen predicar com a norma d'existència humana, no? En aquest començament de segle XXI. En realitat no som això. En realitat ens preocupem pels altres i ens ajudem. I és emocionant de constatar.
0: És aquell...
1: Encara no hem parlat gairebé de la novel·la.
0: És aquell moment, però en parlarem, no pateixis. És aquell moment que això que dèiem abans, de la gent normal que fa coses extraordinàries, i la gent normal, amb aquests petits gestos, vaig a dir individuals, però individuals mirant amb la col·lectivitat, clar, és un poder absolut, és un poder supergran. I no m'ha vingut al cap una frase d'un grup que segur tu coneixes i els nostres oïdors segurament també, eren el Zoo, amb el seu missatge punyent, reivindicatiu, etc etc. Hi ha una cançó que es diu Corbelles venen del sud, que diu una frase que crec que enganxa molt bé amb tot això que estem dient, que diu així, diu: el poble salva el poble d'eixos putos merdes. I jo crec que al final...
1: És un bon resum
0: sí, d'aquests 20 minuts que hem donat voltes a aquest concepte sí, de solidaritat, aquest concepte de dolor, aquest concepte de com s'ha viscut des del País Valencià aquest fet terrible, no? Núria, fem una petita pausa perquè posem una cançó que has triat tu i entrem en matèria.

0: El núvol blanc de Lluís Llach, que sempre és una cançó extraordinària. La gent de la novel·la de qui salva una vida, en el fons és una xarxa de gent unida amb uns objectius, amb uns ideals comuns, que en aquest cas són salvar tota una sèrie de personatges o de gent de les grapes del feixisme. Explica'ns una mica com arrenca tot aquest relat, Núria.
1: Sí, arrenca amb un meu oncle avi, mossèn Joan Domènech, que, com el seu nom indica, era capellà. Era el germà de la meva àvia i era un capellà singular, diguem. Era un capellà de sotana, vull dir, capellà.
0: Capellà dels
1: anys 40, exacte. Els dies de festa es posava aquell barret, bueno, aquestes coses que feien els capellans, no? I que durant... ell va ser rector de Puigcerdà, ell era fill de la Cerdanya, fill de Ger, i durant el temps de la Segona Guerra Mundial ell va... bueno, de fet, al final li van donar la Creu de la Resistència Francesa, la Legió d'Honor, va tenir aquests reconeixements per part de l'estat francès. Doncs ell va organitzar junt amb un altre capellà, en Jean Ginom, el capellà de Dorres, a l'altra banda de la frontera, a la Cerdanya l'han dividit en dos estats, però és una comarca que es relaciona com a comarca que és, no? Doncs ells dos van ordir aquesta una de les xarxes d'evasió. El Pirineu era travessat per un fotimer de xarxes d'índole diversa, no? Jo descric aquesta de la qual formava part mossèn Joan. Una xarxa d'evasió de famílies de jueus fugint de l'Holocaust, aviadors aliats, qualsevol doncs, fugitiu del feixisme. I era una... I clar, aquesta història jo la sabia. De fet, a casa tenim les medalles que li van donar a l'oncle. L'oncle mossèn Joan doncs, me l'estimava i me l'estimo molt. Era un home íntegre i sí que es pot dir, perquè de vegades fa cosa, però sí, era un home bo. Era bona persona i preocupat pels altres, justament, no? Intentant, que és el que la gent que el va conèixer doncs, explica sempre d'ell, que sempre d'una manera o altra intentava ajudar.
0: Dona,
1: i aleshores...
0: has de ser bona persona per idear tota aquesta idea i posar en marxa tota aquesta xarxa, perquè al final estàs jugant amb una caixa de mistos. Vull dir que t'estàs jugant, tu t'estàs jugant, anem a dir-ho així obertament, t'estàs jugant la teva vida pels altres.
1: Sí, de fet, tota la gent que hi va participar se la jugava la vida.
0: Clar.
1: I algunes d'aquestes persones que al final han confegit la novel·la, alguna d'aquestes persones la van perdre, la vida, justament ajudant desconeguts. Aleshores, clar, aquesta xarxa, jo més o menys la coneixia, bueno, a casa se sabia que l'oncle havia fet això, però ell, diguem-ne, ni en parlava ni en deixava de parlar, no? Que aquesta també és una actitud, justament, d'aquest tipus de persones, que és aquesta actitud de no vantar-se, no? No anar presumint, doncs jo, és que tu no saps, jo en aquella època el que vaig fer i el que vaig...
0: Però això és una constant, no? Això és una constant de, per exemple, de tota la gent que participava que va participar a la Guerra Civil, i conec casos molt propers, tots, en aquest cas, per circumstàncies, diguéssim, territorials, tots del bàndol republicà, hi havia una certa aversió, un cop ja, evidentment, un cop havia acabat la guerra, un cop havia mort el dictador i un cop, diguéssim, havia entrat això que vam dir, la democràcia o la transició, que després ha anat derivant i s'ha convertit en el que tenim ara damunt de la taula o dins el Congrés i el Senat, hi havia una certa recança, un cert temor, fins i tot, diria, a recordar fets tan traumàtics. Sí, i quan tu preguntaves...
1: No, sense
0: quan
1: el cert, eh? O sigui, hi havia temor. Temor i el, aquell fill meu no... millor que no ho sàpigues perquè no et pugui passar, no? Perquè, sí, a més, va haver aquelles represàlies, clar, és que parlem, la guerra es va acabar el 39, però la repressió ferotge va continuar durant molt de temps. La repressió directa i després aquesta de, no?, de
0: bueno, la indirecta, de rojos, no? Exacte, o sigui, sí,
1: exacte,
0: sí.
1: Vull dir que i aquest pes, doncs, va durar molt de temps i el pes del silenci, en aquest cas, no?, que a més aquestes persones, a més, que van viure tota la vida havent de callar, eh? De callar davant al carrer, però a dins de casa, per intentar protegir els fills, precisament, no? D'aquest, vull dir, una cosa, és realment, aquest silenci és terrorífic, no? Però en aquest cas de mossèn Joan no era el cas, ell no, diguem-ne, no tenia aquesta por de parlar-ne, no? Era simplement, era una actitud de no presumir, no? De no vantar-se'n, no? No anar pel món dient, jo és que formava part d'una xarxa que vaig, saps?
0: Aquestes coses. Amb total humilitat, que de vegades amb total humilitat.
1: Sí, ell va fer el que havia de fer i després va continuar fent el que havia de fer, quan després a la República Dominicana, quan els anys que va passar allà, doncs va fer exactament el mateix amb la dictadura del Trujillo, precisament, no? També és intentar salvar gent, no? Convertir la seva parròquia en una sagrera, precisament, no? Aleshores, una de les coses boniques, jo penso, d'aquesta història també, és que, clar, jo inicialment volia fer la novel·la de mossèn Joan, no? Fa molt de temps que el couduc a sobre, diguem-ne, amb ganes d'escriure-ho. Però aleshores, quan vaig començar, hi havia la dificultat primer de que no, jo no volia fer una hagiografia de mossèn Joan, no?
0: Clar, perquè pots caure en aquest risc, eh?
1: Absolutament, clar, i des de l'amor que li tinc encara més.
0: Exacte,
1: no?
0: Clar, d'acabar una mica enlluernada per la figura, llavors... bueno, fer un relat que al final... Clar, sí. Exacte. Perquè a més
1: és un relat que et conforta a tu, però que literàriament, clar, tu, independentment del que a mi em conforti o a casa o el de més, la novel·la ha de parlar per ella mateixa. I ha de parlar quan jo ja no hi sigui, no? Quan jo sigui morta, espero que aquesta novel·la, doncs, es continuï llegint justament per ella mateixa, i més enllà de la meva satisfacció o la meva insatisfacció a l'hora d'escriure-la, no? Per tant, això d'entrada jo crec que em frenava a l'hora de fer la novel·la. Però aleshores, quan vaig anar veient aquestes altres històries, clar, com que era una xarxa d'evasió, estava formada per molta gent, no? Eren aquests dos capellans que eren l'eix central, però després cadascun...
0: Hi havia tot uns satèl·lits al voltant, que són els que feien funcionar tota la maquinària, de fet.
1: Exacte. I aleshores, clar, anar veient les històries, clar, algunes, no les hi he posades totes, eh? Perquè és una novel·la, vull dir, no és un... No és un llibre d'història, no? No és un document, no? És una novel·la, per tant, he anat espigonyant d'aquí d'allà i barrejant coses i modelant-ho en forma literària, no? Però quan he anat veient aquestes històries, clar, la novel·la ha anat prenent tot un altre caire, i aleshores a partir d'aquell moment va ser quan ja vaig poder començar a escriure, no? A l'hora d'expandir-la fragmentàriament també, però amb històries tan diverses com les de la família Sala, per exemple, que a la novel·la no hi surten els cognoms, al final de tot sí que els hi poso, les persones reals amb qui em baso per fer aquesta novel·la, la família Sala, que és en Dolors i en Melitó, la Dolors i en Melitó Sala, que eren, doncs, una... És que és una història... És una història que, si me l'hagués inventada, algú em podria haver dit... rebaixa una mica, no?
0: Que és massa exagerat. És massa exagerat.
1: Sí, exacte, és poc creïble. No?
0: De fet, són uns dels exemples més frapants i més bèsties de bondat, d'aquesta sí. novel·la.
1: Sí.
0: Vull dir, és una novel·la que traspua optimisme, que traspua bondat, que fa pensar amb un cert aire d'esperança, de, ostres, doncs, encara que fa molts anys, però podem confiar en la humanitat. Perquè els homes i les dones, quan s'ajunten i fan coses bones, aquestes coses bones són molt grans, són molt poderoses, no?
1: Sí. I al mateix temps, també hi ha algunes escenes, diguem-ne, que aquesta esperança en la humanitat la deixen una mica
0: clar,
1: així. No?
0: És aquí poses el contrapunt, perquè, clar, és a dir, quan diguéssim, si ens traslladem cap a la banda contrària, clar, hi ha episodis en els quals, quan un llegeix, tens dues opcions. Començar a llegir molt en diagonal fins que veus que aquella escena acaba, o intentar llegir molt ràpid perquè allò t'està fent mal directament, no? I sí. hi ha alguns moments repartits en aquesta novel·la que jo em vaig trobar, aquests moments de dir, hòstia, és que això és molt bèstia.
1: Sí, però no passa res si llegim a poc també a vegades, o fins i tot hi ha gent que m'ha dit que he hagut de parar a respirar. Doncs...
0: No passa res, no.
1: T'atures i respires i cadascú després llegeix com vol i cada novel·la també demana el seu què. Però en aquesta jo sí puc demanar, després cadascú, ja et dic, no, cada lectora, evidentment és lliure de prendre-s'ho com vulgui. Però sí que demanaria pausa, perquè és una novel·la, no és una novel·la en extensió, sinó és una novel·la en condensació. I cada capítol, hi ha capítols que són ells mateixos i ja no tornen, aquells personatges ja no tornen a sortir, tota la història és condensada allà dins en aquell capítol. Per tant, si la podeu llegir a poc, de vegades un ritme, una frase, una imatge, és el que acaba confegint la novel·la, a més de les històries que s'hi expliquen, però també el com... La música interna, o les metàfores o les imatges o les paraules que per elles mateixes que hi trobeu acaben creant un ambient, i de vegades també és més enllà de la història que explica, de qui n'explica d'històries, no, aquesta novel·la, però ha intentat que hi hagués un ambient o una sensació general. I aleshores, precisament, com que volia explicar aquestes històries de gent que actua correctament, també he hagut de posar algun capítol dur per mostrar en quin context ho feien. I perquè no tot quedés així. Doncs no, aquestes persones se la van jugar en un temps en què passava això.
0: En el qual la realitat...
1: La gent la tractaven així.
0: La realitat
1: la
0: era molt crua.
1: Horrible.
0: Mm-hmm. A la guerra hi ha morts, vull dir, inexorablement.
1: Exacte.
0: Vull dir, hi havia morts...
1: No és un videojoc.
0: No, hi havia morts fa 1.000 anys, n'hi havia fa 100,
1: sí.
0: N'hi ha actualment, i malauradament res em fa pensar que això no canviï. I una qüestió que a mi, quan vaig llegir, a mi em va costar entrar, la novel·la, t'ho haig de dir, Núria. Em va costar, però em va costar per una,
1: sí,
0: per una
1: sí,
0: senzilla
1: sí.
0: raó, i perquè, i també ho adverteixo als nostres oïdors, no? No és una novel·la lineal. Llavors, com que no és una novel·la lineal, t'obliga a estar molt a l'aguait, perquè comencen a haver-hi salts en el temps que, si no els comences a ubicar una mica, pots arribar, com a mínim al començament, et pots arribar a perdre una miqueta.
1: Sí,
0: que
1: però fixa't que...
0: Que això és una gràcia, vull dir, que això és un fet a valorar, d'aquesta, sí. diguéssim, d'aquesta obra, el fet que tu vas saltant i vas descobrint històries... històries que es van entrecreuant i històries que tenen un present, però que també tenen un passat i que tindran un futur.
1: Exacte. I, clar, ens hem de situar també en el context, és a dir, als anys 40 del segle XX, Crec que hi ha un personatge que diu una cosa similar, com que no sabia si era una altra guerra o era la mateixa, no? És a dir, en aquell moment, com deia abans així ràpidament, acabaven de passar la guerra del 36, tot el cataclisme de l'exili, que ens situem en aquesta comarca, la Cerdanya, havia vist doncs, la gent desesperada fugir per intentar travessar la frontera, passant fred després allà a la intempèrie, aquelles llums a la nit, la mica de fogueres que podien fer, que semblava un cel estrellat, però a terra i sense gaire poesia, sinó amarat de tristesa. És a dir, s'acabava aquella guerra i en començava una altra. I immersos dins d'aquesta altra guerra, nosaltres ara, quan parlem de la Segona Guerra Mundial, sabem que Hitler va perdre i que els aliats van guanyar i que el món doncs, no s'ha convertit en l'horror.
0: Ja, però m'imagino
1: que el volien convertir.
0: Però m'imagino que aquesta perspectiva la tenim lògicament a posteriori, a pilota
1: ara,
0: passada.
1: Clar,
0: el que passa que l'any 40, anem a posar, l'any 40, l'any 41, aquesta visió tan clarivident, evidentment, no hi era. És a dir, la visió era una altra.
1: Exacte. I aleshores aquesta idea de... comença un capítol i parlen d'una persecució o d'un mort i no saps exactament si era durant la guerra o la repressió, la dictadura incipient franquista, o si estan parlant de la guerra mundial. És aquesta cosa de no saber de què parlem, doncs aquesta confusió del moment, aquests fils, a més, que uneixen les persones, no? Aquests lligams de vegades familiars, que pot fer doncs, que un anarquista salvi un notari de dretes, per exemple, no? O que aquestes coses que passaven embolicades, que trenquen els límits, que trenquen els requadres, l'ordre que li posem a les coses, comença una guerra, n'acaba una altra, això va aquí, ets a Barcelona, ets a Palamós o ets a la Cerdanya, si tu ets un anarquista vas contra el notari de dretes, si ets un notari de dretes intentes que tanquin l'anarquista a la presó, no? Tot classificat dins de compartiments estancs, la realitat era un batibull.
0: És allò que et deia al començament.
1: Confús.
0: És el que deia al començament.
1: I això la novel·la ho he intentat reflectir també en la forma. Deixant que de mica en mica espero que la confusió es vagi aclarint, no? Però que sí que hi hagi aquest anar i venir en escenes diferents.
0: Sí, és el que dèiem una mica al començament, no? De vegades de simplificar excessivament les coses i crear compartiments estancs que al final no fan altra cosa que, bueno, que simplificar-ho tot i desdibuixar-ho molt.

0: La selecció musical de la Núria Cadenes, permeteu-me que digui que és molt eclèctica. Hem començat amb AC/DC, amb Back in Black, un clàssic del rock, i un clàssic d'AC/DC, i un clàssic de la història de la música. Hem passat al Núvol Blanc de Lluís Llach. Poques coses més se m'acudirien dir que és un altre dels clàssics de la discografia de Lluís Llach. I després aquest pop fresquet de Ginestà, amb aquest Estimar-te com la terra. Molt ràpidament, Núria, a què respon aquesta tria? Vull dir, per què les has triat, vaja?
1: És cert que és eclèctic, però jo també sóc eclèctic en moltes coses, de fet, i fins i tot literàriament també, això que dèiem abans dels compartiments estancs, m'agrada la hibridació, m'agraden les coses que es barregen i que expliquen coses diferents, de vegades de maneres inesperades, no? En aquest cas, per exemple, Ginestà, m'agrada molt aquesta suavitat i aquesta contundència al mateix temps, aquesta barreja de tendresa i contundència i de referents també, no? Aquest és Quan dormo que hi veig clar, i aleshores està, posa els seus versos. M'agrada molt aquesta capacitat de dir coses amb força i aquest embolcall tan tendre, tan melodiós, tan preciós, no? Jo crec que té moltíssima força precisament per això, no?
0: I AC/DC també té molta força, però per una altra banda.
1: Sí, exacte. I a més, aquest Back in Black, AC/DC m'agrada molt sempre, no? Però aquest Back in Black també és un cant de la vida, a més, no? O sigui, és l'homenatge al cantant que s'havia mort, des del grup que té cantant nou, a més, i l'homenatge amb un... I tornem, no? Amb una força, és una cançó de dol, però a més amb una potència vital molt impressionant, no? I m'agrada aquesta vitalitat en l'homenatge a una persona que acaba de morir, no? Però, i després, justament, el Núvol Blanc d'en Lluís Llach, que vareu dir també cançons una mica que t'han acompanyat al llarg de la vida, no? Així com Ginestà és més d'ara, també, no ens posarem sempre cap endarrere, però aquest El Núvol Blanc jo trobo que és una cançó preciosa, justament aquesta sí que és d'enyorança. I jo no sé per què aquesta cançó sempre em fa pensar en la meva àvia, sempre, des de sempre que la sentia, i cada vegada que la sento em torna a fer pensar en la meva àvia, i m'agrada pensar-hi, la veritat, no? La meva àvia, que era justament, mira, germana de mossèn Joan, no? Però m'agrada pensar-hi, saber que mentre ens recordin, doncs continuem vius, no? Que també és una de les coses, perdona, que m'ha impulsat, o que és un dels fils, no el definitiu, però sí un dels fils que formen part de la novel·la, no? Que és aquest intentar que aquestes persones que són dignes de ser recordades, doncs que tinguin una mica més de temps, no és eternitat, no? Perquè el paper, la novel·la, tot és efímer, però sí que els donem una mica més de posteritat a l'hora de convertir-los en literatura.
0: És un, en el fons és un petit homenatge, és escriure, mai millor dit això d'escriure, és escriure una pàgina en la història, és a dir, que sigui una pàgina visible. De fet, fa un parell de setmanes teníem un músic aquí a La Gent Normal que parlava que els músics, quan fan una versió d'una cançó que ja ha tingut èxit o que no ha tingut èxit, és igual, però en el fons el que estan fent és un acte de generositat. És a dir, no emboiren, no pretenen apropiar-se d'una cosa que no és seva, sinó al contrari. És a dir, és per dir-ho d'una altra, d'una manera així com molt gràfica, és creant un efecte multiplicador, perquè potser amb aquella versió se'n generarà una altra, i al final aquella cançó original que només cantava un grup o una banda o un solista, al final l'acaben cantant molts grups i s'acaba convertint en un clàssic. Però tothom sap que la versió original és de fulanet o d'aquest altre grup. Per tant, sí, escriure aquesta pàgina de la memòria és important. Núria, ens hem menjat
1: els
0: 53
1: minuts. Acabem de començar.
0: Però, sí,
1: acabem de començar.
0: Però no em sentiré bé sense explicar a la gent que la Núria i jo vam anar en el mateix institut.
1: Al Valldemossa.
0: A l'Institut Valldemossa, amb uns quants anys de diferència, i que crec que fins i tot vam arribar a tenir la mateixa professora d'història. Crec.
1: Va, la Bea?
0: Sí, senyora.
1: La Bea?
0: Bea Porqueras.
1: Va!
0: Sí.
1: Va!
0: Sí, senyora.
1: Visca la Bea!
0: És una, sí, de les, oh, és una de les professores d'història...
1: M'has posat la pell de gallina.
0: És una de les professores d'història que a mi, personalment, em va... A mi ja m'agradava la història, però era d'aquelles persones que, si no t'agradava la història i passaves per la seva classe, ja ho teníem tot perdut.
1: Continua, o sigui, igual, eh?
0: Continua igual, eh? Sí?
1: Continua igual, perquè l'he trobat alguna vegada. Saps què va fer? Ho explico molt ràpid.
0: Molt ràpid, digues.
1: A la Setmana del Llibre en Català, l'última setmana vam anar a fer un acte, no sé què, i va venir, i aleshores de cop i volta veig que se'n va i torna i em du un llibre de la Úrsula K. Leguin, una meravella, que es diu Lavínia, però l'havia comprat allà, me'l dona i em diu, te l'has de llegir. Saps?
0: Igual, sí. Doncs, genio i figura.
1: I vaig fer cas i, evidentment, tenia raó.
0: Núria Cadenes, moltíssimes gràcies per atendre'ns en aquesta Gent Normal. Molts èxits amb aquest llibre, i de ben segur que ja estàs barrinant les pròximes novel·les. Moltes gràcies, i, com diuen a València, bona vesprada.
1: Gràcies, encantada.
0: Vinga, doncs, i a vosaltres, des d'aquí, des de la Gent Normal de Ràdio Rubí, doncs pleguem, tanquem la paradeta aquesta setmana, però ei, no us deslliurareu, la setmana que ve, programa número 17, també aquí, com cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, al 99.7, www.radiorubí.cat, i recordeu, el nostre perfil d'Instagram, la Gent Normal, _ Ràdio Rubí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. Des d'avui Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. És la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers provenients d'Espanya i, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetia ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura, així que des d'avui es controlen mútuament els passatgers provenients d'un i d'altre país. Malgrat la mesura, avui a l'aeroport de Barcelona el Prat hi domina la tranquil·litat. En paral·lel, això sí, la vaga indefinida de la plantilla de Ground Force al Prat continua provocant afectacions, i és que, segons la CGT, en 5 dies s'han hagut de cancel·lar més de mig centenar de vols i entre 1.500 i 2.000 maletes estan paral·lelades. La vaga també genera cues al vestíbul d'accés. I, d'altra banda, Protecció Civil manté l'alerta de fortes pluges per aquesta tarda a Catalunya, especialment al Pirineu i Prepirineu Occidentals. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, per la qual cosa es demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats que es facin a l'exterior. El Servei Meteorològic de Catalunya pronostica que les tempestes poden ser intenses amb més de 20 litres en 30 minuts en comarques com l'Alt Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà

0: tram de Fígols i Alinyà, i també la C58 d'entrada a Barcelona, aquest cas en sentit Sabadell, ja que ha bolcat un camió aquest migdia. En plana cultural hem de destacar que el director, dramaturg i realitzador de televisió, Àngel Alonso Tomàs, cofundador del Teatre Villarroel, va morir ahir divendres als 84 anys, segons ha informat el grup Focus, referent del teatre i l'audiovisual a Catalunya. Alonso deixa una trajectòria artística de més de 50 anys vinculada a alguns dels grans èxits de l'escena teatral del país. I en els esports recordem que aquesta nit el Barça té doble enfrontament de pretemporada, en aquest cas un triangular davant l'Udinese i el Nottingham Forest. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Benvinguts i benvingudes a una nova edició de l'Inspira't, aquí a la 99.7 de la FM. Som la Cuca Fernández i la Carmen Moreno. Venim disposades a obrir finestres, sacsejar idees i deixar que la creativitat ens faci una visita inesperada. Posa't còmode, o no, perquè avui venim amb energia per remoure tota.

0: I ara us presentem en la misma nota el musical una història que parla de joves que aprenen a escoltar-se de veritat i a construir alguna cosa junts. Estem amb el Alan Dillan, un dels protagonistes d'aquest projecte tan esperat que jo crec que parlarem bastant durant tot l'any.
1: Oh, i tant.
0: Benvingut.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Com definiries amb la misma nota aquest musical tan especial?
1: Primer de tot, no sóc Alan, sóc Daniel Dillan.
0: Daniel Dillan, perdó.
1: cap problema.
0: Alan Dillan, jo ja sóc...
1: No em desagrada el nom d'Alan, eh?
0: L'he fet molt sonoro, eh?
2: Queda molt bé, sí, és que quedava molt bé amb les
1: L's. Però quan vas dir Alan, dic no, Daniel Dillan.
0: Pues jo puc, tota convençuda, eh? Alan Dillan.
1: Cap problema.
0: Escolta'm, com definiries aquest projecte tan especial?
1: Doncs és molt real, hi ha molta veritat. El definiria així. És un musical molt real, hi ha molta veritat. Crec que els... sé perfectament que els actors que ens pugem a dalt de l'escenari som actors que no estem interpretant, no? Que no ens estem aprenent cap personatge, sinó que estem representant el que cadascú de nosaltres hem patit.
0: Com és treballar, perquè sou 12 o 13 a dalt de l'escenari, com és treballar amb sintonia i coordinar, perquè clar, és un projecte molt real, molt autèntic.
1: Exacte.
0: Clar, coordinar aquesta autenticitat no deu ser fàcil.
1: No, és complicat. Això ho podria dir més el coreògraf José Amaya, però com hi ha tanta... El mood que tenim nosaltres, les vibres, les ganes, no?, d'aprendre, de... Al final cadascú està en un nivell diferent, però entre tots el que volem és que hi hagi màgia. Per tant, bueno, evidentment, quan algú s'ho està passant bé, doncs a vegades es pot com esverar massa, no? Però jo crec que, en definitiva, és complicat, però com hi ha ganes, escolta, tirem endavant i a per totes.
2: Bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Daniel Dillan.
1: Exacte.
0: Jo l'he batejat, eh?
2: Jo m'he quedat a fora micro, que ens comentava que hi ha 12
1: Exacte.
2: Actors, actrius a l'escenari. I ara m'ha sobtat que diguis que els 12

0: heu patit el que s'està representant. Per tant, esteu més que interpretant...
1: Donant una imatge. Exacte.
0: Posant un mirall, no?, a quelcom que vosaltres heu viscut.
1: Perquè la gent es consciencii, no?, de que, evidentment, això no es pot passar per alt, són conseqüències i són històries que succeeixen i que a dia d'avui segurament encara succeeixen a les escoles. Per tant, jo crec que en el seu moment, tant l'Andrea Badosa, que és qui ha escrit tota la història, com en José Amaya, que és el coreògraf, és l'artista, és el qui fa tot lo artístic, no? Inclús qui ha creat la música original inèdita del musical. Jo crec que no van fer un càsting com a tal, sinó van seleccionar a tots els perfils que ells prèviament ja coneixien d'altres projectes, perquè sabien, doncs, per exemple, parlo per mi, no? Sabien perfectament que el meu personatge l'interpretaria molt bé, perquè al final, no sé si lamentablement o no, però a conseqüència de tot el que he viscut a l'escola, pujar dalt de l'escenari i fer de Sam, perquè el meu personatge es diu Sam, per mi no és complicat, gens ni mica. Per mi és un regal el poder, a tots els espectadors, quan vinguin, poder-los explicar, poder-los ensenyar i visibilitzar, no?, tot allò que potser per por, doncs, o no s'atreveixen a acceptar, o no s'atreveixen a veure, que això també és veritat.
2: Estem parlant de temes com el bullying, la migració,
1: exacte,
2: relacions, LGTBIQ+, o sigui, estem parlant de molts temes, no toqueu un tema només.
1: No, fem varis, perquè és que no ens inventem res, al final, torno a repetir-me, són coses que a les escoles succeeixen, i ara ben bé no sé què tan actualitzat estarà el tema, però sí que és veritat que bueno, penso que si nosaltres podrem donar un granet de sorra en aquest tema perquè es continuï visibilitzant i no es quedi estancat com si res, no, ja parlaran amb psicòlegs, amb psicòlogues, ja parlaran amb professors, jo crec que va molt més enllà.
0: Podem conèixer alguna d'aquestes històries / escenes?
1: Sí, intentaré no fer gaire spoiler, no,
0: sí,
1: que no vull pas.
0: Sí, sense fer molt d'espoil, però dic una, que m'imagino que n'hi ha moltes,
1: sí,
0: alguna.
1: Hi ha un tema molt, molt maco que el represento jo. Jo crec que tot perfil homosexual a l'escola, crec que sempre ens hem il·lusionat, ens hem enamorat del perfil heterosexual, que és impossible d'aconseguir pel simple fet de que no li agraden els nois, no? I el meu personatge és entre altres coses, li succeeixen entre altres coses, jo penso que això és molt maco, perquè l'espectador veurà un toc així com humorístic, no?, de dir, ostres, segur que algun jove o pare d'aquell dia de com a espectador dirà, ostres, és que és veritat. O sigui, jo, per exemple, jo què sé, quan anava a la ESO, i tenies com aquella filosofia aquell estereotip de noi perfecte, de nòvio perfecte, rosa amb ulls blaus, clar, i de cop i volta t'il·lusionaves per algú i deies, o te n'assabentaves de que no li agradaven els nois, llavors ja deies, ostres, i tot i així dins el teu cap continues com desitjant, intentant que es fixi en tu, que et miri, quan en veritat no succeirà mai.
0: És platònic, no?
1: Exacte.
0: És impossible, però vius d'una mica d'il·lusió, no? En aquella edat, en aquells moments.
1: Exacte.
0: Que tot s'està també construint, oi?
1: Cert.
0: I com us coneixeu vosaltres? Vull dir, us coneixíeu? Perquè deies que això no parteix tant d'un càsting.
1: Entre els actors, et refereixes?
0: Sí, us coneixeu tots?
1: Alguns sí, d'altres no. Però no s'ha notat, eh? O sigui, a dia d'avui no es nota, portem un mes assajant i hi ha una química entre nosaltres, una energia que és molt maca. I sí, jo especialment coneixia dos actrius i bé, perquè ha estat en plan, el món és un mocador i al final t'acabes coincidint amb, sobretot en el món artístic, amb molts altres actors i actrius. Però els altres, ja et dic, no els coneixia de res i com si res, des del minut zero.
2: Tots els personatges, com dius tu, tenen veu i una història i un pes propi.
1: Exacte.
2: Aquest musical té un valor diferencial, que és que heu volgut tancar una mica amb aquest esquema de protagonista secundari. Tots
1: cert.
2: Teniu el vostre protagonisme,
1: no? Sí, jo crec
2: no?
1: que cadascú podem explicar la nostra història i ser explicada, jo crec que sí.
2: I entre vosaltres aquestes històries, que en part són reals,
1: cert.
2: Les compartiu? Us ha
1: sí.
2: servit de, com a sanar o només heu compartit?
1: Clar, jo parlo per mi. A mi no m'ha sanat res, perquè si jo interpreto aquest paper és perquè, evidentment, ho he sanat en el seu moment, no? Perquè reconec que sóc aquest prototip de perfil, per tant, em sentiria com ofès el fet de dir, ostres, és que m'han seleccionat per fer de gay, no? Clar, jo porto ja uns anyets en el món de la indústria, per tant, ja entenc que si m'han seleccionat per això, per fer aquest paper, és una, a part d'una responsabilitat, trobo que és a l'hora de és ara o ara per poder-ho fer. Saps que m'explico? Mm. Jo, en el meu cas, no he sanat res, tot el contrari. Per mi és un privilegi el poder, doncs, ensenyar-li a la gent tot el que puc arribar a fer.
2: És que és una manera de començar a normalitzar ja tot, no? O sigui, jo crec que,
1: sí, no,
2: que al final parlem de sanar. Jo dic que al final no s'ha de sanar res, perquè al final cada un som com som, ens hem d'entendre,
1: sí.
2: Però sí que venim tots amb les nostres motxilles, amb les nostres històries, que quan jo dic lo de sanar vaig per aquí, eh? No, perquè al final jo considero que hem de començar a parlar amb una normalitat,
1: yeah,
2: de molts d'aquests temes, no amb aquest sentiment de com de que... No sé com definir-ho, però...
3: Perquè hi ha dolor amb aquestes històries, i més quan tu tens una edat, no sé si estem parlant d'infància, adolescència o d'ambdues, que s'està construint la identitat, les sensibilitats estan més a flor de pell amb tot, qualsevol comentari doncs, et pot afectar més que quan potser ja és adult, que ho sabem portar, i crec que aquest dolor, d'alguna manera, que has estat creixent amb ell i l'has anat, jo crec que sí, sanant, no? Integrant, podem dir, no? Integrant-ho amb tu, doncs d'alguna manera, quan això es transforma en un espectacle compartit, deu ser doncs, molt catàrtic. A mi m'estava venint al cap una pel·lícula que m'agrada molt, la del Gran Showman. L'altre dia parlàvem d'ella, perquè no sé per què m'ha vingut com un moment...
1: Sí, es podria... Sí, tindria una similitud, sí.
3: Sí, i penso també, i et vull preguntar, Daniel, que no m'equivoqui jo ara, Daniel...
1: Pots dir-me Dani, també.
2: Ara es diu Sam, també.
1: Cert.
3: Mira, Sam és molt més fàcil.
1: Doncs vinga, digue'm Sam.
3: Sí... Tu t'imaginaves amb 12 anys et vas arribar a visualitzar fent un musical com aquest, en aquell moment?
1: No. De fet, clar, és que jo tindríem aquí un podcast de dues hores. Però sí que és veritat que, clar, quan tot això... Jo parlo per mi, no? Tot això, quan et passa, tu et tanques de tal manera, amb tu mateix, que penses inclús que ets l'error, no? I que si tothom... s'està posant amb tu, si tothom et critica, si tothom es fixa o està desitjant que t'equivoquis o està desitjant que caiguis, no? Per ells encara ensorrar-te més. Evidentment, quan tu pateixes tot això, tens la teva transició, tens el teu progrés, i llavors, en el meu cas, vaig tenir l'oportunitat de fer com unes petites conferències en aquell moment, quan ja em vaig acceptar, quan vaig dir, ep, que aquí no sóc gens estrany, o sigui, sóc un humà, m'explico? Llavors, clar, en aquell moment, crec que, si no recordo, evidentment era ja major d'edat, feia reunions amb gent doncs, que possiblement ja ho havia passat, però encara no ho havia sanat, o gent que encara no sabia sexualment la seva orientació. Per tant, penso que tot el que jo vaig poder explicar com a experiència meva, en ells els hi va anar genial per conèixer-se, perquè al final donem per suposat que tu ja et coneixes, no? Però no. A vegades, per culpa dels altres, que és el que em va passar a mi, impedeixen que tu siguis feliç, que tu gaudeixis de la teva infància, que tu doncs, vulguis palpar qualsevol dels teus moments. En fi, tornant al tema, perdona que m'he anat...
3: No, és fantàstic que te'n vagis.
2: Sí, perquè jo...
3: Aquí surten coses.
2: Jo, en relació a això, m'agradaria també... pensar que aquest musical va dirigit també per aquelles persones que, per exemple, en un moment donat acosen o assetgen a persones que són diferents,
1: exacte,
2: no?
1: Exacte.
2: O sigui, que al final també és posar els dos punts de vista, que jo és una mica el que volia explicar abans, de que deixem d'estigmatitzar les persones que són diferents, no? Llavors, que aquest musical també va dirigit per aquestes persones, perquè al final aquestes persones també tenen motxilles.
1: Exacte, i també tenen un motiu pel qual, clar, si t'ataco, és segurament perquè, bueno, clar, evidentment des de la víctima diem o perquè tens una vida molt avorrida, perquè necessites sentir-te millor per humillar els altres, però clar, en el fons aquesta persona també ho està passant malament i també tindrà el seu motiu pel qual em descarrego amb tu. I sí, evidentment, no t'equivoques, dins del musical hi ha un personatge... Sí, hi ha un, crec, entre un i dos, és que no vull dir tampoc tant, es responsabilitzen amb això, no? Amb crear aquest merder, aquesta merda, que al final té un fil conductor. Mm-hmm. Clar, és que és complicat parlar sense dir gaire.
2: Clar, no, és que això de fer...
3: Però ho està fent molt bé, eh?
2: A part, estem parlant de que
3: l'obra
2: s'estrena a l'octubre.
1: Exacte. Clar.
2: Però estan ja en plena promoció i tenim ja les entrades a la venda disponibles,
1: exacte,
2: no?
1: Exacte, a través d'entradium.com i si accedeix la gent al perfil o a l'associació El Refugio de los Artistes per Instagram, allà també tenen l'accés al link.
2: Aquest recolzament de l'associació El Refugio de los Artistes, que em sembla molt especial,
1: molt.
2: Perquè al final us fa com... Ja el nom ja ho diu,
1: ens protegeix.
2: No? O sigui, El Refugio de los Artistes, que em sembla bonic. Preciós.
1: Sí.
2: Us sentiu molt acompanyats?
1: Sí, és que és molt maco, de veritat. Jo al·lucino com dues persones... sense res, en plan, no tenen cap marca, no són ningú important en el medi, que puguin aconseguir fer aquesta associació amb tot això que estan aconseguint, que es pot palpar i es pot veure, és increïble.
2: De qui parlem?
1: Parlem de l'Andrea Badosa, parlem de l'Alejandro, parlem d'en José Amaya, que és el director conjuntament amb l'Andrea... Clar, és que tenen un equipàs darrere de nosaltres que fliparíeu.
2: A mi el que m'encanta i m'agradaria transmetre també, Carmen, en els nostres oients, és que és un, quan veus el teaser, que bueno, tu has vist, que ho teníem aquí dins dels vídeos, hi ha una energia, una vibra...
3: Anem a veure o no?
2: Anem a veure-ho, va, vinga.
3: Veure o no?
2: Posem aquest teaser.
3: A veure.

0: Ai, Cuca, jo pels de punta, eh?
1: No, mira, de veritat. Però no, no transmeteix molt bon rotllo, molt, que hi ha molta feina aquí darrere, o sigui que...
0: Sí, sí, però és com que això necessito com... Jo sé que el personatge Sam avui no ens pot explicar gaire cosa, però
2: no, sí, sí, sí,
0: necessito
2: que,
0: descobrir aquestes històries i també com aconseguiu que lliguin entre elles, no? Sense que sigui una cosa molt ferragosa,
2: no? Saps com lliguem entre nosaltres? Arrel d'un grup musical, vale? Poso d'exemple, jo què sé, High School Musical, per exemple, no sé si l'heu pogut veure en el seu moment.
0: Sí,
2: arrel d'una banda, d'un grup musical, ens reunim, no? Perquè tots tenim els nostres motius, vale? Però gràcies a aquest grup musical, cadascú té el seu moment, vale? per ser ell mateix.
1: I no et dona la sensació també de que és un projecte que té com em dona una mica la sensació de que comenceu al Teatre Calassanç, un teatre petit, que crec que és el barri de Gràcia, potser?
2: Una mica més, no, és el Clot.
1: El Clot,
2: el Clot, pujant tota l'avinguda amunt, a mà esquerra.
1: Però aquest projecte, jo crec que pot ser que vagi a més teatres, perquè em dona que la cosa promet, eh?
2: Home, ojalà. No s'ha comentat abans, però això es farà, evidentment, tots els diumenges d'octubre i tots els diumenges de novembre, que abans hem dit on podien comprar l'entrada, però no hem comentat els dies de funció.
1: És important perquè jo crec que tant joves com grans és un projecte musical que jo crec que pot ser intergeneracional.
0: Totalment, pots
1: anar amb família, o sigui que és un espectacle meravellós que jo crec que està obert a molts públics.
2: Mm. Exacte, jo crec que és molt educatiu.
0: No us heu plantejat fer-ho entre setmana per instituts, per exemple? Per escoles?
2: No ho sé, perquè això... clar, que jo com a actor no, hi ha coses certes coses que no les gestiono. Però jo crec que el que volen esperar... No, de cara al juny, final de juny... bueno, això no sé si es podria explicar, però bueno, no passa res, José Maya, no em matis.
0: Estem tirant de la llengua, José Maya.
2: A finals de juny, principis de juliol, alguna exposició, alguna presentació, sí que és en plan promoció, segurament farem. Però clar, diguéssim que jo crec que el que volen és veure una mica com comencem, com progressa, i llavors si sorgeixen coses, endavant.
1: I com a grup us heu plantejat o parleu de què us agradaria que s'emportés al públic del musical?
2: Ostres, això no ho hem parlat,
0: un
2: però...
0: missatge, no? Perquè jo aquí al teaser veia "no tengas miedo", no? Que amb aquesta música, a mi, no sé, m'ha impactat.
2: M'ha agradat molt i m'he fixat en vosaltres quan estàveu mirant el teaser. Quan ha acabat, us heu quedat muts. No us ha picut què dir.
1: Bueno, perquè és que impacta, eh? I dona... O sigui, dona com que...
2: Tens com aquestes ganes de voler veure més.
1: De voler més. I, a més, una altra cosa que crec que és molt important avui en dia, que et fa pensar. Et fa pensar què hi haurà darrere.
0: I et sacseja.
2: Exacte.
0: Et sacseja per dintre. I a mi també, només mirant això i amb tot això que estem parlant, connecto també amb una entrevista que vam tenir fa uns dies amb el Brian Giné, no? Que és tot un activista contra el bullying, després d'haver patit ell molts anys. Això, i com de cop i volta girem la truita, no? I t'empoderes, que això per mi demostra, és un acte molt gran de valentia, no? De donar veu a això que t'ha passat. I penso, quan veig això, que quan tu estàs patint una situació d'assetjament, sigui pel motiu que sigui, estàs molt sol, et sents molt sol o molt sola, però si ho mires amb el focus dels anys després, veus que hi ha molta gent que se sent igual que tu o que està passant pel mateix que tu, potser dintre de la mateixa aula.
2: I molta gent que et vol ajudar
0: i
2: tu en aquell moment no ho veus.
0: Exacte. Que no saben tampoc com fer-ho.
2: Exacte.
0: Per poder arribar, no? Potser perquè els altres no ho vegin, perquè tampoc vol que...
2: Exacte.
0: És tot un món. Per tant, jo crec que hem de seguir parlant,
2: o sigui,
0: d'això.
2: El tema educatiu és crueltat i clar, jo, a mi, per exemple, tot el que és la meva infància, l'època de la ESO, no podria pas explicar-te res positiu, perquè va ser des del moment que entres a primer... fins que surts a quart, mare de Déu, o sigui, una lluita constant.
1: A part, és aquell moment que, com deia la Carmen, estàs en ple procés de creure en tu, de
2: exacte,
1: construcció, i clar, tot això,
2: clar, pensa,
1: et pot desmuntar.
2: Clar, pensa que hi ha molts mètodes, eh? Jo vaig arribar a posar inclús denúncies als que m'acusaven, no? Els que em pagaven, els que m'humillaven, però clar, aquesta no va ser tampoc bona idea, no ho recomano, perquè clar, dins de l'escola a mi em cobria, no? Entre 2 i 3 metres de distància, no es podien apropar a mi, però un cop sorties de l'escola, no servia de res aquest allunyament.
0: Wow.
2: Per tant, clar, en aquell moment, per por, els meus pares em van protegir d'aquella manera. Va, doncs fem això perquè jo vull que estiguis bé, jo vull que vagis a escola content, jo vull que aprenguis.
0: Tranquil.
2: Tranquil. Sí. I jo, evidentment, hi havia molts dies d'entre setmana que no anava a escola i em quedava a casa. Els meus pares marxaven a treballar i llavors no ho sabien fins que al cap d'una setmana o així trucaven, mira, escolta, que el teu fill no apareix per la classe.
1: Per això hem de començar a ficar el focus en unes altres persones. No, com diem, en el que sacseja i assetja, que sí, surt en castellà i en català, i ficar el focus en aquelles persones que també tenen que necessiten ajuda.
2: Exacte.
0: Que la vergonya canvia de bàndol, ho dèiem l'altre dia,
1: exacte,
0: no? El lema de la Giselle Pellicot, no? Anem a canviar de... Vull dir, no, vergonya jo, no, vergonya tu.
1: Clar.
0: Vergonya el qui ho fa. Se'ns acaba el temps, però...
2: Que ràpid,
0: tio. Tu creus a Sam... Que no Sam, però Sam.
2: Sí, sí, sí.
0: Podríem tenir un tema, un trosset de capella per acabar,
2: sí?
0: Tancar.
2: De quant temps tenim? A veure,
0: res, res. Vinga, parlem
1: una
0: de segons,
1: miqueta,
0: eh?
1: Canta-ho res. Vinga, un minutet.
2: A veure,
0: no, un minutet ara... em sembla que no, eh? Em diu que no.
2: No? Pues va.
0: Una tornada ràpida.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Eduard París. Espanya aplica controls fronterers des d'avui per als viatgers procedents d'Itàlia com a resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers espanyols arran de la crisi migratòria de Ceuta. L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada d'aquests controls i que, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetia ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura, així que des d'avui es controlen mútuament els passatgers provinents d'un i d'altre país. I en successos, un motorista ha resultat ferit greu avui en un xoc frontal entre tres motocicletes a la carretera L401 a Fígols i a l'Anyà a l'Alt Urgell, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El motorista ferit ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Arran de l'accident, s'ha tallat durant una hora la carretera L401. Pel que fa al trànsit, precisament, tallades ara mateix la C58 a Barcelona en sentit Sabadell per un camió volcat i l'autovia A2 a Cornellà en sentit Barcelona per un incendi de vegetació. I a Rodalies, la circulació està interrompuda a la línia R3 entre Planoles i La Molina per una incidència tècnica d'un tren al baixador de Toses. Segons ha informat ADIF, Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat i ha comunicat que de moment no hi ha previsió de restabliment. Renfe ha establert, això sí, un servei alternatiu per carretera entre totes dues estacions. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Hem tornat a tenir una tarda passada per aigua, sobretot a la franja de Ponent i tot el Pirineu, on hem tingut ruixats que han descarregat amb molta intensitat i, de fet, a les dues properes hores encara mantindrem aquesta inestabilitat. Amb un migdia, les temperatures han estat càlides una altra vegada, sobretot al Pla de Lleida, on hem tingut valors per sobre dels 38 graus, com ha estat el cas de Seròs o també de Torres de Segre. Amb unes primeres hores del diumenge, que ens despertarem amb la presència de molts més núvols, sobretot a la franja de Ponent i a les Terres de l'Ebre, però a mesura que vagi passant el matí,

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Eduard París. Un motorista ha resultat ferit greu en un xoc frontal entre tres motocicletes a la carretera L401 a Fígols i Alanyà, a la comarca de l'Alt Urgell, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El motorista ferit ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. En total hi ha hagut 5 afectats per la col·lisió a banda d'aquest ferit greu, amb 4 ferits més, en aquest cas, de menys gravetat. Arran de l'accident s'ha tallat durant una hora aquesta carretera L401. I un incendi de vegetació ha obligat a tallar parcialment la 2 a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona. Els bombers destinen 7 dotacions a apagar el foc que s'ha originat en uns matolls en una zona entre l'autopista i les vies del tren. Els conductors que vagin en sentit Barcelona poden fer el desviament per la sortida 607, mentre que la sortida 609 es troba tallada. Pel que fa al trànsit, i a banda d'aquest carril tallat a la 2, també hi ha carrils tallats a la C60 a la Roca del Vallès cap a Granollers, a la C32 a Esplugues cap al Nus Trinitat i a la B20 també en direcció Nus Trinitat. I a Rodalies, la circulació a la línia R3 entre Planoles i La Molina s'ha restablert després d'estar aturada al voltant d'una hora per una incidència tècnica d'un tren al baixador de Toses. No és la primera incidència que pateix la línia en les darreres hores, ja que aquest divendres al vespre es va haver d'aturar també el pas dels trens entre Ribes de Freser i Planoles per la caiguda d'un arbre a la via i no s'ha reprès fins aquest matí. Canviem de tema. Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia com a resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers espanyols arran de la crisi migratòria de Ceuta. L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers provinents d'Espanya i que, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetia ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura. Així és que des d'avui es controlen mútuament els passatgers provinents d'un i d'altre país. I en successos, una batuda dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i treballadors de TMB desplegada aquest passat vespre i nit va acabar amb 6 detinguts i 94 identificats que acumulaven 306 antecedents, segons ha informat la policia catalana. Una de les detencions va ser per lesions, 3 per robatori amb violència i intimidació, una per agressió sexual amb tocaments i la darrera per amenaces amb arma blanca i lesions. I en els esports, el Barça ja és a Udine, Itàlia, per disputar aquesta nit un triangular de pretemporada. Els blaugranes s'enfrontaran en 2 partits de 45 minuts, primer a l'Udinese, Itàlia, a partir de les 9, i després al Nottingham Forest, anglès, a partir de les

0: Clàssics, hits, dance, urban. Fórmula Rubí.
1: 1, 2, 3, 4...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. Un motorista ha resultat ferit greu en un xoc frontal entre tres motocicletes a la carretera L401 a Fígols i a Alinyà, a l'Alt Urgell, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El motorista ferit ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. En total hi ha hagut 5 afectats per la col·lisió, a més d'aquest ferit greu, amb 4 més menys greus. Arran de l'accident s'ha tallat durant una hora aquesta carretera L401. Seguim a les carreteres perquè un incendi de vegetació ha obligat a tallar parcialment la 2 a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona. Els bombers han destinat 7 dotacions a apagar el foc que s'ha originat en uns matolls en una zona entre l'autopista i les vies del tren. Els conductors en sentit Barcelona poden fer el desviament per la sortida 607, mentre que la 609 es troba tallada. I encara a les carreteres, un camió de recollida de residus ha volcat aquest migdia a la C58 a Barcelona, complicant la circulació al nus de la Trinitat. El camió accidentat s'ha retirat del tot cap a les 5 de la tarda i han continuat les tasques de neteja de la via. Poc abans de les 7 s'ha reobert totalment la circulació a Barcelona en sentit nord. I Protecció Civil a hores d'ara adverteix de fortes tempestes durant les properes hores, juntament amb l'avís de temps violent per part del Meteocat. El fenomen es concentra al Pirineu i Prepirineu Occidental i a Ponent, on descarreguen xàfecs acompanyats de tempesta i se n'aproximen més des de l'Aragó, amb possibilitat de pedra de diàmetre superior als 2 centímetres, ratxes de vent superiors als 90 km per hora, esclafits i tornados. Marxem ara a Rodalies, on està tallada la circulació a l'R1 i l'RG1 entre Blanes i Pineda de Mar per un incendi a prop de les vies en una zona de canyes que ha obligat a activar 3 dotacions dels bombers. El foc ja es troba controlat i Renfe ha establert transport alternatiu per carretera entre Pineda de Mar i Massanes a causa de la incidència. DIF ha informat que a causa del foc s'ha tallat la tensió entre les estacions de Pineda i Blanes a petició dels propis bombers. On ja s'ha restablert la circulació és a la línia R3 entre Planoles i La Molina després d'estar aturada al voltant d'una hora per una incidència tècnica d'un tren al baixador de Toses. No és la primera incidència que pateix la línia en les darreres hores, ja que aquest divendres al vespre ja es va haver d'aturar el pas dels trens entre Ribes de Freser i Planoles per la caiguda d'un arbre a la via i no s'ha reprès fins aquest matí. I en cultura, el director dramaturg i realitzador de televisió Àngel Alonso Tomàs, cofundador del Teatre Villarroel, va morir ahir als 84 anys, segons ha informat el grup Focus. I tanquem amb els esports perquè el Barça juga a partir de les 9 un triangular a Udine, Itàlia, s'enfrontarà a l'Udinese i al Nottingham Forest. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Fórmula Rubí Clàssics.

0: i Maria també. Maria,
1: no, no, no, no, això no, això no, això no.
0: I mai anem a ciutat, i tu te creus que m'has estat
2: copiant
0: aquí,
2: però aquí
0: està
2: el cinto. Una cançó.
3: Mira,
1: Maria,
3: mira, mira,
1: mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira,
0: mira,
4: Clàssics, hits, dance, urban, fórmula, Rubí.

0: amb una talla i el cavall passa per damunt.
1: Com quan trobes l'amor de la teva vida.

0: Són les 11 de la nit.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: A Ràdio Rubí comença Musical Express. Al programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express amb Francesc Vila.
3: Hola, què tal? Molt bona nit. Estàs sintonitzant Ràdio Rubí. Sintonitzes 99.9, 99.7 FM. Sintonitzes Musical Express. Aquest programa que fem tots els dilluns de 9 a 10 del vespre. Meitat pop-rock dels 70s i 80s i meitat de programa de la millor música americana i del millor country. Rep una salutació ben cordial de que estarà, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. Comencem avui el Musical Express amb música d'Ernest Tubb, que és tot un clàssic de la música country, acompanyat també per Loretta Lynn. Això es diu Swing That. Benvinguts a Musical Express.

Estem recordant música del gran Randy Travis. Això es diu Forever and Ever. Amen. Amen. Anem actualitzant-se cap ara, cap a lo més nou. Ara de Colton Bowling. Això es diu Don't Come Home. Una peça realment impressionant.

0: Tots els dilluns de 9 a 10 del vespre, escolta Musical Express. Tots els èxits dels 70 i 80. Mitja hora de pop i rock i mitja hora de country. Combinat amb la millor American music. The only thing wrong with a Saturday night is waking up on Sunday morning. Musical Express, amb Francesc Vila.
1: Tornem a trobar, tornem a retrobar el temps enrere. Hem escoltat el més nou de Colton Bowling, amb aquest Don't Come Home, i ara escoltarem una de les clàssiques de Johnny Cash. Això es diu The Man Comes Around.
2: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

0: Estem recordant a un dels mestres de la country music. Ell és Johnny Cash. Això es diu The Man Comes Around. Segueixes con la sintonia Musical Express. Des d'aquí, des de Ràdio Urbí 99.7 FM. Concretament des de l'estudi número 2, on sonen aquestes ones del millor country directament cap a casa teva, al teu lloc de treball, al teu vehicle. Siguis on estiguis, sintonitza 99.7 FM. Ens anem ara cap a estrenar el nou treball del Ket, cantant de Milton Spring. Des de Virgínia Occidental ens arriba Vincent Neil Emerson. Nou treball, això es diu Blue Stars.
1: Pity back to Louisiana, where the blue stars grow. Gonna find a happy place

0: Ens recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-te per si vols abans alguna cançó o fes alguna suggerència. musicalexpressrubi@gmail.com musicalexpressrubi@gmail.com.
1: T'agrada més el country de Melanie Cano? O el que fa Cody Jinx? I'm an 18-wheeler with a throttle pin down. Potser els Mavericks? There goes my heart. O la música de Charlie Crockett? Sigui com sigui, els trobaràs tots a Musical Express. Dilluns, de 9 a 10 de la nit, Musical Express, perquè ens encanta la música.

Si et dic que es diu Billy Ray Cyrus, a millor no saps de qui parlem, però si et dic que és el pare de la Miley Cyrus, potser ara ja ens entenem. Billy Ray Cyrus, tot un clàssic. Hachi, Breaky Heart. Ens anem cap a la música que es feia Jake Hooker. Això es diu Honky Tonk Stardust Cowboy.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

del millor pop i rock dels 70s i 80s. Estàs escoltant un dels grans grups dintre del món del rock simfònic. Ells són els Camel, però amb una cançó bastant més comercial. Des dels seus The Single Factor, això es diu No Easy Answer, música dels Camel. Anem ara cap a la banda sonora de la pel·lícula Gris. Això es diu You Are The One That I Want.

0: Ràdio Rubí els dilluns toca country.
1: I was all but 22, I think at the time.
0: Country que el pots gaudir amb un bon whisky.
2: Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam.
0: Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.

Vaig a fer-te una petita suggerència. Si et sobren 20 euros, que possiblement siguin menys, ja estàs tardant a comprar-te aquest treball de Bryan Adams, anomenat Reckless, perquè disfrutaràs d'allò. Only Night Love Affair, Run to You, Heaven, Somebody, Summer of 69, Kids Wanna Rock, It's Only Love i Long Home. Tot un gran repertori de la meva música del canadenc Bryan Adams, des del Reckless. Música ara del que va ser saxofonista de la E Street Band, de la banda que acompanyava sempre el The Boss. Això es diu You Are a Friend of Mine, i és Clarence Clemons, el saxofonista, acompanyat per Jackson Browne.

Estàs escoltant Ràdio Rubí. Estàs sintonitzant 99.7 FM. Estàs escoltant Musical Express, aquest programa que t'ofereix mitja hora de country i de música americana i mitja hora del pop-rock dels 70s i 80s. Cada dilluns de 9 a 10 del vespre. Ells són els Eagles. I això es diu Nightingale. Here comes my baby. Em recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-te per si vols demanar-nos alguna cançó o fer-nos alguna suggerència. musicalexpressrubi@gmail.com musicalexpressrubi@gmail.com Elton John. Això es diu Goodbye, Yellow Brick Road.

0: Des del comuniqué ens arriba Mark Knopfler i la seva banda, els Alice Streets. Això es diu Lady Writer.
1: Tots els dilluns de 9 a 10 del vespre, escolta Musical Express. Tots els èxits dels 70 i 80. Mitja hora de pop i rock i mitja hora de country. Combinat amb la millor American music. The only thing wrong with a Saturday night is waking up on Sunday morning. Musical Express, amb Francesc Vila.

0: Electric Light Orchestra, grup liderat per sempre amb Jeff Lynne. Des del Balance of Power, això es deia Calling America.
1: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.
0: I amb la música de Mark Knopfler en solitari, amb aquesta peça anomenada Two Pairs of Hands, ja em despedeixo a tots vosaltres. Ha sigut tot un plaer acompanyar-vos. Salutacions ben cordials de que està com sempre punxant la música, Francesc Vila. Et deixo amb Dani Streets i que passeu una bona setmana. Perdó, et deixo amb Mark Knopfler i que passeu una bona setmana.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. Com sempre, donar les gràcies a totes les emissores que ens feu confiança perquè cada setmana doncs, feu que aquest programa arribi més i més lluny. Voleu saber què tenim avui al programa? Doncs atents i atentes, perquè ara us expliquem. De convidats, ja escolteu la sintonia.

0: podeu perdre. Amb ell parlarem de la seva trajectòria i d'aquest foraster especial. També tindrem amb l'Assumpta Vitòria, que amb ella parlarem de la història de la tele, com sempre, no us ho podeu perdre. I el nostre estimadíssim Toni Rovira, amb la seva secció del Toni Rovira i tu. Recordeu també que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Allà ens hi trobareu, a totes les xarxes, no us ho perdeu. I res, nosaltres comencem ja perquè, escolta'm, se'ns cobrà l'arròs i no pot ser. Vinga, comencem. Benvinguts, benvingudes.
1: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
0: Doncs ara és el moment, com sempre, de repassar la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Assumpta, què tal? Com estàs?
2: Doncs bé, molt bé. Mira, buscant coses, i he trobat...
0: En el baúl de los recuerdos, Assumpta, buscando.
2: En el baúl de los recuerdos, ah, los libros de los recuerdos, home, perquè l'altre dia sí vaig veure en el programa del Dani Rovira...
0: Sí, aquest que fa nou.
2: Que fa nou, que per cert ho fa bastant bé, eh?
0: Sí.
2: I llavors va fer com un... Ha fet com un corto, uh-huh, amb intel·ligència artificial.
0: Fixa't.
2: L'Albert Pla, que és molt llest,
0: home,
2: que et sembla molt raro, però
0: no,
2: és estupendo, l'Albert Pla.
0: El tio té un coco, té un coco important.
2: Doncs,
0: eh?
2: Doncs aquest curt està fet amb intel·ligència artificial, no, sense que hagi anat a rodar el Dani Rovira.
0: Imagina't.
2: I ho fan ells dos com si fossin uns nàufragos.
0: Aquí...
2: Molt maco.
0: Mira.
2: Doncs, vale.
0: Què dius, què dius?
2: Mirant en el llibre, uh-huh, he trobat que l'Albert Pla, l'any, agafa't, eh?
0: Atenció.
2: El marzo
0: uh-huh,
2: de 1990,
0: sí,
2: va fer un recital al Palau de la Música.
0: Uh-huh.
2: Que sembla que no hagi fet mai res, però mira,
0: oh,
2: ja,
0: escolta'm,
2: el 90...
0: Imagina't,
2: sí,
0: imagina't.
2: Diu, aquí... Va ser un concert que va aixecar molta expectació i Televisió Espanyola ho va afirmar i diu, uh-huh, que a lo llarg del programa va cantar molts temes del seu primer disco,
0: uh-huh,
2: acompanyat de 5 músics i sentat en un sofà, que per això també m'agradava dir-ho, d'orelles, com lo del Risto, o sigui,
0: apa,
2: que jo vaig inventar l'Albert Pla.
0: Imagina't, doncs, què et sembla si escoltem una cançó, un fragment d'aquest disc que es diu Papa, jo vull ser torero, que va ser molt famosa.
2: Clar, ja havia inventat el sofà orejero.
0: Imagina't.
2: I fixa't tu, eh?
0: Doncs mira, escoltem una mica l'Albert Pla.

0: Poeta, un dels iniciadors i precursors de la rumba catalana, eh?
1: Exacte, i el Moncho també, eh?
0: També, el Moncho era més de boleros, però sí, sí.
1: Sí, però també vivia en aquest carrer.
0: Exacte, sí, sí,
1: també
0: sí.
1: També vivia al mateix carrer.
0: Correcte. Doncs què et sembla si escoltem una miqueta d'aquest programa amb el Gato Pérez?
1: Hombre, por favor.
0: La mare ens ho posa, vinga, una miqueta de Gato Pérez.

0: Gato Pérez, en directe per Televisió Espanyola, assumpte en aquest programa tan xulo, eh?
1: Tan xulo. Per acabar,
0: què tenim? A veure, Assumpción.
1: A veure què et sembla. Ven el Paral·lelo, que es feia també aquí a Barcelona,
0: sí,
1: amb Sara Montiel, amb Joan Gimeno,
0: sí,
1: i es feia en directe, eh? Des del Teatre Arnau, de Barcelona.
0: Ni més ni menys.
1: Amb el públic. Era com un programa de teatre, tot en directe, i ho feia la Sara Montiel, que cantava ben el Paral·lelo i moltes cançons, i ho presentava ella, a més.
0: Ella mateixa, no, Assumpta? Ella mateixa ho presentava.
1: Sí. Home, va ser... I estava molt mona, també. Sí,
0: sens
1: sí.
0: dubte, també Sara Montiel va ser, i és, jo crec que un dels mites més importants que ha tingut a Espanya a nivell artístic, perquè recordem que va fer pel·lícules molt importants arreu del món.
1: Molt, en aquella època...
0: O no?
1: Tot es deixava com dient vaya birria,
0: eh?
1: Però després s'ha anat veient que no era una birria.
0: Ni més ni menys.
1: Que tenia mèrit, també.
0: I va actuar amb
1: molts
0: dels grans artistes de l'època. Grans artistes.
1: I tant. Mira, en aquest programa van descobrir a la Nina, amb el Xavier Cugat.
0: Fixa't, Xavier Cugat, també un dels grans músics
1: del país. Sí, que venia allà també a veure a la Nina i totes aquestes històries. Mare de Déu.
0: Quin temps aquell. Doncs anem a escoltar un fragment del programa de Sara Montiel.
2: ¿Cómo están ustedes? Yo estoy encantada de encontrarme de nuevo aquí con todos ustedes en Ven al Paralelo. Esta noche vamos a tener un programa maravilloso. Vamos a tener un espectáculo sensacional, porque van a salir mujeres guapísimas, el ballet nuestro, o sea, el ballet de Ven al Paralelo, que es fabuloso, con su Claire Simpson, la primera bailarina. Pero también, para empezar, voy a tener el gusto de presentarles a un dúo, a una pareja que cantan maravillosamente bien y que a finales de los 70... tuvieron un éxito tremendo entre la juventud. Y ahora han vuelto a ese mundo maravilloso que es otra vez al mundo de la canción. Ellos son Pedro y Javier. Pecos.

0: Assumpta Vitòria, tela marinera, eh? Quina època aquella, eh?
1: Quina època, eh?
0: Que maco.
1: Sí, sí, es feia molta cosa, eh, en directe.
0: Que maco, que maco. Jo sí que era televisió maco, en directe, sí. Pura i dura, eh?
1: Sí, era molt en directe, tot.
0: Com el Directíssimo, que a vegades hem parlat d'aquí, eh? També, el Directíssimo, també. Sí, sí, aquest sí, mític sí. Programa també de televisió espanyola. Assumpta, com sempre, gràcies per estar una setmana més amb nosaltres i il·lustrar-nos amb la teva sabidoria de la tele. Avui hem recordat...
1: No, no vaig buscant coses que puguin fer gràcia.
0: Ets una enciclopèdia.

0: Enciclopèdia. Hem parlat de l'Albert Pla, hem parlat de,
1: del
0: Gato Pérez, d'aquells directes tan xulos, i per acabar, no podia ser d'una altra manera, recordant a la gran Sarita Montiel amb aquest vent al paral·lelo que va marcar una època, Assumpta.
1: Doncs desitjo que us hagi agradat.
0: Sens dubte, doncs acabem amb aquest vent al paral·lelo. Sara Montiel, gràcies, Assumpta. Una abraçada.
1: Adéu, amics, adéu.

0: Avui ens acompanya una de les cares més estimades de la televisió catalana, actor, director, home de teatre i, sobretot, aquella persona que ha aconseguit convertir les històries petites dels pobles en emocions enormes compartides per tot un país. Amb el Foraster ha recorregut més de 120 pobles de Catalunya, les Illes, Andorra i la Catalunya Nord, fent-nos riure, emocionar i recordar que la gent és el més important. I ara prepara un espectacle molt especial al Palau Sant Jordi, reunint molts dels protagonistes d'aquella aventura. Quim Masferrer, gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Escolta, Quim, no pares, eh? No pares. Ara no sé on estàs, però estàs por ahí, perquè tu no pares. O sigui, ets un home de carretera, ja. El Foraster t'ha fet un home de carretera, ja, eh? No para. No para, aquest home.
1: Ha quedat clar, no paro. Sí, sí, sí. No, això, jo crec que va una miqueta també lligat a com és cadascú. Jo, la veritat és que quan me sento viu i quan me sento més a gust és voltant, és coneixent gent, i a casa no em coneixes de gent. Llavors t'adones que per conèixer gent has de sortir de casa i provocar que et passin coses, no? I de fet el Foraster és això. És algú que surt de casa seva, que va a un poble que és Foraster amb la intenció que li passin coses i que s'emocioni, que rigui i que li facin peripècies, i aquesta és l'essència del Foraster. Per tant, que de fet em lliga molt en com som jo. Una, com tu has dit, una persona que no para. No para, no, és que no paro, no paro.
0: No pares. Escolta, mira, aquest programa el fem des de Ràdio Arenys, però el fem per la xarxa de comunicació local, a la que tenim més de 150 emissores adherides d'arreu del territori, o sigui que arribem a molts llocs. I escolta, ens agradaria saber, després de visitar més de 120 pobles, què diries que t'ha ensenyat la gent anònima del país?
1: Uf, és que clar, cada persona és un món, cada persona és una història, i realment és parlant amb la gent i podent palpar aquestes històries quan aprens coses. És quan, en el meu cas, abans t'ho deia, és quan em sento viu. I puc dir que bona part de tot el que jo sé, el que he après, el que he viscut, el que he emocionat, el que he rigut, ha estat gràcies a la complicitat. Abans t'ho deia, és a dir, a casa no et passen totes aquestes coses. Per tant, voltant, gràcies a aquest autèntic regal que va fer per mi el dia que em van proposar de fer el Foraster, gairebé puc dir-te que ha estat una part de les més importants de la meva vida, que és precisament donar veu a històries que moltes vegades sembla que només ens interessa fer entrevistes als que sortim per la tele, o els que marquen un gol, o els que treuen un llibre.
0: Exacte.
1: O els que... I no. Tothom té coses interessants a explicar. I quan les compartim, tant surt guanyant el que les explica, perquè que maco que és explicar coses, com el que les escolta. Que maco que és escoltar històries. Imagina't tot el que m'ha donat voltar per aquests 120 pobles fent el Foraster i que la història continua. És a dir, seguim coneixent la gent anònima dels pobles petits. De moment, llarga vida al Foraster.
0: Llarga vida al Foraster. I ara fa poc un programa de TV3, de 3CAT, explicaves aquest aprenentatge. Escoltem-ho. D'on ve?
2: I un dia el meu pare, el professional de les migdiades, em va dir: vés als llocs amb ganes d'aprendre. No hi vagis amb ganes d'ensenyar. I si vas amb ganes d'aprendre, la gent t'explicarà moltes coses. I aquesta és la clau.
0: Aquesta és la clau, Quim?
1: Sí, aquesta és la clau. Imagina't, estic parlant de per fer un programa de televisió, que el consell més interessant que m'han donat ha estat el d'un pagès.
0: El d'un pagès.
1: El d'un pagès, que és el meu pare. Imagina't. A veure, he rebut molts consells interessants, i de companys, i de col·legues, i de companyes del món audiovisual.
0: Sí.
1: I tant, que sí, jo sóc una esponja, ho escolto tot. Però aquest consell que em va dir el meu pare, i m'ho va dir a l'hort.
0: Imagina't.
1: Ell estava... Ell era l'hort que va en enciam, i li vaig dir: escolta, pare, ara m'han dit de fer un programa que aniré als pobles a conèixer gent.
0: Que
1: I el pare va deixar d'acabar, aixeca la mirada, deixa l'aixada, i em diu: escolta, Quim, a més, gairebé et diria en pausa dramatúrgica.
0: Hòstia,
1: és a dir,
0: sí.
1: Com si fos un actoràs.
0: Ni més ni
1: Quim,
0: menys.
1: Sisplau, vés-hi amb ganes d'aprendre. No hi vagis amb ganes d'ensenyar. I vaig dir: mare meva, però aquesta frase, i creu-me que n'he fet... És de les que tinc més presents quan vaig a visitar un poble. Sí, sí.
0: Escolta, visites pobles i et trobes moments com aquest que escoltarem ara, que jo crec que va ser molt bonic, fa poquet.
3: Sílvia!
4: Sí.
3: Sílvia, a veure, què passa?
4: Mira, estic tan contenta pel meu germà. És que ets una part molt important de la seva vida.
3: Del teu germà?
4: Sí.
3: Com es diu el teu germà?
4: Josep.
3: Josep?
4: Sí. El meu germà té discapacitat intel·lectual.
3: Ah.
4: I aleshores tu li alegres molt la vida. Ens ajuntem tots els dilluns a la nit a veure't.
3: Ostres.
4: I és una sessió familiar brutal. Pensa que pel meu germà ets com... ets el seu amic. Et coneix molt. I clar, no el coneixes de res.
3: Pues ai,
4: ai, ploraria d'emoció, t'ho juro. T'ho juro, quin és bo. El crido?
3: Sisplau.
4: Josep, no saps qui m'he trobat. No saps qui m'he trobat.
3: Hola, Josep.
5: El que tenim...
3: Sí, ostres, ostres, m'abraces molt fort, Josep.
4: Sempre el veus per la pantalla.
5: Nosaltres te veus sempre.
4: Te veus sempre?
3: Em veus sempre. Els has vist tots, els programes?
5: Sí.
3: Tots?
5: Tots.
3: Josep, ho saps que ara jo estic parlant amb tu, però ens estan gravant, perquè això sortirà en el Foraster?
5: Ho ha bé.
3: Sí? Ho faig bé?
5: Sí.
3: Sí? Sí.
4: Què diu?
5: Sou bona gent.
3: Molt bé!
0: Quim, formes part de la vida de molta gent. Que maco que va ser aquest moment amb el Josep, eh?
1: Ai, quins regals que et fa aquest programa.
0: Brutal,
1: la
0: sí,
1: gent,
0: sí.
1: La generositat de la gent. Clar, és a dir, tu vas caminant per un carrer, et trobes a la Sílvia i t'apareix aquesta història, la història d'en Josep.
0: Molt fort.
1: I és més, després poder anar... Perquè, clar, aquell mateix dia a la nit, això era un dilluns, aquell dia a la nit s'ematia el Foraster. I clar, jo li dic, ostres, puc venir, Josep, a casa teva, a veure... No, cosa que a mi no m'agrada gaire fer. No m'agrada gaire mirar-me. Sí, no m'agrada gaire, perquè ja sempre trobes pegues i... En fi, a veure, això ja ens passa una mica. I creu-me que ha estat el visionat del Foraster més entranyable que... Em vaig agradar fins i tot a mi mateix. Imagina't.
0: Va ser brutal.
1: En Josep, amb aquelles ganes... Em anava mirant a mi, mirava la tele i deia no pot ser que el de la tele estigui aquí i ostres, el Foraster té aquestes coses, té moments impagables i a sobre poder-ho compartir i que la gent et digui, ostres, em vaig emocionar en aquest moment. Bé, en fi,
0: és la vida.
1: Tinc molta sort. Tinc molta sort de fer aquest programa.
0: I moments divertits, com per exemple quan et vas trobar el futur alcalde de Camprodon.
3: Tu entens que no em pot demanar a mi que vingui el tren a Camprodon?
6: Sí, sí, jo ho entenc. Es demana als lladres de dalt, que en roben cada dia.
3: Lladres de dalt? Qui són els lladres de dalt?
6: El govern.
3: El govern, el govern.
6: El govern que en roba cada dia uns quants calerons a cada persona.
3: Ah, sí?
6: D'on creus que treuen els calerons a les nostres butxaques? La política, per mi, és ser una mica conjada.
3: Sí? Perquè... Bueno, déu-n'hi-do com puja el net, senyora? Sí, sí.
6: I que no agafessin tants impostos, que els rebaixessin una miqueta més, perquè si no és que ens estan escurant les butxaques i no tenim ni pel pa de cada dia.
0: Ni pel pa de cada dia, Quim. Escolta'm, que deia en Miquel, que bo també aquest moment, eh?
1: Ai, Déu meu, és que no saps mai on hi haurà una història, no ho saps mai. Aquí, recordo que érem a Camprodon,
0: sí.
1: I eren 3:15 del matí.
0: Que
1: i
0: fort.
1: De cop i volta em diuen, ara van tots els nens i les nenes, és l'hora que els veuràs pel carrer perquè se'n van tots a l'escola. I va, anem a entrevistar nens i nenes, va, som-hi. I clar, el primer nen que enganxem és amb ell. I ens explica amb aquesta claredat. I més a més amb una dosi de raó prou important, amb un tant % de raó bastant important, i te regala aquest moment. Clar, això no pots guionar-ho. És a dir, és que no existeix un guionista ni una guionista que pugui escriure ni uns actors que pugui interpretar això. Això és la vida. No són personatges, són persones amb qui jo parlo.
0: Aquí és, aquí
1: és,
0: sí.
1: I el que t'explica és la seva veritat. I aquesta és la clau del Foraster.
0: També tenim moments entranyables com aquest, el secret més ben guardat per arribar als 101 anys, atenció.
3: La veig molt trempada.
4: Ai, jo...
3: I molt riallera.
4: I tant. Ai, i l'edat que tinc, eh?
3: Però segurament aquest caràcter que teniu... Així
4: fa viure.
3: Eh?
4: Fa viure.
3: Podria ser.
4: Ai, no ho sé, tu.
3: Podria ser.
4: No sé.
3: Us puc demanar que em dongueu un consell...
4: Sí, sí.
3: ...per ser així com vos, a la seva edat?
4: Doncs mira, energia.
3: Energia?
4: Sí. Llavors una mica de vi dolç.
3: Una mica de vi dolç?
4: Sí, amb una croseta de pa.
7: Vidols. I aquest és el secret per,
8: sí,
7: per aguantar. I és un cop de coll, allò... Ja.
4: Sí.
0: Apavall. Moments impagables, Quim, eh? Aquests.
1: Ai,
0: que
1: sí.
0: Maco aquest també va ser, eh?
1: Una senyora de 101 anys, imagina-la de coses que podem aprendre d'ella, el que ha arribat a viure, i que a vegades penso que a la nostra gent gran no hi estem prou
0: aquí
1: atents.
0: Aquí estem.
1: Que, ai, mare meva. I t'explica això, amb humor, de dir, jo em prenc un gotet de Vidols cada dia, i aquest és el secret per passar dels 100 anys.
0: Oh. Ah,
1: aquesta saviesa... Això és extraordinari. Ai, Déu meu.
0: Totalment. I un dels altres moments que ens va colpir a tots, no podia ser un altre, que la retrobada amb la Cinteta, 12 anys després.
7: Ho conec, aquest tio? Home, clar que el conec. És el Miquelet de Benifallet.
9: Sí, sí.
7: Mira, el Miquelet, que el vaig conèixer a Benifallet, com vols que no me'n recordi? La Cinteta i en Miquelet, home, si em van regalar un dels moments més emotius del programa.
9: Sí.
7: Ell és el teu fill?
9: Sí.
7: I, per tant, la Cinteta i en Miquelet són els teus sogres. Sí, sí. En Miquelet va morir, sí. Ens ho van fer saber.
9: Sí.
7: Ostres!
9: Sí. I ella, doncs, viu en natros, ja fa temps que viu en natros.
7: La Cinteta viu aquí?
9: Sí,
7: eh?
9: Sí.
10: Aquí dalt, sí.
7: Aquí dalt hi ha la Cinteta de Benifallet. O sigui, en Josep... És el net de la Cinteta i en Miquelet de Benifallet, que vaig conèixer en el primer programa, el primer foraster de tots, d'això fa 12 anys. I vostès posen la cançó aquesta? És aquesta?
11: Au, a ballar, cariño.
7: Oh.

0: estén mejor.
1: La puc saludar?
2: Sí, i tant.
1: Home, neni, cap aquí.
2: Endivina qui hi ha aquí.
3: Ella, vegeu si ho coneixes.
2: Vegeu Cinteta si el coneixeu.
1: Cinteta! Mira-la, oh, quina revolada! Ai, ai, ai, ai, ai, ai! Quina il·lusió! Cinteta! Com estem?
4: M'estic tornant a emocionar, sí. Quim. Quin momentàs.
5: Sí, jo també, jo també. Sí, és que clar, fent aquest programa fas amics, fas amigues... La Cinteta ens truquem sovint. Clar, va més enllà d'un programa de televisió, perquè es barreja amb la vida. I jo amb la Cinteta, i no només amb ella, sinó amb moltíssima gent que he conegut, formen part ja de la meva carpeta d'amics, d'amistat, d'amics i d'amigues, no? I això va més enllà d'un programa de televisió, i tant.
4: El Foraster té humor, però també té molta emoció. Quan vas descobrir que el programa funcionava, sobretot perquè la gent s'hi sentia identificada?
5: Mira, la veritat és que aquesta va ser un dels reptes meus, perquè jo sóc humorista. jo vinc a fer espectacles d'humor, i de cop i volta em plantegen aquest programa, i recordo que al començament constantment intentava buscar l'humor, no? I potser no feia cas una mica el que em va dir el pare, de dir, escolta, vés amb ganes d'aprendre, i escolta, saps? Sinó que jo tenia com la necessitat de fer-ne sempre, de treure punta un llapis de l'humor. I de cop i volta va haver-hi un dia que dic, ostres, escolta, hi ha moments en què t'expliquen coses que precisament no deriven cap a l'humor, sinó cap a l'emotivitat. I aquesta va ser la clau. Va ser quan passes, que en el programa passes de riure bojament d'una història que t'acaben d'explicar d'una persona superautèntica a emocionar-te sense fre perquè t'acaben d'explicar una cosa tan personal, tan íntima, que et fa emocionar. I això és una mica la vida. La vida és això, no? Són risses i làgrimes. És una barreja d'emocions. El foraster crec que també ho té. I la clau és la gent. No. El secret del foraster no és un Quim Masferrer. No és un format de tele. També pot ser,
4: però també
5: però
4: és important. Secret... També és important.
5: Sí, d'acord.
4: No treguis mèrits, Quim.
5: Bueno, deixa'm ser humil, que és una altra de les coses que m'agrada fer-ne bandera, de l'humilitat.
4: Ho sabem.
5: La clau és la gent, i la seva veritat, i l'autenticitat de la gent, i la seva generositat. Aquesta és la clau, perquè jo per moltes habilitats que tinguis, i moltes aptituds, i molt de talent, si arribo a un poble i la gent no vol parlar amb mi, no hi ha programa. Si es comença a tancar portes i finestres, s'ha acabat. No hi ha històries.
4: Totalment.
5: Per tant, la clau... D'acord, no em vull treure mèrits. Jo crec que ho fa prou bé. En Quim Masferrer fa prou bé.
4: Exacte.
5: Sí, d'acord. I és un gran format de televisió. Un gran format de televisió que la productora Brutal Media va tenir a bé de comprar-ne els drets. Sí, d'acord. Però la clau és la gent. I ara, amb aquests talls que m'heu posat, ho acabem de demostrar. La clau és això. Sí. En fi, abans t'ho he dit. Tinc la sensació, i estic molt agraït, que la vida m'hagi posat sobre la taula projectes tan macos i tan apassionants com el de fer aquest programa de televisió. Sí.
4: Escolta'm, i ara el 30 de maig porteu al Foraster el Palau Sant Jordi. Com es transforma un programa tan íntim en un espectacle tan gran, Quim? Brutal, això és brutal. Clar, brutal mèdia.
5: Això és, mireu, després de tantes històries, de tants amics, de tantes amigues, de tants quilòmetres, de tantes visites, dèiem, això ho hem de celebrar-ho, això s'ha de celebrar. I la millor manera de celebrar-ho és en un lloc on realment pugui venir gent d'arreu del país, dels pobles, de comarques, de gent de Barcelona, gent que els agrada el programa, que s'emocionen amb el programa, que riuen amb el programa, i fem un espectacle pensat pels fans del Foraster, on hi haurà monòleg, on hi haurà música, on hi haurà moltíssimes sorpreses, on veurem què se n'ha fet de gent que jo fa molts anys que vaig conèixer fent el Foraster, que els hem perdut la pista. És a dir, tots aquells que els agrada el Foraster, crec que
4: no
5: és un lloc per... per no faltar-hi, perquè tinc la sensació, almenys la tenim tot l'equip, que ens apassiona fer aquest projecte del Foraster. Tenim la sensació que els que vinguin al Palau Sant Jordi diran, d'aquí un temps diran, jo aquell dia hi era, jo vaig viure el que va passar allà. Saps que a vegades passen coses que...
4: són úniques.
5: Que et recordes on eres? És a dir, el que són molts culers, una final de Champions.
4: Exacte, oh, correcte.
5: On era? O, escolta'm, el dia del concert de Bruce Springsteen, que ell va dir, no sé, jo hi era aquell dia allà. Doncs els fans del Foraster, que els agrada molt el programa, crec que d'aquí uns anys diran, jo hi era. El Palau Sant Jordi, el dia que va passar allò, jo hi era. Sí, jo crec que sí.
4: Ni més ni menys. Aquest retrobament amb els protagonistes més emblemàtics serà una festa, un homenatge, o també una gran abraçada col·lectiva, que això és important.
5: Sí, sens dubte. Mira, amb el Foraster n'hem tingut moltíssimes abraçades. Ara, mira, amb aquests talls que m'has posat,
4: sí.
5: Amb la Cinteta va haver-hi una abraçada, mare meva, però que no s'ho puc imaginar, amb en Josep de Brunyol, el germà de la Sílvia, va haver-hi una abraçada que no te la pots ni imaginar, és a dir, el Foraster són abraçades, perquè és compartir.
4: Totalment.
5: No només compartir històries, sinó també tocar-nos i carai, i sentir-nos que som una pinya,
4: sí.
5: i que formem part de... I que el món està ple de bona gent, i que la bona gent som majoria, i per tant també apologia d'això. Ja tenim el Telenotícies perquè ens expliquin que ve l'antivirus, i que
4: sí,
5: hi ha guerres, i que hi ha genocidis,
4: sí, sí.
5: i que hi ha corrupció política i estem omplint el mar de plàstic. Per tant, fem bandera de la bona gent i abracem-nos. M'agrada això que has dit. El dia del Palau Sant Jordi serà una abraçada col·lectiva a tots aquells que segueixen el Foraster. Sí.
4: Mira, i un altre moment, ja per anar acabant, escolta'm, un moment dels primers programes també, que va ser ni més ni menys que el moment en el que el Suso i la Vane, te recordaràs, que es van demanar,
5: sí, tant,
4: per casar-se. Escoltem-ho.
5: Santa Maria Dolor, i tant, que me'n recordo.
0: A mi em va arribar tant, però tant, que dic, aquesta noia, és que jo vull saber qui és la Vane, la xicota d'en Suso Dolor.
6: Doncs, voilà.
0: M'està molt de tu, eh? Oh!
6: Jo?
0: Sí. Què li pots dir davant d'aquesta emoció?
7: Què li puc dir? Què li puc dir? Pues... no sé, que m'agrada molt, que me l'estimo, i, bueno, que m'agradaria compartir la resta de la meva vida amb ella.
0: Li estàs demanant alguna cosa?
7: Bueno, aviam si algun dia es voldria casar amb mi.
6: No, però t'has demanat en sèrio?
7: Bueno, clar.
6: I això és de veritat? Sí? Oi,
7: bueno, què dius?
6: Jo clar que sí.
4: Ai, Quim, que maco això que va ser, també.
5: Ai.
4: Que maco.
5: Mira, aquest, abans parlàvem de que jo venia de l'humor,
4: sí.
5: i que mica en mica trobaves històries que deies, ostres, aquí entreu en un altre terreny, Quim, intenta explorar-lo. Aquesta va ser una... perquè això és la primera temporada de totes. I a en Surso el vam trobar pel carrer.
4: Que
5: I pel carrer comencem a parlar i li vaig preguntar, tens parella? Diu, sí. Diu, sí. Diu, estic molt enamorat, no sé què, no sé quant, no sé què, allà. Diu, me la podria conèixer, la teva parella? Diu, sí. Diu, quedem avui a la tarda. I vas allà i et trobes aquesta història. I penses, si jo no hagués passat per aquell carrer, o hagués passat per aquell carrer un quart d'hora més tard, potser no me l'hagués trobat en Suso i m'hagués perdut aquesta història.
4: Mm-hmm.
5: Per tant, no saps mai on hi ha històries. I també és veritat, a vegades hem trobat grans històries com aquesta, però també penso les que ens hem perdut,
4: sí.
5: perquè en aquell moment, en un altre carrer, em passava una altra
4: Segur.
5: Història. I jo, de moment, el do de l'omnipresència, per sort
4: Encara
5: el tinc.
4: No.
5: Però que, què vol dir això? Això vol dir que està plegat d'històries, constantment, tants caps, tants barrets. I amb el meu espectacle Bona Gent, això ho puc constatar.
4: Exacte.
5: És a dir, està plegadíssim. Per tant, en el Palau Sant Jordi, malgrat tenir preparat un espectacle ple de sorpreses, un espectacle a l'engròs, que allò serà extraordinari,
4: sí.
5: i passaran històries que encara no sabem, i que volem que sigui així, perquè és meravellós trobar-te històries i pescar històries, és meravellós. I el Palau Sant Jordi, les que hi haurà, que no m'ho no vull ni imaginar. Ni imaginar, serà extraordinari.
4: Escolta, Quim, en un moment en què tot sembla anar tan ràpid, creus que el foraster triomfa perquè ens obliga a parar i tornar a mirar-nos als ulls?
5: Ai, mare meva, pobre de mi, jo què sé. Pobre de mi, no ho sé.
4: Quanta gent t'ho haurà dit, quants comentaris llegeixes
5: sí,
4: que els ajuda.
5: El que m'has dit és maco. Mm. És maco, sí, sí, és molt maco, perquè és veritat. Hi ha molta gent que em diu, mira, amb el foraster, és l'únic dia de la setmana que ens reunim tota la família al sofà. Ai, això és molt maco que et diguin això. I que vol dir que tant els més petits de la casa com els més grans de la casa, totes les franges d'edat es reuneixen junts per veure un programa en el que es para una miqueta el temps i que anem a veure, a gaudir de les històries de gent anònima, i jo voldria creure que precisament aquesta també és una de les claus de l'èxit del foraster i que tingui les audiències que té, no? Que per un costat la gent és extraordinària i quan la gent és generosa et permet viure moments inobligables, i l'altre és parar una miqueta d'atenció a coses que a vegades aquest dia a dia de xarxes socials i vinga dels m'agrada i que tot és tan efímer i que s'acaba i s'estrena una pel·lícula i cap de dos dies ja l'han fotut fora perquè ens estrenen 50 més i vinga notícies, vinga aquesta voràgine tan bèstia de cop i volta dius, potser ens estem perdent coses, no? Vol dir que no ens estem perdent coses? No, vol dir que no hauríem de parlar més amb la nostra gent gran? Vol dir que no hauríem d'escoltar més els petits de la casa, que et diuen coses extraordinàries com el que em van dir a Camprodon, aquell nen d'en cap a les coques? Vol dir que no hauríem de parar una mica? Doncs mira, doncs potser sí que hauríem de parar una mica. I si el foraster serveix per donar-nos aquestes pistes, doncs mira, benvingut sigui. També em fa molt feliç, la veritat. Sí, sí, sí.
4: Doncs, escolta, Quim, per anar acabant, convida tota la gent de Catalunya que ens està escoltant a assistir en aquest especial del foraster en una celebració irrepetible al Palau Sant Jordi del proper 30 de maig. Tu mateix, a veure.
5: A veure, ja hi hem passat per sobre, però és a dir, tots aquells que segueixen el programa, que els agrada el programa, jo crec que el Palau Sant Jordi és un lloc on reviure d'una manera diferent totes les emocions que gaudim els dilluns a la nit veient el foraster. És a dir, si t'agrada el programa, al·lucinaràs amb la trobada que farem allà, perquè és una trobada de bona gent, una trobada on és un gran espectacle i on les emocions estaran a flor de pell, tant les de l'humor com les de l'emotivitat. En definitiva, escolteu-me, que jo estic molt content perquè ja hi ha molta gent que està vingent, moltíssima gent. Jo vinc. I la veritat és que et fa molt feliç perquè allà compartirem històries i ho farem d'una manera totalment diferent de com és el programa. No en un format televisiu, sinó en un directe molt gran. I allò que he dit abans, jo crec que tots els que vinguin, que els agrada el programa, d'aquí un temps diran, jo vaig ser-hi en aquell Sant Jordi del foraster, jo hi era allà a la platea o a les grades, jo hi era. En fi, a mi em fa moltíssima il·lusió, i tot l'equip del programa també, molt.
4: Doncs, Quim Masferrer, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres. I recordem que aquest foraster gegant arribarà el 30 de maig al Palau Sant Jordi, dins del 3CAT en viu, en una trobada única amb moltes de les històries i persones que han marcat aquests anys de programa. Molta sort, Quim, ets molt bona gent, i per molts pobles més. Abraçada forta.
5: Visca la bona gent, visca. Salut.

0: el critica per les espatlles, per davant, per darrere, per tots costats. Però amb ell això li importa un bledo, ja sabeu qui és. És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, que el podeu veure pel Canal 4, doncs, cada vespre. No us ho perdeu. Anem a connectar amb ell, jo no sé com estarà. A veure, Toni Rovira. No, no ho sé si el trobarem o no. Toni, que estàs per aquí. Toni! Toni Rovira, com estàs?
1: Aquí. Que no em veus?
0: Ara t'estic veient per fi a través de la nostra tele dels encants, Toni Rovira.
1: Jo no sé què fa el director que no canvia la televisió.
0: Però és que va ser l'Assumpció en Vitòria que la va comprar.
1: Com se diu el nou director?
0: Es diu Joan. En Joan, Joan García.
1: Joan, et convida la que vingui aquí al programa.
0: Escolta'm, aviat vindrem, Aviat vindrem.
1: I l'Assumpció en Vitòria.
0: Tu quan vulguis, ja ho saps, eh?
1: Doncs jo ben aviat.
0: Aviat estarem aquí.
1: Joan, les coses no es poden deixar. Quan se deixen, se refreda.
0: Exacte, refreda i el temps passa volant, Toni. Ja ho saps. Ja ho saps.
1: Ai, tinc un lío avui aquí.
0: A veure,
1: saps què tinc?
0: Què tens?
1: Avui tinc a Venga Monjas. Venga Monjas, tu.
0: Ai, mira, Venga Monjas, tu.
1: Superdivertits.
0: Són molt divertits. Bueno, després... aquesta setmana tens una setmana completeta, noi? Ho sé, Qui tenim aquesta setmana? A veure...
1: Aquesta setmana tenia demà la Lucrecia per l'aiguda de canviar. I aleshores espero que vingui la Maria Rovira, la coreògrafa.
0: Molt bé.
1: El dimecres tinc a la Edurne de Gran Hermano, aquella noia amb un passat...
0: Sí.
1: Doncs, que va néixer sota el nom de... Ho saps?
0: Sí.
1: Si no em tenia de noi.
0: Ai, no. Ara no me recordo, però sí que sé que va sortir Hermano Mayor, no?
1: Va donar molta guerra amb aquell noi basc que estava encapritxat d'ella, però que després no sé què va passar, que diu que es va refredar de tal manera que ara ni es parlen, quasi ni... bé, em va dir l'altre dia, perquè li vaig preguntar i dic, què, allò?
0: Sí.
1: Ha continuat després o no, fora del programa? No.
0: Re, Toni, sisplau, home.
1: Aquí molta cosa, però després no hi ha res,
0: Després, re, Toni.
1: De re!
0: Oh, de veritat.
1: Ai, mira. Aquells temps on la Carmen de Mairena no perdia el temps.
0: Exacte.
1: No deixava escapar res, ella. No feia com aquestes, no.
0: I ara hi ha els famosos d'ara. És que ja no donen joc. Mira, avui precisament parlem de Gran Hermano Duo, el programa. Hem parlat de Gran Hermano amb El Gato Encerrado de Telecinco. I escolta'm, els que donen joc els fan fora. Què està passant? O sigui...
1: Sí, però ja han tornat a ficar aquesta, com se diu, la Cristina, no? L'han tornat a ficar dintre, perquè si no, allò què és, allò?
0: Sí o no, Toni? I el Carlos Lozano és el guanyador d'aquesta edició, per mi. O no?
1: És que el Carlos Lozano i la Cristina són els que salven la història, si no l'altre s'avorrica una mala cosa.
0: O no, Toni, clar...
1: Perquè són gent que sap...
0: Clar, sap de televisió, els altres són uns mindundis, Toni, uns mindundis. I punto.
1: Bueno, surten de la Isla de les Tentaciones, d'aquests rotllos...
0: Clar, però és que sempre han de guanyar aquests, perquè, clar, com que els nanos que tenen les xarxes i les redes socials, doncs, clar, qui coneixen? Els de la Isla de les Tentaciones. I no me voten els bons, com, per exemple, el Lozano. Home, que té una trajectòria que, escolta'm, que molts voldrien. O no, Toni?
1: A mi em preocupa que... Hi havia una mà d'artistes que sembla ser que s'ha acabat. A un són.
0: Sí o no?
1: On són? La Mairena, com t'he dit, que no paro de recordar-la, perquè és que cada vegada em sembla més única.
0: Única.
1: Perquè era un personatge que, em deien, anava caminant per la Gran Via, no? I de repent hi havia un tio que la cautivava, que li guinyava l'ull,
0: ja
1: i diu, iapa. Corrents ella, que agafava, el seguia
0: el
1: i es ficaven a dintre d'un portal en l'ascensor o allà on fos
0: i allà
1: mateix rematava la feina,
0: I
1: tu.
0: Ja està, Toni, ja està. Però...
1: Aquell atreviment, aquella cosa de llibertat que tenies.
0: Això s'ha perdut.
1: Personatges així.
0: Això s'ha perdut. Tu te'n recordes, Toni, d'un programa que per mi va ser memorable, que era l'Hotel Glam? Tu te'n recordes de l'Hotel Glam?
1: Sí.
0: Allò era fantasia pura. Que, per cert, la Carmen de Mairena també hi era a l'Hotel Glam. És que estava la Mairena, estava l'Aramis, estava el Pocholo, estava... És que estava tothom allà dintre.
1: Jo et suplico, et demano que després busquis del meu canal
0: sí.
1: algun moment de la Mairena i els hi posis.
0: Posarem.
1: Són personatges que han existit, com la Monyos, que no la vaig arribar a conèixer, que quina Barcelona... Quins personatges, no? Quin paral·lel.
0: Quin poderiu. Quin
1: tantes coses que ja no hi són.
0: Quin poderiu. Jo em vaig trobar diverses vegades a la Carmen prenent alguna cosa allà a la Rambla. Era raro no veure-la. Te'n recordes? Estava per allà a la Rambla.
1: Sempre estava...
0: Sempre.
1: O bé allà en el Cosmos, o en el Cafè de l'Òpera.
0: Exacte.
1: O si no la podíem veure, doncs, en allà al paral·lel també...
0: Al paral·lel.
1: A lo que ara és el Rincón de l'Artista, sí. però que abans hi havia un altre nom, aquella cafeteria, l'Espanyol.
0: Sí, sí.
1: Te'n recordes?
0: I tant, i tant. Quines èpoques. Quines èpoques.
1: Encara hi és, a l'Espanyol.
0: Sí. Escolta...
1: Però també hi havia l'Arnau, i l'Arnau tenia la seva cafeteria.
0: Sí.
1: I veies a artistes que treballaven a l'Arnau i que es prenien el cafè allà
0: fora. Ni més ni menys. I escolta'm, ara que anaves a dir, per acabar, no sé si vas veure a la Loles León, que la van entrevistar en el Jordi Évole, que també parlava d'aquelles èpoques, del paral·lel, del Molino, quan ella...
1: No ho vaig veure, pues, no ho vaig veure.
0: L'has però... de veure. Bueno, que tu l'has tingut diverses vegades al programa, la Loles.
1: Sí, el que passa que, parlant amb l'Asso, ho dèiem, es nota la crisi que hi ha a la televisió, perquè aleshores totes les emissores del grup
0: són els mateixos.
1: De 3 Media treien la mateixa història.
0: Sempre.
1: I això vol dir que no volen pagar personatges.
0: No, exacte.
1: Què està passant? On hi ha un programa de televisió que porti a grans figures?
0: Mania.
1: Aquest és el repte, aquesta és la meva aposta. Un programa de televisió portant a grans figures d'aquest país.
0: Això ja ha passat a la història, Toni. Ja
1: doncs
0: ha passat
1: no,
0: a la història.
1: Això es té que tornar a recuperar.
0: Tu te'n recordes de l'Àngel Casas?
1: Clar, Àngel
0: Casas,
1: recordes?
0: Jo. Allò sí que... Ostres, allò era un currasso immens i portaven gent de tot arreu. De tot arreu, així és.
1: No m'estranya que la televisió perdi l'audiència.
0: Està perdent audiència, Toni, està perdent.
1: Això de Gran Hermano, veig que van molt de pressa a treure la gent.
0: Clar.
1: I diu que dijous ja s'acaba.
0: Faran pim-pam i ximpun, i ja està.
1: Ja s'acaba dijous que ve, aquest no l'altre, no, em sembla.
0: Exacte, sí, ja li queden 2 telediarios. I ara ja, doncs, a córrer per començar Supervivientes. I ja està.
1: I arribarà un moment que Supervivientes també quedarà cremat.
0: També cansarà, perquè no trobaran a gent bona, tan bona com per anar-hi. Home, i ara, amb les plataformes, que aquest és el problema, doncs, per exemple, s'està preparant un nou programa, que Los Gemelos van fer un reality, que hi havia gent que... O sigui, jo estava mirant algun dia 2 milions de persones en directe a YouTube, això és molt, i després... Ara faran la Càrcel de los Gemelos, que estan aquí personatges com la Marraix, que si la Falete... Aquests són els programes i els personatges que venen. Toni, és així,
1: ja,
0: mal nos pese.
1: Ja, amb aquesta societat, que també està una mica malalta, perquè
0: sí.
1: jo volia portar a la Marraix aquesta...
0: Sí.
1: No, sí, també, però volia mirar la Falete.
0: La Falete.
1: Pensant en el gran Falete, però... per donar-li la volta i veure què hi ha darrere, perquè el seu discurs a la tele, la seva actitud, no m'agrada.
0: No, però una cosa és la tele i l'altra... Una cosa és el personatge i l'altra és ella com a persona. Canvia.
1: Això l'havies convidat.
0: Clar.
1: Bueno,
0: sí, sí.
1: Estic parlant amb el mànager, la millor. Bueno. Però si no, aquest tipus de personatges és que no fem res.
0: No, bueno, són personatges, doncs, que l'únic que busquen és confrontació i crits i ja està.
1: Però això contribueix a una societat que està malalta.
0: Crispada, sí.
1: I que no hi ha cultura i que està avorrida i que no hi ha al·licients ni estímuls.
0: Res, poca cosa.
1: Els actors, la gent important que hi havia i que es veia a la tele, ens donaven a conèixer una manera de fer i de viure, però una manera amb una educació
0: sí.
1: exquisita.
0: Cosa que
1: encara
0: ja...
1: me'n recordo del Villalonga, l'escriptor, com va vindre el meu programa, aquella elegància,
0: sí,
1: que va disfrutar tant que va dir, li vaig dir, bueno, vendràs otro dia, i em va dir, mañana mismo.
0: Veus?
1: Pregunta-li a l'Assumpció que estava en el programa i com va viure. Sí, on són aquests escriptors amb aquesta personalitat arrolladora com tenia l'Antonio Gala?
0: Ni més ni menys.
1: On són aquests personatges? O no els donem a conèixer i són, i els
0: ja
1: tenim
0: estan,
1: ignorats
0: ja
1: per culpa d'aquests altres que no són res?
0: Que podria passar. vull dir, fàcilment. Escolta, Toni, doncs gràcies, com sempre, per ser-hi, que segueixis sempre al peu del canó, i ens retrobem la setmana vinent aquí a la Caixa Tonta. Abraçada forta.
1: Però m'has promès una cosa, que sí, recordaries a la Carmen Mairena.
0: Ara, abans
1: talla'm el que vulguis de mi, però, per favor, dona-li veu a la Mairena.
0: Posem la Carmen de Mairena. Una abraçada.
1: Adéu.
2: Pues ya no tiene lo mismo, ¿no?
3: Han pasado unos años
2: y de eso. Pero tú, en lo tuyo, has sido grande y eres grande.
3: Bueno, yo fui grande
2: en tu arte.
3: Cuando joven, cuando tenía de 28 a... De 28 años para adelante, me hice popular, como aquel que dice. Y yo pues le he cogido con mucha simpatía y mucha alegría por lo que fui y por lo que todavía sigue yendo. Y admiro a todo el mundo que sea artista y que quiero empezar ahora. Los admiro y pienso que tengan suerte para el día de mañana. Porque el día de hoy, para mí, ya estaba, ya ha venido. Tú ya has venido y todo lo que me espera es hacer bien y nada más.
4: Hola, gent. Soc en Miquel Àngel Pasqual Llinàs. Potser em coneixereu més com Miquel Àngel de la Trinca. I vull enviar un missatge, diguéssim, a tots els oients i visualitzadors de la Caixa Tonta. Ja ho sabeu, la caixa pot ser molt tonta, però tant tampoc. Escolteu-vos això i veureu que algunes vegades hi ha gent que pensa i diu el que pensa.

0: La Caixa Tonta.
1: Lo saben todos. Doncs avui marxem amb l'últim single de Nicolas Chalhoub, Luna de Beirut, que ja podeu veure el videoclip a tota la xarxa, sobretot a YouTube. No us el perdeu, un bon amic del programa. I donar les gràcies a Quim Esferrer, que ha passat avui pel programa, gràcies a l'Assumpta Vitòria amb la seva història de la tele, i gràcies a Toni Rovira. Toni Rovira i tu, Recordeu que si voleu assistir al foraster especial del 3CAT en viu, heu d'entrar a la web de 3CAT i aconseguir les vostres entrades. Correu, que s'acaben, Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per ser-hi, i tornem, si tu vols, la setmana vinent amb més convidats i amb més coses que segurament t'interessaran aquí a la Caixa Tonta. A reveure. Adéu-siau.
0: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: Bona tarda, són les 6 i 8 minuts i sigueu benvinguts a un nou programa del De Sèrie, aquí, a Ràdio Rubí, el programa on parlem del món de les sèries de televisió, amb tota l'actualitat, el món de les plataformes, amb les estrenes, notícies, anàlisis, recomanacions i molt més. Per complir aquesta tasca tindreu, com sempre, un servidor, Víctor Pérez, com a presentador del programa i a la nostra col·laboradora i amant de les sèries, la Núria Molina. Bona tarda.
1: Bona.